0: El lanzamiento del álbum también se ha celebrado con un deslumbrante espectáculo de drones sobre el río Támesis, que ha iluminado el cielo nocturno con figuras que incluían el icónico logo de la banda.
1: Pues ya desde las 7 les saluda Pedro Blanco con toda la información sobre ese incendio en el que han muerto 12 personas en Los Gallardos, en Almería. Son ahora las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és divendres, és 10 de juliol. L'incendi de Guimerà torna a estar estabilitzat després que ahir s'hi produís una revifada que va obligar a confinar fins a 21.000 persones. Aquesta nit els bombers hi han continuat treballant. En l'últim mes, els focs forestals han arrasat un 75% de les hectàrees cremades durant tot l'estiu passat. És la principal notícia del dia, n'hi ha d'altres, però abans... Abans del temps, avui les temperatures donen una petita treva, tot i que continuaran sent molt altes, no ens fem il·lusions. Pot ploure el Pirineu i el Prepirineu, i aquesta nit i les següents podrem dormir una mica millor. Pel que fa al trànsit, comencen a carregar-se els accessos a Barcelona i tenim alguna via secundària afectada encara pels incendis. El transport públic, normalitat. Per segona vegada en poc més de 24 hores, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Guimerà. Així ho anunciaven a quarts d'11 d'aquesta nit. Sergi López, bon dia.
5: Què tal, Gisela? Bon dia. S'aixeca d'aquesta manera el confinament als municipis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i la via de Masbondia. En total, unes 21.000 persones es van veure afectades. Les condicions meteorològiques van provocar ahir una represa del foc.
6: Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
5: Joan Josep Bellostes, cap dels bombers a Lleida. El que sí que continua és restringida la mobilitat a la zona afectada per l'incendi.
4: Ara mateix tots els focs estan estabilitzats, però des de divendres que no s'han parat de declarar per tot el país. Dies de feina ingent de bombers professionals i voluntaris que cada dia estan més esgotats. Ells i també el material, Martí Oliver.
7: Així ho ha assegurat el cap dels bombers, David Borrell, en declaracions de l'Aquí Catalunya.
8: Tornarem a patir segur. Estem aconseguint estabilitzar tots els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
7: D'una banda hi ha el desgast físic, els bombers s'organitzen en torns de 24 hores, un dia treballant, un dia de descans, i així van fent successivament, però també hi ha el desgast material.
8: L'incendi que vam tenir les Gavarres, vam tirar 1.000 mànegues. Els vehicles doncs, se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tens.
7: I tot i que admet el sobreesforç, Borrell ha deixat clar que tenen corda per estona.
4: Bombers exhausts pels incendis i ciutadans que treballen al carrer i que veuen com la calor els passa factura. En els casos més extrems són víctimes d'un cop de calor. I això és el que li ha passat a dos treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona. Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia, Gisela. Aquest dimarts, al Parc de la Ciutadella, un jardiner va haver de ser atès i transportat a un centre sanitari en ambulància. En l'altre cas, va ser un treballador en pràctiques qui va patir un cop de calor al juny. Mariano Peinado és el delegat de la CGT a Parcs i Jardins.
10: En certs dies i a certes temperatures, els jardiners no hem d'estar al carrer fent feines. Els jardiners hem d'estar a les brigades protegint-nos, preparats per sortir per qualsevol urgència que surti. El que no pot ser és tenir la gent treballant a les 12 del migdia en una fase d'alerta o qualsevol altre dia amb temperatures onades de calor.
9: L'Ajuntament recorda que ja ha pres mesures, com els canvis horaris o les polseres que mesuren la temperatura, però el sindicat assegura que el braçalet no va servir en cap dels dos casos.
4: Amb l'inici d'onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones i en el cas de Barcelona han augmentat també un 25% les persones que viuen al carrer i que han estat ateses per la Fundació Arrels.
5: Se'ls ofereixen dutxes i ampolles d'aigua, més d'un espai de descans amb ventiladors. Les dades les ha avançat l'agència EFE i la comparativa és clara. El dilluns 29 de juny, abans de l'onada, Arrels va atendre 138 persones sense llar. Una setmana més tard, aquest dilluns, van arribar a 173 persones.
4: L'onada de calor obliga a canviar alguns plans i entre ells la Transegre, l'Ajuntament de Balaguer i l'organització d'aquesta activitat han anunciat la suspensió de les baixades de barques previstes per aquest cap de setmana.
9: Així dissabte no es farà la baixada entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai ni tampoc diumenge entre Gerb i Balaguer. La resta de la programació programació de la 41a edició de la festa, inclosos els concerts i les activitats nocturnes, es manté sense canvis.
4: Són les 6:54.
11: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
12: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassent. Divendres a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
13: És gratis, eh?
12: Més informació a casinobarcelona.com.
14: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i Compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
3: Hoy por hoy, Catalunya.
4: I el PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes, però perdria pistonada respecte a fa dos anys. Això és el que indica el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que també confirma que Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i que es quedaria molt a prop de ser la segona força que mantindria Esquerra Republicana, Xavier Balló.
15: El PSC va perdent pistonada lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que la única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar on necessita la CUP per poder sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i compensa la baixada de socialistes i comuns. Els republicans, amb 24-26 escons, serien la segona força, amb només un diputat d'avantatge respecte a Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16-18 escons. El PP i Vox empatarien a 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP a 4 o 5 escons. Un Parlament amb majoria d'esquerres i també amb majoria independentista, però que no seria articulable políticament perquè hauria de pivotar necessàriament sobre Aliança.
4: I els Mossos d'Esquadra recorren a la intel·ligència artificial per identificar una dona trobada morta al riu Segre a Lleida el juny passat. La policia aconsegueix identificar la víctima en paral·lel a la petició de col·laboració ciutadana. Mercè Marc.
16: La recreació amb intel·ligència artificial del seu rostre i cos s'ha difós per demanar qualsevol aportació de veïns després de no trobar-la en cap base de dades policial.
17: Hem implementat en aquest sentit la intel·ligència artificial per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant quant a la roba i quant a la seva imatge.
16: Els Mossos han agraït les informacions rebudes arran de la difusió de la imatge feta per intel·ligència artificial i han explicat, però, que la identificació s'ha acabat confirmant gràcies a les gestions d'investigació que ja tenien en marxa. Es tracta d'una dona espanyola de 50 anys. Identificar-la és clau ara per saber si la seva mort té un origen criminal.
4: I Josep Pons s'acomiada de la direcció musical del Liceu amb l'òpera Falstaff de Verdi des d'ahir i fins al 19 de juliol. Ens ho explica l'Amparo Pérez.
18: Giuseppe Verdi tenia 80 anys quan va estrenar Falstaff. L'última de les seves 24 òperes explica la història d'un cavaller envaït i arruïnat, però convençut que encara conserva un gran poder de seducció. Més de 100 anys després, arriba al Liceu una versió irònica i grotesca d'aquest clàssic. Falstaff es presenta com un Don Juan que intenta seduir a dues cortesanes sense cap possibilitat d'èxit. Una òpera produïda per Laurent Pelli, referent de l'escena operística i teatral d'Europa i del món. Víctor García de Gomar, director del Liceu.
19: El muntatge el que vol és reflectir aquest joc teatral de que tots en algun moment o un altre podem ser el mateix Falstaff. I de fet ho som o ho serem.
18: Aquesta producció es retransmetrà a Òpera Visió el 24 de juliol a les 7 de la tarda i estarà disponible a la plataforma durant 6 mesos perquè hi hagi Falstaff per tothom.
4: Doncs així saludem avui a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia, com esteu?
4: Fas olor de vacances ja, eh?
20: Sí, últim programa de la temporada, tot i que aquí a Catalunya segueix en format estiu amb la Laura Estrada en les properes setmanes, però vaja, nosaltres acabem avui i per fer-ho conversarem amb la consellera d'Interior, que és la que se li ha girat més feina aquests dies, per veure com pinta l'estiu, que no serà fàcil. Tenim cita prèvia també amb el doctor Pedrós. Ve als Salvans de Fotogrames a explicar-nos què tindrem al cinema aquest estiu, quines pel·lis ens esperen de cara la temporada que ve. I a les 10 el Racó de Pensar amb la Imma Sust, amb l'Edgarita i amb ells el Tomàs Roncero, que ens farà la prèvia del partit d'Espanya d'aquesta nit a les 9. Avui a les 9 sabrem si Espanya arriba a semifinals i ja sabeu que entre tant de culer a l'equip Em fa la sensació que desperta més interès aquesta vegada a Espanya,
0: sí,
20: al Mundial.
0: Home, sí, està clar, no? Vull dir, una cosa és Espanya, l'altra és Espanya com a equip de futbol, vull dir, no? Això genera passions.
20: Això, amb tant culer, doncs encara més. I per tancar els millors moments i les millors pífies de la temporada, que no han estat poques.
0: Doncs Marina, que vagi molt bé el programa.
20: Adéu.
0: I nosaltres seguim aquí. Ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
20: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
21: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: És divendres 10 de juliol, últim programa de la temporada. Entrevistarem la consellera qui se li està girant més feina ara a l'estiu, que és la Núria Parlon, la titular d'Interior. Tenim Catalunya en flames. Els incendis d'aquesta setmana han arrasat el 75% de totes les hectàrees cremades en tot l'estiu passat. Ja n'hi portem 3.000. Afortunadament, aquí no hem hagut de lamentar cap mort. Sembla un miracle amb les imatges que hem estat veient. On sí que crema un foc mortal és Almeria. Una dotzena de persones han mort mentre intentaven escapar de les flames. Seguim immersos en l'onada de calor, segur que ho heu notat, i aquí també hi ha classes. Morir per les altes temperatures té molt de desigualtat social. Ara hi posem les dades. I avui dia gros al Mundial. Espanya juga a passar a semifinals contra Bèlgica a les 9 de la nit. Qui ja s'ha classificat és França, que s'ha imposat aquesta nit al Marroc. Aquí a Catalunya hem conegut el primer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de l'any, ha trigat, i l'enquesta ens serveix de termòmetre per saber com tenim el panorama polític, i la conclusió és que si avui hi haguessin eleccions aniríem a un escenari una mica més fragmentat encara, una mica més. L'actual majoria que sustenta el govern de Salvador Illa, el tripartit PSC, Esquerra, Comuns, podrien arribar a no sumar el mínim imprescindible per poder fer govern. Això d'una banda, però és que a més, i això és més gros, Aliança Catalana va disparada amb opcions de situar-se com a segona força a Catalunya, descavalcant Junts i a punt de superar Esquerra Republicana. Li menja vots al partit de Puigdemont, però també a Vox, a tots dos a la vegada. Els líders de l'OTAN, que han estat reunits a Turquia aquests dies, encara se'n fan creus del regal que els ha fet l'anfitrió, el president turc Recep Tayyip Erdogan, els ha obsequiat amb una pistola real, amb munició de veritat, a cadascun dels assistents. I al món de la cultura, una de freda i una de calenta, ha mort un mite, ha mort Bonnie Tyler, i els Rolling Stones acaben de treure nou àlbum. Ara l'escoltarem, ara us expliquem tot això i molt més, fins les 11 del matí, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Venim de dos dies i dues nits horribles per dormir de la calor. Això, en principi, es modera una mica, però res, serà flor d'un dia, eh?
1: De dos.
0: De dos.
1: No més, no passarà d'aquí. De fet, tècnicament ja no estem en onada de calor, però això no treu que tinguem temperatures altes. De fet, continuaran molt per sobre del que marca l'estadística. Ara mateix, a la ciutat de Barcelona, una mica més baixa que els darrers matins, però tot i així alta, 24 graus. 22 n'hi ha a Tarragona, es baixa fins als 21 a Lleida, 20 a la ciutat de Girona. I avui hi haurà algunes petites novetats, a part d'aquest lleuger descens de temperatura, que tot i així donarà lloc a màximes de 34 a 38 graus, és a dir, el que dèiem, continuarem passant molta calor. On més baixarà la temperatura? Arran de costa, però aquí, en canvi, augmentarà molt la sensació de xafogor, amb humitats altíssimes i temperatures igualment al voltant dels 30 graus. I és que també tindrem una mica de vent de llevant, no massa fort, però sí amb molt recorregut marítim. Per això avui molta atenció a les indicacions de les banderes a les platges, ja que alguna hi pot haver mar de fons o corrents una miqueta traicioneres. De manera que molta atenció a l'estat de la mar, sense que hagi d'empitjorar moltíssim de manera visual. I terra endins, també veurem núvols, sol la major part d'hores, però estones núvols que només deixaran algunes gotellades. Sí que a la tarda al Pirineu, algunes tempestes, sobretot el de Lleida, descarregaran amb forta intensitat. I el cap de setmana, demà serà el dia menys calorós de tots, igualment farà molta calor, però una mica menys que avui. Diumenge tornaran a pujar les temperatures i tant dissabte com diumenge, en general, farà molt de sol.
0: Carbó, gràcies. Fins després.
1: Fins després.

0: tingut en climatologia que posar qualificatius a les nits. Tothom sap el que és una nit tropical, no? Després ja van proposar nit tòrrida i ara ja tenim la nit roenta.
1: Nosaltres treballem 24 hores, descansem 24 hores i llavors les següents 24 hores tornem a activar el personal, diguéssim, de reforç de l'altre tro.
2: Cuando un estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito.
3: Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino.
4: Aquí Cataluña. Amb Marina Fernández.
5: Passant 5 minuts a les 7 del matí, a Catalunya tots els incendis els tenim estabilitzats. El foc més tràgic en aquestes últimes hores l'hem tingut a Almeria, a Los Gallardos. Guillem Favo, bon dia.
6: Hola, bon dia, Marina.
5: Estem parlant d'una catàstrofe, un incendi forestal que s'ha cobrat la vida ja d'almenys 12 veïns. És el foc amb més víctimes d'Espanya en el que portem de segle.
6: Segons les primeres informacions, les autoritats van establir una ruta d'evacuació del municipi, però un grup de veïns, entre els quals hi ha les víctimes mortals, no va seguir aquest camí, sinó un altre de diferent, i el resultat ha estat fatal.
5: Busquem l'última hora d'aquesta tragèdia amb els companys de la Sierra Almeria, Álvaro Hernández.
7: Se trata ya del incendio más letal del siglo XXI en España. El incendio de Los Gallardos le ha costado la vida a 12 personas que se encontraban en el vecino municipio de Bedar. 9 de ellos han sido hallados en el interior de sus vehículos calcinados. Trataban de escapar y lo hacían por caminos alternativos distintos a los indicados por el ayuntamiento para evacuar la zona. Además, hay numerosos heridos, 5 de ellos al menos han ingresado en el Hospital Torre Cárdenas de Almería Capital con importantes quemaduras. De ellos, 2 han tenido que ser rescatados de un barranco al que se lanzaron para intentar huir del fuego sin éxito. Además, heridos con alguna fractura causada en el desalojo, ingresos hospitalarios por inhalación de humo y al menos un caso de ataque de ansiedad que también ha requerido de atención sanitaria en uno de los hospitales de la provincia. Amanece y continúan las labores de extinción de un incendio que dura ya más de 12 horas mientras se espera la llegada de la UME.
5: Clar, i per tot això, el conseller d'Emergències d'allà demanava seguir sempre les indicacions de les autoritats.
8: És fundamental atender a les sugerències tanto del 112 como de las autoridades locales para guiarlos por el camino adecuado, pero también tomar las decisiones adecuadas.
5: A partir de les 8 nosaltres us detallarem quines són aquestes recomanacions perquè ho tingueu clar si sou al cotxe, si sou a casa. A Catalunya, una altra vegada els bombers se n'han sortit i la nit ja tenien els incendis que preocupaven a la tarda estabilitzats. Finalment van poder sufocar la revifalla que hi va haver a l'incendi de Guimarà. Això és a l'Urgell, a Lleida.
6: Sí, segon cop que l'estabilitzen, la millora de les condicions a més va permetre aixecar el confinament dels nuclis veïns, però es mantenen les restriccions de mobilitat. 21.000 persones van quedar tancades a casa. El perill és que les flames arribessin a Tàrrega, fins on es va estendre l'ordre de confinament. El foc ha afectat un perímetre de més de 380 hectàrees.
5: Perquè us en feu a la idea, en tota aquesta setmana els incendis forestals que hi ha hagut han arrasat 75%, el 75% de les hectàrees que van cremar en tot l'estiu passat.
6: El foc originat a les Gavarres, a la Bisbal de l'Empordà, ha estat el més destructiu fins al moment, amb més de 2.000 hectàrees calcinades. En el que va d'estiu ja en portem més de 3.000 en total. L'any passat, en tots aquests mesos d'intensa calorada, en van ser unes 4.000.
5: Nosaltres vam parlar ahir amb el cap de bombers de la Generalitat de Catalunya. Ens va admetre que estan exhausts, que estan fosos, però que tenen corda, que si cal aguantaran, clar, i com que hi ha tants focus a la vegada, no només és que hi hagi escassetat de recursos humans, sinó que els falta material.
1: Ens hem dit que vam tenir les Gavarres, vam tirar 1.000 mànegues. Els vehicles doncs, se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tenen.
5: A partir de 8:45 del matí, la consellera d'Interior, la Núria Parlon, en directe a l'Aquí Catalunya. I avui, dia gran per Espanya al Mundial. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Marina.
5: Gran o no, depèn de si passa o no. Avui es juguen l'accés a les semifinals.
9: Gran ja de per si, perquè el partit és uns quarts de final i el Mundial ja de per si és enorme. A les 9 de la nit contra Bèlgica, Los Ángeles.
3: Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar a estos cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Estoy contento de cómo hemos llegado. Por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos.
9: De la Fuente posant en valor el camí ja fet per la selecció davant la Bèlgica de Courtois, que arriba després d'eliminar a l'anfitriona 1-4 contra els Estats Units. Espanya només ha jugat una semifinal en tota la història dels Mundials. Va ser la del 2010 a Sud-àfrica, l'any que va acabar guanyant la Copa del Món.
5: L'any del Waka Waka.
9: L'any del gol d'Iniesta.
5: L'any de...
9: Bueno, hi ha moltes coses el 2010 van passar.
5: Que ja sap Espanya qui es trobarà si arriba a les semifinals, que és França.
9: Sí, que hi va eliminar el Marroc 2-0 amb un golaç de Mbappé.
10: Oh, Mbappé! Golazo!
9: L'altre el va fer Dembélé. Mbappé va marxar tocat, però Deschamps a la roda de premsa va explicar que té una lleu molèstia al turmell. Res greu. A qui prefereix el seleccionador francès a semifinals?
11: Voy a ver mañana en televisión. No prefiero nada. Estamos nosotros en semifinals. Vamos a ver cuál es el equipo que será de frente.
9: Li és igual. I a Mbappé?
12: Me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil. Si es España, es España. Si es Bélgica, es Bélgica. Vamos a ver mañana lo que va a pasar.
5: Que sos tu.
9: Políticament correctes, no? Vaja, Espanya-Bèlgica a les 9 de la nit.
5: I això també és noticiable, perquè no hi ha hagut aldarulls destacables a França després del partit contra el Marroc.
9: Perquè, a més, s'havia preparat amb un dispositiu de seguretat majúscul per evitar nits com les de la celebració de la Champions del Paris Saint-Germain o la de França-Marroc del Mundial de Qatar 2022, amb més de 260 detinguts, estacions tancades, toc de queda per menors de 16 anys, drons, aquest cop la nit ha acabat sense incidents destacables.
5: Haurem de parlar de la pujada del Tourmalet, ho fem d'aquí una estona.
9: En una estona parlem.
5: Avui encara porta cua al baròmetre del CEO. Un PSC, el partit de Salvador Illa, amb desgast, tornaria a guanyar les eleccions catalanes, però perdria força, i això vol dir que potser no arribaria ni a poder sumar majoria amb els partits que ara el sustenten. Hi hauria, a més, sorpasso d'aliança a Junts, i el partit de Sílvia Orriols estaria frec a frec amb Esquerra Republicana per ser la segona força del país. Xavier Balló.
13: El PSC va perdent pistonada lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que l'única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar on necessita la CUP per poder sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i compensa la baixada de socialistes i comuns. Els republicans, amb 24-26 escons, serien la segona força amb només un diputat d'avantatge respecte a Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16-18 escons. El PP i Vox empatarien a 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP, a 4 o 5 escons. Un parlament amb majoria d'esquerres i també amb majoria independentista, però que no seria articulable políticament perquè hauria de pivotar necessàriament sobre Aliança.
5: El baròmetre ha sortit just un mes després de la visita del Papa i ha preguntat per l'interès que desperta el pontífex i els catalans, l'interès que els hi genera en Lleó 14, coincidint amb la seva visita a Espanya, és bastant baix.
6: Un baròmetre que, per cert, s'ha publicat més tard del que tocava perquè s'han actualitzat els contractes de les empreses proveïdores i per això s'ha endarrerit. I sí, poc interès han tingut els catalans en la visita del pontífex, tot i el gran desplegament que se n'ha fet. El baròmetre reflecteix que 2 de cada 3 catalans donen poca o cap importància a l'opinió que pugui tenir el Sant Pare.
5: Doncs ja que hem topat amb l'Església, avui la Conferència Episcopal Espanyola està a l'ull de l'huracà per les declaracions del seu president, de Lluís Argüello.
2: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Mirándoos a vosotros y a mí.
5: I tan ample s'ha quedat. Així es referia al govern de Pedro Sánchez i, clar, li ha respost al ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
6: A través d'una carta, el ministre li ha contestat amb aquesta pregunta. Què li semblaria si qualifiquéssim l'Església com una banda d'agressors sexuals? Però és que Argüello n'ha dit més de l'alçada d'un campanar.
2: Que los inmigrantes tienen deberes. Tienen deberes. A la hora de su integración. Porque si no, aprenden rápido el camino de los derechos.
6: Assegura que els immigrants aprenen de seguida dels espanyols i s'escaquegen d'anar a treballar. Deia, si mirem les llistes, us endureu alguna sorpresa. Així ha contribuït a escalar l'incendi al voltant de l'absentisme laboral.
5: Que és el jardí on s'ha ficat Alberto Núñez Feijóo, amb qui Isabel Díaz Ayuso tanca files.
14: El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. Más razón que un santo.
15: Bueno, hay gente que le molesta mucho, yo como enfermo en cáncer, no. También creo que tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones, pues que hay una gente a la que...
6: Segons Feijóo, l'absentisme és un càncer. Ayuso tanca files amb ell. En canvi, el portaveu popular Borja Sémper creu que podria haver-se estalviat l'expressió. Sémper, que ha superat un càncer, a ell no li molesta, però entén que altres afectats sí. El que va dir Sémper ahir en aquesta entrevista a RAC1 és que un malalt de baixa ha de cobrar el 100%, però assenyala que hi ha una bossa de frau amb els permisos per incapacita.
5: I als tribunals, sabem que el BBVA i el seu expresident Francisco González hauran d'anar a judici pels espionatges del comissari Villarejo.
6: Per espionatges amb empresaris, polítics i periodistes. El magistrat jutjarà 14 persones més, entre els quals exalts directius del banc i comandaments policials.
5: I encara sobre espionatge, a l'altra cara de la moneda hi ha l'informe d'Amnistia Internacional que denuncia que la Fiscalia ha posat pals a les rodes en les causes que investiguen l'espionatge a l'independentisme català, el que es coneix com a Catalan Gate. Martí Oliver.
16: Estem parlant d'obstacles com ara posar un llistó molt alt per admetre les querelles, no fer passos per concloure si Espanya feia servir Pegasus o allargar com si fos una partida d'escacs els tempos judicials al màxim. Amnistia Internacional considera que això ha impedit que, tot i que s'hagin impulsat fins a 10 causes als jutjats de Barcelona, s'hagi fet justícia amb les víctimes.
17: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
16: Declaracions de Virginia Álvarez, que també ha demanat al govern espanyol una reforma de la llei de secrets perquè el CNI hagi d'aclarir contra qui va fer servir Pegasus.
5: Són les 7:15 i aquesta imatge està fent la volta al món.

0: Una lona gegant al funeral de l'Ayatollah Khamenei amenaça de mort directament Donald Trump.
1: Ha estat, sí, una demostració de força del règim. La lona, de color vermell, l'han desplegat els milers de persones que s'han congregat a les exèquies del líder suprem assassinat pels Estats Units i Israel en el primer dia de guerra. En aquesta lona, en lletres de color blanc, hi posava "Kill Trump, mata Trump".
0: I recordareu que d'aquesta cimera de l'OTAN que hi ha hagut aquests dies, el que n'ha sortit és primer una amenaça de Donald Trump de trencar relacions amb Espanya i després una recollida de cable perquè deia no, és que Espanya s'ha compromès a gastar més en defensa. Doncs bé, aquí el Ministeri d'Exteriors diu que no sap de quins pagaments està parlant el president dels Estats Units.
2: No sé exactamente a qué se refiere, es solo él podría explicarlo a lo que se ha referido. España lo que es un aliado fiable.
1: A la cimera de l'OTAN, Trump va passar a dir que Espanya era una causa perduda, que havia estat molt generosa. Segons Trump, Espanya, el que deies, havia acceptat gastar més en defensa i el ministre Álvarez no sap de quins pagaments parla.
0: Que l'anfitrió d'aquesta cimera era Erdogan, el turc Erdogan, i resulta que ha obsequiat els líders de l'Aliança Atlàntica ni més ni menys que amb un revòlver, i encara estan flipant els assistents. Això els posa en un compromís, clar.
1: Clar, perquè dimonis ha de fer cada líder amb la pistola. És un revòlver amb les seves bales, amb les seves bales i amb fins i tot bales de recanvi. La arma rebuda per Pedro Sánchez serà inutilitzada i emmagatzemada, això és el que hem sabut en les últimes hores, mentre Mark Carney o von der Leyen estudien entregar-la a un museu.
0: Hi ha hagut almenys 28 morts en un incendi en una fàbrica de calçat a la Xina.
1: El president Xi Jinping ordena investigar les causes del sinistre, que ha passat a Xinjiang, un dels grans pols de la indústria sabatera del país, utilitzaven un material altament inflamable. En aquell moment hi havia 239 persones a la fàbrica, de les quals 213 han pogut ser evacuades.
0: Per això està bé mirar les etiquetes, també, per veure on estan fabricades les coses i saber en quines condicions es fa. 7 i 18 minuts. La pobresa és el principal factor de risc davant les onades de calor, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. El verd dels barris, la qualitat dels habitatges i els recursos marquen la diferència. Oriol Soler.
3: Només un 40% de les llars que ingressen menys de 1.000 euros al mes tenen una bona refrigeració, per un 70% de les que en tenen 3.000 o més. No és el mateix combatre la calor amb un ventilador, amb aire condicionat o amb una piscina, però també és molt diferent viure en pisos amb un bon aïllament estructural, finestres de qualitat o tenir zones verdes a prop de casa. Rubén Martínez és un dels autors de l'estudi.
4: El retrat de la mortalitat per calor es repeteix a totes les zones. Una dona gran que viu sola en un pis mal aïllat, de renda baixa i sense refrigeració.
3: L'informe assenyala una quarantena de municipis de l'AMB on caldria fer accions urgents. Les propostes són reforma d'habitatges, un fons climàtic per finançar mètodes de refrigeració i posa els exemples de l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà.
0: I dos treballadors de Parcs i Jardins a Barcelona han hagut de ser atesos en hospitals per culpa de la calor, precisament.
1: Ho ha denunciat la CGT a Inspecció del Treball. L'Ajuntament assegura que en tots dos casos es van seguir els protocols d'actuació. Remarquen també que ja s'està fent jornada intensiva al matí, s'han repartit polseres per mesurar la temperatura dels treballadors. El sindicat respon que les polseres no van aconseguir evitar el cop de calor en cap dels dos casos.
0: Les restriccions d'activitats al medi natural, decretades a prop de 200 municipis per l'alt risc d'incendi, ha obligat a canviar de plans com a mínim a un centenar de joves que estaven de ruta o d'acampada. Ens ho explica la Soledad Domínguez.
5: El director general de Fundesplai, Carles Xifra, explicava que des de fa uns anys totes les activitats tenen un pla B per situacions com aquesta.
6: Estem preveient plans de contingència, és a dir, plans B, en totes les activitats de lleure d'estiu, que impliquin tenir alternatives de refugi, de confinament en cas de necessitat, de moviment cap a altres instal·lacions.
5: Segons Joventut, hi ha quatre entitats que directament s'estan plantejant suspendre l'activitat. Des de la patronal, la Celler, que agrupa les petites i mitjanes empreses del sector, expliquen que la majoria dels seus casals i colònies es fan a cases, que allà els nanos es poden moure en seguretat dins del perímetre de terreny de les mateixes instal·lacions i que no s'apliquen restriccions. El seu principal problema és, però, la calor.
0: I fixeu-vos en aquest cas, els Mossos han hagut de recórrer a la intel·ligència artificial per identificar una dona que van trobar morta al riu Segre, això és a Lleida, el juny passat. La policia li ha pogut posar nom i cognom gràcies a la col·laboració ciutadana, també, Mercè Marc.
7: La recreació amb intel·ligència artificial del seu rostre i cos s'ha difós per demanar qualsevol aportació de veïns després de no trobar-la en cap base de dades policial.
8: Hem implementat en aquest sentit la intel·ligència artificial per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat tant quant a la roba i quant a la seva imatge.
7: Els Mossos han agraït les informacions rebudes arran de la difusió de la imatge feta per intel·ligència artificial i han explicat, però, que la identificació s'ha acabat confirmant gràcies a les gestions d'investigació que ja tenien en marxa. Es tracta d'una dona espanyola de 50 anys. Identificar-la és clau ara per saber si la seva mort té un origen criminal.
0: I ja tenim aquí l'esperat nou disc dels Rolling Stones.
1: Sona Foreign Tongues, és a dir, llengües estrangeres, un disc que neix de la improvisació i que compta amb 14 cançons.
0: Aquesta és la part bona de la cultura avui, la dolenta és la mort de Bonnie Tyler, la veu aspra dels 70 i dels 80.
1: Tenia 75 anys, feia un mes que estaven com a induït després d'una operació intestinal. A Catalunya va actuar el programa de l'Àngel Casas a TV3, on va cantar The Best abans que Tina Turner la fes encara aquesta cançó més popular. Tenia la veu trencada per una operació, estem parlant de Bonnie Tyler, tenia la veu trencada per una operació a les cordes vocals.
0: I ara, la resta dels esports. El Barça encarrila Adeyemi i demana 210 milions per afrontar el mercat de fitxatges.
9: A banda dels 80 gastats ja per Gordon, l'operació Adeyemi, atacant del Dortmund, va pel bon camí. A dia d'avui el club ja ha arribat a un acord amb el jugador i està a l'espera de poder-ho fer amb el conjunt alemany, al voltant dels 30 milions d'euros. Operació independent a la de Julián Álvarez, explicat ahir al Que t'hi jugues.
0: I ha renovat l'entrenador del Barça femení després de la presentació d'Alexia Putellas, que hem explicat aquesta setmana al London City.
9: Sí, fins al 2028 Pere Romeu, i el tècnic espera que no hi hagi més sortides.
10: Crec i confio cegament en que no hi haurà més sortides de l'equip, i això és el que tots desitgem.
9: Pendents de les renovacions de Marta Torrejón i Graham Hansen.
0: L'Espanyol ha presentat Gabriel Moscardo.
9: El migcampista brasiler arriba cedit del Paris Saint-Germain.
11: Una de les coses que escollí vivir i jugar acá fue
9: l'afició, un dels motius de la seva elecció per l'Espanyol. L'altre, Monchi, que va dir que ja té clars els pròxims fitxatges.
0: Pogacar s'endú el Tourmalet en la sisena etapa del Tour de França.
9: I fa un pas de gegant cap al seu cinquè Tour. És de nou líder de la General i ja li suma 2 minuts i 38 segons a l'altre gran favorit, a Vingegaard, que és
0: avui
9: segon.
0: Avui semis a Wimbledon.
9: A 2:45, Arthur Ferri contra Zverev, i després, final anticipada, Sinner Djokovic.
0: Cap de setmana de Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
9: A Sachsenring, la segona casa de Marc Márquez, ha sumat 12 victòries al traçat alemany. A partir de les 9 del matí comença l'activitat en pista amb els primers lliures de Moto3.
0: I ja ha començat a rodar un Fórmula 1 al circuit de Madrid.
9: Leclerc amb el seu Ferrari. Un dia de gravació que tenen tots els equips. La pista ja està enllestida. La resta d'instal·lacions continuen en obres.
0: I avui la firma L'Actualitat ens la posa la directora adjunta del diari Oponés, la Neus Tomàs. Bon dia.
12: Bon dia, Marina. Catalunya ha registrat 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol. Només aquesta dada hauria de servir perquè la gent que diu allò de sempre ha fet calor, o els qui ens diuen esteu tot el dia amb el canvi climàtic segons pesats, obrissin els ulls. Em temo, però, que no passarà. Si no, no estaríem parlant, per exemple, d'ampliar l'aeroport, o ningú votaria partits negacionistes. Per cert, a banda dels negacionistes, que aquests són evidents, ens hauríem de preocupar pels retardistes climàtics, els qui reconeixen que el canvi climàtic existeix, però que alhora intenten endarrerir o obstaculitzar mesures efectives. N'hi ha als governs i també molts al món empresarial. La BBC va publicar fa uns mesos una filtració de 32.000 documents amb algunes de les peticions formulades per països tan diferents com Austràlia, Índia, Argentina, Japó o Noruega. La majoria continua apostant pel consum de combustibles fòssils. Són igual o més perillosos que els negacionistes, perquè el resultat acaba sent igual de perjudicial. En fi, bon cap de setmana.
0: 7:24. Ramon Vallès, pilot d'avions. Què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Marina. Tot bé?
0: Ara que arriba la temporada de vacances, d'agafar avions o més avions, em ve al cap l'overbooking. El problema de l'overbooking i el com es pot permetre que això succeeixi. És a dir, com a client, com a usuari, em sembla una falta de respecte. Explica'ns-ho bé, d'on ve i com funciona.
13: A veure...
0: Al final
13: veure,
0: és la sobrevenda de bitllets, és a dir...
13: Sí, Marina, però clar, tal com tu m'estàs plantejant la pregunta, estàs parlant com si fos algú
0: habitual.
13: Il·legal.
0: I és legal. Lloc, sí.
13: Clar, és legal i està regulat per llei. Qualsevol persona pot agafar la llei, que ja porta molts anys en vigor, i d'alguna manera llegir-se-la amb deteniment. En primer lloc, què succeeix? Que moltes vegades ens trobem que hi ha passatgers que han fet una reserva, que després a última hora cancel·len, fins i tot després hi ha passatgers que no es presenten al vol, i tot això fa que hi hagi una sèrie de seients de l'avió que queden buits. Aleshores, per d'alguna manera optimitzar l'ocupació dels avions, ja fa molts anys es va estudiar la possibilitat d'autoritzar l'overbooking, que és, senzillament, com tu bé saps, vendre més bitllets que no pas seients té l'avió. Ara bé, tinguem clar que la companyia, que això d'alguna manera la pot afavorir per assegurar que l'avió està ple sempre,
0: sí,
13: i optimitzar els trajectes, en segon lloc, també li pot fer mal a l'aerolínia i, d'alguna manera, compensar, no cal dir-ho, el passatger el dia que tots els passatgers es presenten i ens trobem que, efectivament, llavors no hi cap tothom. Llavors, per això la llei també contempla una sèrie d'indemnitzacions de caràcter econòmic que van relacionades en funció de la distància que tu has de volar. La compensació econòmica és major o menor, estem parlant d'un ventall entre 250 i 600 euros, i a més, quedi clar que si per no poder viatjar amb aquell avió per una raó d'overbooking t'has de quedar a dormir en el lloc i esperar l'endemà, a més, la companyia s'haurà de fer càrrec de l'hotel, dels àpats, etcètera, etcètera.
0: I això és sempre voluntari? És sempre voluntari i has d'anar pujant els calés? És a dir, si ningú vol, cada vegada et van oferint més diners fins que algú pot? O et poden obligar?
13: No, això no funciona així. En realitat, hi ha passatgers, quan tu parles de la voluntarietat, hi ha passatgers que diuen, goig, sap què li dic? A mi no em sap greu cedir el meu seient, vale? M'acolleixo voluntàriament a l'overbooking, m'embutxaco 600 euros, em passo una nit més allà on sigui perquè ja m'agrada i l'endemà viatjo.
0: Sempre hi ha algú, tant, sempre surt algú.
13: Esclar, hi ha algú que de l'overbooking fins tot se'n beneficia.
0: Yeah.
13: Per tant, bueno, com tota la vida, Marina, hi ha dos cares a la moneda. Aquell que té urgència per viatjar i a l'overbooking li pot fer un esgavell tremendo, i l'altre que diu, ei, no pateixi, viatgi vostè, que jo ja em quedo aquí, que a mi ja m'està bé, tu, i em foto 600 euros a la butxaca.
0: I això de l'overbooking funciona a tot arreu del món, o només passa a Europa? I no sé si hi ha unes aerolínies que ho practiquin més que unes altres.
13: A veure, jo no conec aerolínia per aerolínia, però en general jo estic parlant de lo que és la normativa europea. Per tant, la normativa europea aplica a totes les companyies europees.
0: Clar.
13: No sé als Estats Units ben bé com funciona, però no deu variar massa, eh? Mm. Però bueno, això és qüestió d'entrar i informar-se abans de viatjar. Vull dir, aviam, quan tu compres un bitllet, en el bitllet és un contracte, en definitiva. Un bitllet és un contracte entre la companyia aèria i el passatger. I allà està tot escrit.
0: La lletra petita, llavors, que mai no ens mirem.
13: Exacte, la maleïda lletra petita, que no ens la llegim mai fins que ens passa una cosa així.
0: Ramon, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
13: Vinga, gràcies a vosaltres. Que digueu bons viatges.
0: Adéu.
13: Adéu.
0: I arribarem a 7:45 amb la reina del mando. Que clar, com que acabem temporada, fa un recull dels programes i sèries que refrescaran la tele aquest estiu. Cristina García, bon dia.
14: Bon dia, noi. Sí, ahir ja vam parlar de TV3 i avui comencem per Televisió Espanyola, que és la que més renovarà la seva programació nocturna a l'estiu, després de tancar el juny com a líder d'audiències impulsada pel Mundial. Estrena segona temporada Dog House, de Chenoa. També torna el reality Maestros de la Costura, Celebrity 2, i el mític Grand Prix del Verano amb Ramón García i Lala Chus.
15: Bienvenidos al Grand Prix 2026!
14: A diferència de la U de Televisió Espanyola, Antena 3 aposten en aquesta arrencada de l'estiu per la continuïtat de la seva grella actual amb la recta final dels talent shows Tu cara me suena i La Voz Kiss. De 4, que ha experimentat un creixement en audiències en el tram final de la temporada, us destaco l'estrena de Super Gómez, Loma Marató, un programa de viatges del maratonià Raúl Gómez.
16: ¡Super Gómez!
17: ¡Super Gómez!
16: El deporte pida.
18: Alguien capaz de hacer de una carrera el más apasionante de los viajes.
16: Cada uno es como es. Esto promete. A estar bien.
18: Super Gómez, el hombre maratón.
16: Imagínatelo.
14: Per la seva part, Telecinco ha revolucionat la seva programació estiuenca a les tardes, amb Amor o lo que surja, El verano se mueve, El show de paz i El nou Sálvame, de lunes a viernes. Tot i això, jo us vull destacar El camino de la verdad, un nou docu-reality de Luján Argüelles, en el qual els seus protagonistes realitzen El camí de Santiago.
19: Sumergidos en la magia del Camino de Santiago.
20: Buen camino.
21: Buen camino.
19: Cinco parejas de padres e hijos.
14: Y para acabar, La Sexta, que no presenta grans novetats per aquest estiu. Estrenan una docuserie de True Crime, El crimen Pioz, i encaran la recta final de la temporada Anatomía de Amame Mendizábal. Res més.
22: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Hem arribat a 7:45 del matí, moment d'actualitzar la informació de servei. Que comencem amb el temps i amb aquesta calor que tenim al damunt. Avui es controla una mica, però res, serà flor de dos dies, ens deia el Jordi Carbó. Què tal? Bon dia.
17: Bon dia. Avui farà molt de sol, però estones hi haurà molts núvols que com a molt deixaran algunes gotellades. Durant la tarda sí que es formaran tempestes al Pirineu, sobretot al de Lleida, que podran descarregar amb forta intensitat. Ara tenim 24 graus de mitjana a Barcelona, 22 a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Màximes una mica més baixes que ahir, però tot i així de 30-38 graus a la major part de Catalunya. El cap de setmana, demà temperatures una mica més baixes, però encara farà calor, tornaran a pujar diumenge, i en general el cap de setmana molt de sol. Compte, tant avui com dissabte i diumenge, algunes platges l'estat de la mar es pot complicar per una mica de vent de llevant.
0: Que sapigueu que hi ha 196 municipis del conjunt de Catalunya en risc molt alt d'incendi i tenim una última hora que és que els bombers donen per controlat el que cremava el Pla de Manlleu. Ha cremat aproximadament 89 hectàrees, és notícia d'ara mateix. I la mobilitat, com trobem les carreteres a aquesta hora? Ferran Aràndiga, bon dia.
20: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim activa una avaria a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que amb direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i deixa fins a 5 quilòmetres de retencions intenses ja des de Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al mateix Llobregat també trobem congestió per l'A2, en aquest cas des de Pallejà també en direcció Barcelona. Al Besòs també tenim retencions arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecten a les dues rondes, a la ronda de dalt i a la ronda litoral, en sentit Llobregat. Per últim, al Vallès també trobem retencions per l'AP7 amb un quilòmetre de cues en sentit sud a Montmeló i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I a Rodalies, de moment, no consten incidències.
22: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
21: Aquest dissabte, el Tot és Comèdia, I've never seen a diamond in the flesh. La coreògrafa i ballarina Mabel Olea presenta el seu espectacle Cat One's Teeth sobre la perfecció i la bellesa al Festival Grec. Passarà pel programa acompanyada de Ferran Basaganyes i també...
23: Els dirigents deuen tenir sempre la sensibilitat a flor de pell per a saber complir el seu paper d'intèrprets de les necessitats de les masses.
21: El director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo Laparra, amb la nova programació d'estiu i la inauguració de l'exposició Feminismes Fílmics.
22: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons. Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
24: Jo a Xina no la vaig sentir mai, aquesta cançó. Quan vaig venir a Barcelona, les meves tietes l'escoltaven. Llavors, clar, jo també l'escoltava. És com si hagués tingut un destape, però de les oïdes.
25: Clar, és una mica flipant, no, això? Que hagis de venir a Barcelona per descobrir música xinesa.
24: De fet, no ho plantejàvem tampoc, perquè no teníem accés a molts tipus de música. Tu coneixies música tradicional i música del Partit Comunista.
25: I ximpum.
24: I ja està.
22: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau.
26: Sense treva, l'onada de calor que afecta...
27: La treva pactada entre les dues parts...
26: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
28: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb La Treva.
29: Ni som enemigues.
30: Ni estem en guerra.
29: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
28: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la Cadena SER i SER Catalunya.
22: I tu em fas anar... Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passam 5 minuts de 2 quarts de 8 del matí. Repassem l'agenda informativa del dia amb la Judit Caselles i el Miquel Giol. Bon dia, com esteu?
31: Bon dia.
32: Molt bon dia. El pla de Manlleu ja està controlat.
0: Espera, que em penso que tenim un problema amb el micròfon. A veure? Parla?
32: Vale.
0: No, vale, no parla. Vinga, som-hi.
32: Vinga, som-hi. Doncs, com avançaves, Marina, és una última hora perquè l'incendi del Pla de Manlleu ja està controlat. Aquestes últimes hores els bombers han pogut estabilitzar també l'incendi de Guimerà a l'Urgell, tot i que continuen les limitacions de mobilitat. El conseller d'Agricultura farà una atenció als mitjans a les 10, precisament per parlar sobre gestió forestal.
31: A Almeria, els incendis també estan provocant forts estralls. Han demanat la intervenció de la UME per l'incendi de Los Gallardos. Hi han mort 12 persones i 100 més han resultat ferides. El foc els va atrapar mentre intentaven marxar en cotxe del municipi. I continuen els interrogatoris per esclarir el cas Leire Díaz. Avui el jutge escoltarà els últims testimonis després que un comandant de la Guàrdia Civil i un empresari hagi situat Pedro Sánchez al capdavant de la presumpta trama.
32: I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, declara per la vacunació del coronavirus als agents de la Guàrdia Civil. Ho ha de fer a l'Audiència de Barcelona després que el jutge descartés presó per presumptament haver-los discriminat. La Fiscalia li demana 12 anys d'inhabilitació.
31: Aquest matí, protesta d'Unió de Pagesos reclamen a la Generalitat mesures per al sector del vi. Es queixen que aquest any les bodegues els compren menys raïm i que ho fan a uns preus massa baixos. La protesta acabarà sense dormir de noia.
32: I avui també coneixerem els resultats del baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, una enquesta que recull quines són les principals queixes dels ciutadans respecte de la gestió municipal i quin és el grau de satisfacció amb temes com, per exemple, la seguretat, la neteja o l'habitatge.
31: En esports, avui Espanya juga l'accés a les semifinals del Mundial a les 9 de la nit contra Bèlgica a Los Angeles. Espanya només ha jugat una semifinal en tota la història dels Mundials. Va ser la del 2010 a Sud-àfrica, l'any que va acabar guanyant la Copa del Món.
32: I l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, lliura el fons documental corresponent al seu mandat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'acte estarà encapçalat per Salvador Illa i també comptarà amb la consellera de Cultura. I continuem amb Cultura perquè tercera jornada del Cruïlla, amb concert durant tot el cap de setmana i passaran per aquesta esplanada, per exemple, Art de Bogotà, que s'acaba de confirmar, Rigoberta Bandini o Faithless i també Alice. Per tant, molt pendents de tota la jornada que cap de setmana al Cruïlla. I per acabar, els Rolling Stones, Marina, que presenten nou disc, es diu Foreign Stones, té 14 cançons i col·laboracions molt destacades, com la de Paul McCartney. Us deixem amb aquest avançament que es diu In the Stars.

0: 60 anys rodant i encara els hi queda corda. Vinga, agafem els diaris. Laura Estrada, Oriol Llopart, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una de les coses que hi trobem en destacat és que Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra Republicana.
1: Sí, hem parlat de l'enquesta del CEO, que avui ocupa les portades de l'Ara, també del Periódico i del País, que posen el focus en el creixement de la intenció de vot pels d'ultradreta. Junts seria la tercera força per darrere del PSC i d'Esquerra.
0: I a part de Donald Trump i els seus estirabots, òbviament la calor, que no afluixa.
1: Sí, l'alerta durarà una setmana més, un estudi que destaquen a la portada de La Vanguardia. De fet, és la principal fotografia, la d'un home sota una ombra d'una palmera a la platja. Hi ha un estudi que assenyala que la pobresa és el principal factor de risc davant les temperatures extremes.
0: I Vox rehabilita un conegut revisionista de l'Holocaust.
1: Això a la portada del País. El partit d'Abascal ha rescatat l'historiador Fernando Paz, de qui va prescindir de fet el 2019 com a cap de llista per Albacete, després de conèixer que qüestionava els judicis de Nuremberg i també que defensava teràpies per persones homosexuals. Doncs bé, ara acaba de participar en un campus juvenil que munta Vox.
0: I la foto que ha triat el periòdico per la portada és per la Sinfonia al costat del mar.
1: La segona ballada de clàssica a la platja, a càrrec de l'OBC, que desafia la calor extrema i reuneix de nou unes 30.000 persones.
0: Vistes les portades, llegim. Què diu l'opinió? Hamas juga la carta a Donald Trump.
1: Editorial del Periódico. Tot indica que els líders islamistes han decidit agafar-se als Estats Units davant la minva d'efectius i armament. Els canvis que s'han produït al Pròxim Orient i al Golf en els últims mesos permeten cert optimisme. La pèrdua d'influència de Hamas a la franja no ve donada només per l'esgotament d'una població que també el fa responsable del que ha passat, sinó pel distanciament del règim iranià.
0: Rigor amb les baixes laborals.
1: L'augment d'Espanya de les absències a la feina per malaltia exigeix un debat seriós i no tergiversions ni demagògia. La discussió hauria de centrar-se en els motius de l'increment, com les llistes d'espera, l'envelliment. El problema amb les baixes també passa a Alemanya, no és exclusió d'Espanya. Són un tema suficientment important com per deixar-les a mans de la polèmica partidista, és l'editorial del País.
0: L'ombra que projecta el creixement d'Aliança Catalana.
1: A l'Ara, l'auge del partit és una molt mala notícia pel catalanisme, llegeixo, perquè trenca els consensos que ens han fet forts com a país. Tots els partits, també els d'Esquerra, han de fer una reflexió sobre com tractar l'extrema dreta i combatre el discurs d'odi sense semblar moralistes o aliens a la realitat del carrer.
0: La calor extrema, emergència de salut pública.
1: Apunten a La Vanguardia que les altes temperatures són un risc molt greu pels vulnerables. La nova amenaça exigeix dur a terme plans de protecció globals.
0: El periòdico Juan Tallón, milions i milions.
1: Escriu, els milions, sense importar de què, es despleguen amb un devastador fanatisme sobre el llenguatge. Dius milions i alguna cosa en l'aire comença a volar aquesta pronunciació. Per exemple, 1 milió de llibres, 1 milió de cadires, de peixos, de dòlars. L'exuberància, diu, numèrica, té alguna cosa que ens hi vincula íntimament i planteja: potser no es pot viure sense exagerar, sense incórrer en desproporcions.
0: I hem de seguir amb números, perquè el Juan José Millás avui escriu sobre l'estadística, que clar, dit així, l'estadística sona poc sexy, però si és el Millás, segur que li ha trobat la manera.
1: Totalment, li ha donat la volta. En Juan José Millás ha anat al metge. Potser alguns també oients us hi heu trobat i li han preguntat de l'1 al 10 quan et fa mal. També li han demanat puntuar la visita. De fet, als aeroports us fan puntuar a vegades també la neteja.
0: El món les cares, amb les carones aquelles.
1: Exacte. I reflexiona Millás davant d'això, d'aquesta necessitat de puntuar. Hem aconseguit mesurar la distància entre galàxies, el gruix d'un cabell, però continuem sense disposar d'una unitat fiable per la por, la vergonya, el patiment o l'alleujament. La vida es comença a semblar a un electrodomèstic.
0: A les pàgines internacionals, l'Iran, que ataca els interessos dels Estats Units a Kuwait, Bahrain i Qatar després dels bombardejos dels Estats Units.
2: El règim assegura que un projectil va impactar al costat d'una instal·lació nuclear. Les autoritats iranies afirmen que l'ofensiva ha matat ja 14 persones. Katz assegura que l'exèrcit israelià està llest per una tercera ronda d'atacs.
0: Katz, que és el ministre ultra d'Israel, en aquest mateix diari parlen dels 5 minuts que van canviar l'humor de Donald Trump.
2: Efectivament, al País diuen que Donald Trump va passar d'amenaçar de tallar el comerç amb Espanya i de qualificar d'inútils els seus aliats europeus per no ajudar-lo en la seva guerra contra l'Iran, a dir als líders de l'OTAN durant la cimera d'Ankara que sentia amor a l'aire. Tot plegat es deu a l'augment de la inversió en defensa per part dels aliats i a la seva major contribució a les missions i operacions de l'Aliança.

0: per part dels aliats i a la seva major contribució a les missions i operacions de l'Aliança.
1: Multitudinari, últim adeu a l'Ayatollah Khamenei.
0: Vestits de negre, onejant banderes vermelles amb missatges de revenja, centenars de milers d'iranians van donar ahir l'últim adeu a l'anterior líder suprem iranià, l'Ayatollah Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer a l'inici de la guerra desencadenada pels Estats Units i Israel.
1: Trump i la cultura de la corrupció.
0: A l'avantguàrdia de la pressió, la FIFA exhibeix el modus operandi que ha normalitzat el president. Quan Donald Trump va trucar Gianni Infantino per demanar una revisió d'una targeta o va afirmar que, si guanyava Bèlgica, diria que el partit estava amanyat, va tornar a evidenciar una manera d'actuar basada en la pressió i la deslegitimació...
1: No és fàcil, aquesta, de...
0: No, em poso trampetes. ...de les institucions quan els resultats no li són favorables. Aquest tipus de pràctiques han provocat la pèrdua de confiança dels ciutadans en el sistema electoral.
1: Altres notícies que busquen fer-se un lloc. L'estat espanyol té més de 800 immobles sense ús repartits per al conjunt d'Espanya.
2: És el tema del dia al periòdico. Part d'aquests béns són antigues residències de funcionaris, herències, decomisos, expropiacions. L'inventari consta d'habitatges i locals, oficines, parcel·les o, per exemple, places de garatge, entre d'altres.
1: Vostè cavala una tardor calenta.
2: El sindicat majoritari educatiu ha consultat els afiliats i aposten per continuar la lluita, començar fort el curs i preparar una tardor de mobilitzacions. En un comunicat, els docents reclamen un pla concret, calendaritzat i amb prioritat si el govern no dona resposta a les demandes.
1: La pobresa és el principal factor de risc davant les temperatures extremes, us ho hem explicat ja fa una estona, i ho podeu complementar això amb l'entrevista que li fan a l'Ara, l'Esteve Fernández, el secretari de Salut Pública. Estimem que hi ha 3 vegades més morts per calor que no pas l'any passat.
2: L'última setmana hi ha hagut 595 urgències per calor. Les altes temperatures també afecten el nostre benestar emocional. Interessant el que apunten els experts i que és una dada demolidora. L'horitzó dels 50 graus. I és que la ciència adverteix que si les emissions continuen pujant i l'escalfament global s'accelera, hi haurà cada cop més risc d'onades de calor extremes amb màximes fins ara impensables.
1: I escolteu, el que també puja són les llistes d'espera fins a 4 mesos per poder rebre una rehabilitació.
2: La falta de metges i l'envelliment expliquen la demora en els tractaments. Els especialistes alerten de retards per problemes lumbars, cervicals, d'ossos, a més d'altes hospitalàries prematures amb processos més greus. Obre les pàgines de Societat de El Periódico.
1: Detingut el nòvio de la mare com a presumpte autor d'aquell doble crim que us hem estat explicant a Mijas, a Sevilla.
2: Semblava un incendi que havia acabat amb la mort d'una mare i una filla fins que la Guàrdia Civil va descobrir que presentaven signes de violència previs al foc. Una de les hipòtesis és que es tracta d'un cas de crim de violència masclista.
1: Investigat el promotor que venia a pisos inacabats.
2: L'empresa promotora investigada es diu Espasec 21, el seu responsable es diu Ramon Triquell i el jutge l'acusa d'ocultació de béns per pagar un deute.
1: I ara que venen dies de moure's amb el cotxe, fixeu-vos en això, un terç dels conductors l'agafa, condueix sota els efectes dels medicaments.
0: Els accidents per aquest motiu representen entre el 5 i el 10% del total a Espanya. Un estudi alerta que s'infravaloren els efectes dels fàrmacs d'ús freqüent quan hem de conduir.
1: I segurament us sonarà, Marcià, que estiguem parlant d'això ara, que creureu, us heu tornat bojos. Heu de saber que les llums d'autor arribaran aquest Nadal al Passeig Maragall i a la Rambla Prim. Sí, estem parlant de l'enllumenat de Nadal.
0: Exacte, l'Ajuntament recuperarà les controvertides i gegants decoracions lluminoses del 2009, tipus aquelles frases senceres il·luminades, no? Una de les propostes no definitives que podrien il·luminar el carrer seria qui passeja sense pressa per la ciutat de Nadal també descobreix allò que el món amaga els qui corren, però es recuperaran llums com el de fum, fum, fum, ara torrons i demà canelons. També tornaran els galets gegants.
1: Però és que em sembla una mica llarg, no? Qui passeja sense pressa per la ciutat de Nadal també descobreix allò que el món amaga els qui corren. No
0: l'acabes de llegir i t'estampes contra el camió que tens al davant.
1: Alves Predicador, maniobra de blanqueig o conversió genuïna?
0: S'ho pregunten avui al País. A l'espera de la decisió del Suprem, l'exfutbolista assisteix a esdeveniments religiosos on comparteix el seu testimoni i la seva fe. Un religiós amb qui han parlat el diari diu que Alves li va dir que es va trobar amb Jesús a la presó.
1: El Col·legi de Psicòlegs investiga la terapeuta dels Andic.
0: Ho llegim al periòdico. L'organisme estudia un possible intrusisme professional i mala praxi i recorda que la falta de col·legiació comporta multes.
1: A les pàgines culturals... It's a Nothing but a heartache. La trobareu a tot arreu, a la Bonnie Tyler, que s'apaga la seva veu escardada.
2: La trobarem a tot arreu, la trobarem a faltar. Si tots els diaris s'acomiaden d'aquesta veu tan icònica de la cantant galesa que va triomfar amb els hits com els que són ara mateix o Total Eclipse of a Heart. La vigorosa veu de Bonnie Tyler es va convertir en una identitat artística. S'ha mort als 75 anys a Faro, Portugal, on s'havia instal·lat a viure les temporades que no actuava. A Catalunya, de fet, hi va actuar el programa d'Àngel Casas, on va cantar The Best. Tenia una veu trencada per una operació a les cordes vocals.
1: Avui que els diaris també fan la crònica de com va anar el cru Cruïlla, l'última jornada.

0: Carme Val Cruïlla, que avui segueix, eh? Suet entusiasme en l'homenatge als 90 anys. Els anys 90, no els 90 anys, perdó.
1: La banda britànica va brillar en aquesta segona jornada del festival amb els seus èxits, qui també va tenir una actuació memorable van ser, com no podia ser d'una altra manera, Pixies. La banda va omplir l'escenari principal, va fer vibrar el públic amb els seus hits de finals dels 80.
0: El Congrés celebrarà el naixement de Pau Casals ara fa 150 anys. El Dia de la Pau, això és el 21 de setembre.
1: Queda una miqueta. L'acte institucional i de record i homenatge també al gran músic nascut al Vendrell, on de fet avui comença el festival que porta el seu nom.
0: La Setmana Gran d'Operación Triunfo.
1: Perquè OT viu una de les setmanes més emocionants. Mentre els 16 concursants de l'edició de l'any passat tornen avui als escenaris amb un concert al Palau Sant Jordi, el format creu a l'Atlàntic amb l'estrena d'Operación Triunfo Estados Unidos. La primera adaptació del programa de televisió pel mercat d'allà es podrà veure per Telemundo.
0: I avui, que és divendres, és dia d'estrenes al cinema.
2: Svenja me ha dado una bofetada. Desde entonces veo y oigo todo lo que hacéis.
0: I una de les noves és aquesta, Mariel lo sabe todo.
1: Que planteja una parella que sembla perfecta fins que descobreixen que la filla té telepatia i per tant els llegeix la ment i llavors, clar, tot es torça perquè ho sap tot d'ells, tota la veritat. És una comèdia francesa. També s'estrena Las Corrientes, un drama sobre la maternitat, Andy, una història sobre immigració i Un taxi en Tòquio, la història d'un taxista que acompanya una dona gran a revisitar diversos espais que expliquen la seva història.
0: Qui fitxa avui els semàfors verds i vermells dels diaris?
1: El periòdico Semàfor Vermell per l'expresident de Correus, perquè un informe de l'UCO l'assenyala com a suport decisiu en la trama de l'Eire 10. Verd pel president de la Fundació La Caixa, Isidre Feiner. A La Vanguardia, semàfor verd pel músic Jordi Savall, que inaugura avui el Portaferrada, i vermell per Nigel Farage. Les enquestes del Regne Unit confirmen la caiguda del líder ultradreta. A l'Ara, semàfor vermell per Marc Rutte, el secretari general de l'OTAN, i també vermell per Francisco González, que és expresident del BBVA.
0: Obrim els esportius. I com no, amb la prèvia de l'Espanya-Bèlgica de quarts de final d'avui a les 9 de la nit.
3: Avui és el vostre dia a l'esport. Lamine preparat per fer el seu primer gran partit en el Mundial. L'hora d'Espanya, alas, i en plena onada de calor, foto per un ventall amb la bandera d'Espanya. Que Courtois no pari la festa a Mundo Deportivo o Espanya treu el cap a territori esquiu. El país, entre 1934 i 2002, quatre cops va caure eliminada la selecció espanyola de forma consecutiva als quarts de final.
0: França ja espera semifinals.
3: No dona treva a Mundo Deportivo. Mbappé es guanya unes altres semifinals a l'AS o, més contundent, l'esport. Mbappé expulsa el Marroc. Passen per sobre dels lleons de l'Atlas.
0: El belga que va riure's de Donald Trump.
3: Romelu Lukaku, davanter, és el màxim golejador històric de Bèlgica amb 93 gols, a molta distància del segon, que és Kevin De Bruyne, que n'ha anotat 38. Va marcar contra els Estats Units i va imitar Donald Trump i el seu peculiar ball en protesta contra la FIFA pel cas de la targeta vermella retirada a Balogun. Això ho llegim al periòdico.
0: Aquest de Romelu Lukaku és un dels noms propis del dia, l'altre és el de Karim Adeyemi.
3: De fet, és la portada destacada de Mundo Deportivo, oferta per Adeyemi. Informació explicada ahir al Què t'hi jugues, acord ja amb el jugador del Dortmund, falta tancar-ho amb el conjunt alemany, que ja ha rebutjat una primera oferta de 20 milions d'euros. Adeyemi i la cirereta del nou, alas.
0: Amb quina carta dels lectors ens quedem avui, Miquel?
4: Doncs avui ens quedem amb la carta d'en Josep Maria de Barcelona, que ens diu: ai, la tecnologia. Fa 3 setmanes que no pot accedir la carpeta a La meva salut, important. No avisa de cap problema amb la contrasenya, sinó que reapareix la pantalla d'inici en bucle. A partir d'això, com que no va aconseguir parlar per telèfon amb el seu cap, diu que hi va anar personalment. Li van enviar un mail amb un enllaç que repeteix el mateix problema i, després de tot, anant-ho repetint, es pregunta per què serveix tanta tecnologia.
0: Això és com allò d'Astèrix i les 12 proves. Ara la notícia per comentar l'hora del cafè. De què rius, Arnau?
3: No, que aquesta va pel Pol, pel nostre tècnic, aquesta notícia a l'hora del cafè, perquè a més, li encanta els Pokémons. Per això va pel Pol, perquè li encanta els Pokémons. I és que, parlem de Pokémon, no sé si eres molt
0: no,
3: fan
0: gens.
3: O no. Gens, vaja. Doncs no li agradarà gens, llavors, a la Marina.
0: No passa res.
3: Pol, escolta, ho sento, no li agrada
0: a la Marina. Les nostres oients.
3: En fi, que la companyia Pokémon ha assignat un Pokémon a cadascun dels 60 equips de la J-League japonesa, les tres primeres divisions, com a part de les celebracions del 30è aniversari de Pokémon. Els punts principals són, doncs, que cada club tindrà un Pokémon company exclusiu que el representarà oficialment. Entre l'inici de la temporada i el mes de setembre, els aficionats que assisteixin als partits a casa rebran una bossa commemorativa amb l'escut del club i el seu Pokémon associat. Es repartiran 1 milió de bosses, entre aquests 60 clubs, i aquest marxantatge no es vendrà, per tant, és molt exclusiu, així que el veurem a Wallapop o a qualsevol plataforma del Japó. Només es podrà aconseguir assistint físicament als partits. Pikachu sí que saps qui és, no?
0: Home, una cosa és que no sàpiga qui són, l'altra cosa és que m'interessi.
3: Vale, doncs, no, bueno, Pikachu, com que és el Pokémon estrella, no l'han assignat a cap equip, sinó que funciona com a mascota neutral de tota aquesta campanya.
0: De fet, hi ha un joc que s'han inventat a l'escola de la meva filla, no sé si ho fan els altres nens, que és pica por arriba, pica por abajo, Pikachu, i llavors treus el pedra, paper, tisora.
3: Ah,
0: mira,
3: bueno,
0: sembla.
3: El Pikachu treia una tempesta elèctrica, no sé. Vaja, en fi, que a mi m'agradava molt el Charizard i hauria de ser els Kashima Antlers, perquè són els que li ha tocat a Charizard.
0: Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
5: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Pep Bartomeus, estimat, què tal, com estàs? Bon dia.
6: Molt bon dia, com estàs?
0: Bé.
6: De divendres.
0: De divendres, l'últim programa de temporada, imagina't.
6: I d'aquí res, a la platja, fa un bon bronzo, no? Doncs com que és l'últim dia, parlarem de novetats musicals de la setmana. I ara

cançó, Qui no l'ha ballat, és de les més radiades i una de les propostes clares a ser una de les de l'estiu. Però ara la podem escoltar amb un nou aire, perquè el company Sergi Sánchez ha fet una remescla d'aquest més que conegut Tutu Turú, del Siderland.

0: actualitat estrenant un tema que ja el va presentar per primera vegada en directe.
1: Una cosa més rara, no?, per ser el Pablo Alborán.
0: Per què?
1: No sé, em sona raro.
0: No, home, és el seu estil.
1: Sí, no sé,
0: el veu
1: una mica enfarfegat.
0: Sí?
1: No sé.
0: Ai, Marina, com estàs avui, eh?
1: No, vull dir que l'altre m'ha agradat.
0: Entre el Pikachu, ara el Pablo Alborán... L'Arnau mira així...
1: Digues, va.
0: El va presentar, com deia, en directe quan va fer parada a Barcelona en el seu Kilómetro Cero Tour fa 2 mesos. És una cançó que realment els més fans i seguidors ja saben perquè l'està interpretant en els seus concerts, però que avui publica totes les plataformes digitals. ¿Por qué me tienes?

0: tucum, tucum.
1: És que tot sona igual, tot sona igual. La Rau ja és feliç amb aquesta cançó. La muralla del dia va per Lucho RK, que després d'uns mesos unint-se a altres pesos pesants de la indústria, com Quevedo, Omar Montes o Lola Índigo, uns il·lustres, com pots veure, ara li toca el torn de posar-se al capdavant en solitari amb el llançament del seu nou single, Aire. El cantant dona el tret de sortida a una nova era renovada dins de la seva carrera, una fase en què busca assentar definitivament aquell so i fer que el seu segell d'identitat sigui inconfusible per a qualsevol que l'escolti.

Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Els U2 han sorprès amb un nou tema i alerta. Estic convençut que estem davant d'una de les cançons més destacades dels últims anys dels irlandesos. Es diu Streets of Dreams i ve acompanyada d'un videoclip rodat a Ciutat de Mèxic. Durant la cançó els podem escoltar entonant la calle de los sueños. Per cert, ja podem tornar a veure Larry Mullen Jr. A la bateria després d'un temps sense ser-hi per una operació a l'esquena.

0: Fa un moment la Laura ho estava comentant, i és que el món del pop plora la seva mort. La cantant galesa va morir ahir als 75 anys després d'estar 2 mesos en coma a Portugal. La seva salut s'havia deteriorat les darreres setmanes a causa d'un problema intestinal pel qual va haver de ser operada d'urgència. Amb ella se'n va una veu fonamental del pop de les últimes 4 dècades gràcies a himnes com Aliza Harage, el Holding Out for a Hero o aquesta, el Total Eclipse of the Heart. I si et sembla, Marina, per arribar a les 8, anem amb els Incombustibles Stones.
1: 60 anys orígens. Porten aquesta gent.
0: 60 anys, sí,
1: imagina't.
0: Sí. Doncs tornen als orígens del blues, country i, evidentment, el rock, i ho fan amb el disc Foreign Tongues, el seu 25è disc de Mick Jagger, Ron Wood i Keith Richards. Hi han participat artistes com Paul McCartney, Robert Smith dels The Cure o Chad Smith dels Red Hot Chili Peppers i les últimes gravacions del desaparegut Charlie Watts. De moment no tenim detalls de la gira, així que haurem d'estar atents, però clar, amb la seva edat és complicat poder preveure si vindran o no en concert.
1: O sigui, n'hi faran molts, que segurament no. Si trien Espanya vol dir que segurament triaran un lloc, o Madrid o Barcelona, segur. I la gent s'haurà de moure a veure si paren aquí. Home,
0: efectivament, esperem que sí.
1: Pep Bartomeus, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'estiu.
0: Igualment, que vagi bé.
1: Adéu.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i tanquem temporada amb la sensació que ens toca explicar-vos tantes coses a la vegada que anem cremant notícies i moments històrics a marxes forçades.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: L'onada de calor, els incendis, el Tour, l'esvoranc del Putxet, el terratrèmol de Veneçuela, les declaracions del cas Andic, l'aprovació dels pressupostos a Catalunya després de 3 anys, els tirotejos, les corrupteles, tot això ha passat en menys de 4 setmanes. Tantes coses, tantes notícies que en van quedant sepultades altres pel record.
1: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
0: Com la visita al Papa, n'és un exemple, però és que no fa tant, fa 2 mesos exactes. El Barça va guanyar la Lliga com no ho havia fet mai abans, derrotant l'etern rival al Camp Nou. Poc després vindria la surrealista roda de premsa de Florentino.
2: Me da vergüenza decirlo, pero me han elegido el mejor presidente de la historia del club. Porque me tendrán que echar a tiros.
0: I la primera imputació de la història d'un expresident del govern a Espanya.
3: Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia.
0: L'hivern serà recordat per la crisi impresentable a Rodalies, que va coincidir amb l'ingrés a l'hospital del president de la Generalitat, de Salvador Illa, que quan va sortir es va trobar amb la gran revolta dels professors. Que no tot ha estat crític, hi ha hagut llum també aquesta temporada. Per exemple, la febre amb el nou disc de la Rosalia o els humans tornant a la Lluna. De moment no l'hem tornat a trepitjar, però l'hem pogut veure com no ho havíem fet mai abans.
4: Houston, we have you the same. It is so great to hear from Earth again. To Asia, Africa...
0: I en aquest estat d'acceleració permanent avui posem el fre, avui acabem temporada, la primera de la nova era de l'Aquí Catalunya. Com l'actualitat, nosaltres també hem tingut llums i ombres, encerts i errors, però sobretot hi hem posat ambició, honestedat i ganes en això. Segur que sí que no ens guanya.
5: Any 2000, perquè el Barça tornés a Stamford Bridge amb un gol de Figo, en la derrota 3-1.
6: De rata.
0: I comencem amb un mal peu, una altra vegada pels usuaris de Rosalies.
7: El Vaticà ha obert una investigació contra el bisbe de Cádiz i Ceuta, Rafael Zornoza.
8: Tren del coll de la Jonfrau, que està a 3.450 metres.
9: Aquesta matinada a la Vox, a la Fox.
0: I a partir de les 10, el Florentino, no va dir, mare de Déu. El Francino i l'Estel Soler.
6: Perdona, acabo de trobar una runner, costa de trobar-ne. Hola, bon dia, perdona, et puc molestar?
10: A veure, digues.
6: És una runner que surt a córrer plovent, que estic molt rebella, eh? Com et dius?
10: Judit.
11: Què, acabant temporada, eh?
0: Ara passen 3 minuts de les 8 del matí i ara si anem per feina, que ens queda encara tot un programa per davant. Ara ho desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
12: Bon dia.
0: A veure, tècnicament avui ja no estem en onada de calons, has dit fa una estona.
12: No estem en onada de calor, però igualment passarem molta calor. Ara ja tenim 26 graus a la ciutat de Barcelona, 24 a Tarragona, 23 a Lleida i Girona. Comença a pujar la temperatura i ho farà ràpidament, ja que farà molt de sol. Màximes de 34 a 38 graus a la major part de Catalunya, les més baixes arran de costa al voltant dels 30 graus. I és que aquí tindrem una mica de vent de llevant, no massa fort, però pot provocar una mica de mar de fons a les platges de Tarragona i Barcelona. Molta precaució. I en general sol, però també estones alguns núvols que no deixaran més que algunes gotes al Pirineu, sobretot el de Lleida, durant la tarda, tempestes que descarregaran amb forta intensitat.
0: Clar, i això, que ningú es confiï, perquè tornem a disparar els termòmetres ben aviat, eh?
12: Sí, de fet, ja a partir de diumenge i gran part de la setmana vinent tornarem a tenir una calor força agobiant. D'augment, demà baixarà una mica més la temperatura que avui, igualment calor, però una calor més suportable en un dissabte assolellat amb alguns núvols, algun xàfec durant la tarda als Pirineus. Diumenge és quan tornarà a pujar la temperatura, de nou amb valors propis de la canícula, un ascens que tindria continuïtat la setmana vinent.
0: Carbó, gràcies, que vagi bé.
12: Gràcies, salut.
0: Passen 5 minuts a les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
13: Bon dia, Marina.
0: Tragèdia a Almeria. Un incendi ha deixat 11 víctimes mortals.
8: L'incendi forestal es va originar ahir a Los Gallardos i són 11 veïns els que han sigut atrapats per les flames, alguns dins d'un vehicle i d'altres mentre intentaven fugir a peu. També hi ha 7 ferits i ara un veritable èxode a les localitats properes a l'incendi.
0: A Catalunya, més calma, tots els incendis estan estabilitzats. Ara mateix el de Manlleu, de fet, ja està controlat. D'aquí a una estona, d'aquí a mitja hora, parlem amb la consellera d'Interior, amb la Núria Parlon. I tenim dades del Centre d'Estudis d'Opinió, la primera enquesta de l'any, i la intenció política dels ciutadans fa perdre punts a Junts i fa guanyar terreny a Aliança Catalana.
8: Si l'extrema dreta ocuparia un quart del Parlament, el president Illa renovaria govern, tot i que perdent pols i suport, i Junts s'endú la gran patacada.
0: Ara bé, malgrat això, encara hi ha una majoria d'esquerres, resisteixen les esquerres a Catalunya, tot i que el PSC perdria suports. I a l'Iran...
8: Milers de persones enterren el líder suprem en un últim adeu entre llàgrimes i també crits de venjança.
0: I al Mundial, França es desfà del Marroc, passa a semis, on espera Espanya o no. Avui li toca Espanya contra Bèlgica.
8: Sí, Mbappé es redimeix ell mateix i marca després de fallar un penalti un dels dos gols que han classificat les Bleus a les semifinals.
0: És divendres. I avui, a l'Aquí Catalunya...

Per acabar temporada conversarem amb la consellera d'Interior per veure com pinta l'estiu, que no serà fàcil. Tenim cita prèvia amb el doctor Pedrós. Ve el Salvant de Fotogrames per explicar-nos què tindrem al cinema aquest estiu i quines pel·lis ens esperen de cara a la temporada que ve. A les 10, al Racó de Pensar, amb la Imma Sustilet Garita i amb ells el Tomàs Roncero per fer aquesta prèvia del partit d'Espanya d'aquesta nit. I per tancar, els millors moments també, eh? I les millors pífies de la temporada. Ens podeu seguir en directe des d'ara fins a les 11, on recupereu després a l'app de la 0 o a la pàgina web de sercatalunya.cat.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 8 minuts de les 8 del matí. Com a mínim 11 persones han mort en un incendi forestal als Gallardos. Això és a Almeria.
2: No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible. Y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto.
1: A més dels 11 morts, hi ha com a mínim 8 ferits. Eren veïns que havien intentat evacuar del municipi per vies alternatives i que es van trobar amb una trampa, amb la trampa de les flames. És l'incendi forestal a l'estat amb més morts de les últimes dècades. Només el 2005 n'hi havia hagut un de similar. El que volem fer ara mateix és marxar cap allà, marxar cap a Almeria per conèixer quina és l'última hora amb els nostres companys allà, amb els companys de la SER. Álvaro Hernández, què tal?
3: 9 de ellos han sido hallados en el interior de sus vehículos calcinados. Trataban de escapar y lo hacían por caminos alternativos distintos a los indicados por el ayuntamiento para evacuar la zona. Además, hay numerosos heridos, 5 de ellos al menos han ingresado en el Hospital Torre Cárdenas de Almería Capital con importantes quemaduras. De ellos, 2 han tenido que ser rescatados de un barranco al que se lanzaron para intentar huir del fuego sin éxito. Además, heridos con alguna fractura causada en el desalojo, ingresos hospitalarios por inhalación de humo y al menos un caso de ataque de ansiedad que también ha requerido de atención sanitaria en uno de los hospitales de la provincia. Amanece y continúan las labores de extinción de un incendio que dura ya más de 12 horas mientras se espera la llegada de la UME.
1: El foc, aquesta tragèdia, va començar ahir a la tarda i ja tenim les primeres hipòtesis. Miquel Giol.
4: Bon dia. Tot apunta que hauria estat per la caiguda d'un cable elèctric. Les víctimes anaven per camins diferents als que havia marcat l'Ajuntament per evacuar la zona i demanen máxima prudencia.
2: Es fundamental atender a las sugerencias tanto del 112 como de las autoridades locales para guiarlos por el camino adecuado, pero también tomar las decisiones adecuadas.
4: És el conseller d'Emergències, Antonio Sanz. El president Pedro Sánchez també ha traslladat les seves condolences als familiars de les víctimes amb un missatge a les xarxes socials on demana precaució.
1: I ja ho esteu veient, davant de situacions d'aquest calibre, cada moviment és clau, cada decisió presa en uns segons és clau. I des d'aquí, el Departament d'Interior fa diverses recomanacions en cas de trobar-se amb un incendi forestal, per exemple, que et vingui cap a casa o que tu siguis al cotxe. Òbviament, la primera és trucar al 112, però mentre no arriben s'han de fer més coses. Quines?
4: Exacte. En el cas que el foc s'apropi a casa teva, cal refugiar-se a l'interior i tancar portes, finestres i tots els forats per on pugui entrar aire. Només s'ha de marxar en el cas que ho indiquin els serveis d'emergència. En aquest cas, recomanen tancar els interruptors del llum, del gas i agafar només l'imprescindible. S'ha d'omplir la banyera i les piques d'aigua i ruixar les portes i les finestres. També col·locar tovalloles molles sota les portes i la millor roba en aquests casos per portar és la de cotó o de llana. Si t'agafa dins del cotxe el foc, els bombers recomanen no sortir-ne.
1: I a Catalunya... Nit intensa pels bombers que han deixat els incendis que cremen estabilitzats. A entrada de la nit van poder sufocar la revifalla de l'incendi de Guimarà a l'Urgell, a Lleida, i la millora de les condicions va permetre aixecar el confinament. La resta, ja us ho dic, han estat estabilitzats i en l'última hora s'ha donat per controlat el que cremava el Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els incendis forestals han arrasat en només un mes, un 75% de les hectàrees cremades al conjunt de Catalunya tot l'estiu passat. I en només una setmana, tots els focs que hi ha hagut aquí han obligat a confinar 84.000 persones.
5: El foc originat a les Gavarres, a la Bisbal d'Empordà, ha estat el més destructiu fins al moment, amb més de 2.000 hectàrees calcinades. En el que va d'estiu, ja portem més de 3.000 hectàrees calcinades en total. L'any passat, en tot l'estiu, van ser unes 4.000.
1: S'estan sent de dies de feina ingent pels bombers i pels voluntaris, també, que cada dia estan més esgotats. Ells i el material que porten. Martí Oliver.
6: Així ho ha assegurat el cap dels bombers David Borrell en declaracions de l'Aquí Catalunya.
7: Tornarem a patir segur. Estem aconseguint estabilitzar tots els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
6: D'una banda hi ha el desgast físic, els bombers s'organitzen en torns de 24 hores, un dia treballant, un dia de descans, i així van fent successivament, però també hi ha el desgast material.
7: L'incendi que vam tenir les Gavarres vam tirar 1.000 mànegues. Els vehicles se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tens.
6: I tot i que admet el sobreesforç, Borrell ha deixat clar que tenen corda per estona.
1: Clar, més enllà dels incendis, les altes temperatures estan portant també molts problemes pels treballadors que estan a peu a carrer. En les últimes hores, dos dels empleats de Parcs i Jardins a Barcelona han hagut de ser atesos en hospitals per culpa d'aquesta calorada. Ho ha denunciat la CGT, Inspecció de Treball. L'Ajuntament recorda que ja ha pres mesures per intentar evitar casos com el de l'any passat, quan una treballadora, ho recordareu, va morir, una treballadora de la neteja en plena onada de calor. Ens ho explica el Ferran Dalmau.
8: L'últim cas va ser aquest dimarts al Parc de la Ciutadella, quan un jardiner va haver de ser atès i transportat a un centre sanitari en ambulància. En l'altre cas va ser un treballador en pràctiques qui va patir un cop de calor el juny i també va acabar en un hospital. Mariano Peinado és el delegat de la CGT a Parcs i Jardins.
9: A certes temperatures, els jardiners no hem d'estar al carrer fent feina. Els jardiners hem d'estar preparats per sortir per qualsevol urgència que surti. El que no pot ser és tenir la gent treballant a les 12 del migdia en una fase d'alerta.
8: El consistori assegura que en tots dos casos es van seguir els protocols d'actuació. Remarquen també que ja s'està fent jornada intensiva al matí i que han repartit polseres per mesurar la temperatura dels treballadors. La CGT respon que les polseres no han aconseguit evitar el cop de calor en cap d'aquests dos casos.
1: I en aquesta situació de temperatures extremes hem de tenir en compte una cosa. No és la calor, és la renda disponible. Un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona assegura que patir o fins i tot morir per les altes temperatures té a veure amb la desigualtat social. El verd dels barris, la qualitat dels pisos i els recursos per poder fer front a la calor són els principals factors d'aquesta desigualtat. Oriol Soler.
10: Només un 40% de les llars que ingressen menys de 1.000 euros al mes tenen una bona refrigeració, per un 70% de les que en tenen 3.000 o més. No és el mateix combatre la calor amb un ventilador, amb aire condicionat o amb una piscina, però també és molt diferent viure en pisos amb un bon aïllament estructural, finestres de qualitat o tenir zones verdes a prop de casa. Rubén Martínez és un dels autors de l'estudi.
11: El retrat de la mortalitat per calor es repeteix a totes les onades. Una dona gran que viu sola en un pis mal aïllat, de renda baixa i sense refrigeració.
10: L'informe assenyala una quarantena de municipis de l'AMB on caldria fer accions urgents. Les propostes són reforma d'habitatges, un fons climàtic per finançar mètodes de refrigeració i posa els exemples de l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà.
1: Són les 8 i quart, canviem de registre, fixem-nos en el Mundial. Avui dia gran per la selecció espanyola. Arnau Montserrat, Espanya juga avui l'accés a semis del Mundial.
12: A les 9 de la nit contra Bèlgica a Los Ángeles.
13: Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Estoy contento de cómo hemos llegado. Por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos.
12: De la Fuente posant en valor el camí ja fet per la selecció. Davant tindran la Bèlgica de Courtois, que arriba després d'eliminar a l'anfitriona 1-4 contra els Estats Units. Espanya només ha jugat una semifinal en tota la història dels Mundials. Va ser la del 2010 a Sud-àfrica. Aquell any la Copa del Món va venir cap aquí, cap a Espanya.
1: Dèiem abans, van passar més coses aquell 2010 moltes, a la moltes. Selecció.
12: Ja he vist que has fet un repàs avui, per exemple, de coses que han passat aquest any. Imagina't també el 2010.
1: A la prèvia, Gavi ha fet de Gavi.
12: Pura sinceritat, eh? Li pregunten per com veu a Bèlgica.
14: No conozco muy bien a los jugadores, la verdad, porque no he visto muchos partidos del Mundial.
12: Diu que això sí, però tenen un equipàs i d'aquí parla meravelles des de Courtois.
14: Courtois es uno de los mejores de la historia, es muy bueno. Muy alto también.
12: Muy alto, eh? No diu pas cap mentida, també és veritat.
1: I ja espera França a qui passi en aquesta semifinal. Si és Espanya, doncs això, ja sap que es batrà en França.
12: Que hi va eliminar el Marroc 2-0 amb un golaç d'Mbappé.
15: Mbappé, golazo! Gol!
12: I un altre de Dembélé. Mbappé va marxar tocat, però Deschamps a la roda de premsa va explicar que té una lleu molèstia al turmell, res greu. Li preguntaven precisament a Deschamps a qui prefereix a la semifinal, si a Espanya o a Bèlgica.
16: Voy a ver mañana en televisión, no prefiero nada. Estamos nois en semifinals, vamos a ver cuál es el equipo que será de frente.
12: A Deschamps li és igual i a Mbappé també.
17: Me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil, si es España es España, si es Bélgica es Bélgica, vamos a ver mañana lo que va a pasar.
12: Vaja, que avui Espanya-Bèlgica a les 9 de la nit.
1: Nit sense aldarulls, això és rellevant perquè s'havien blindat a França, no ha passat res.
12: No, s'havia preparat un dispositiu de seguretat majúscul, per evitar nits com les de la celebració de la Champions del Paris Saint-Germain o la del França-Marroc del 2022, amb més de 260 detinguts, estacions tancades, toc de queda per menors de 16 anys, drons. Aquest cop la nit, afortunadament, ha acabat sense incidents destacables.
1: 8 i 18 minuts. Aquest és el panorama que ens dibuixa el Centre d'Estudis d'Opinió en el primer sondeig que han publicat d'aquest 2026. El PSC de Salvador Illa guanyaria les eleccions, però amb un desgast important, i Aliança Catalana es cruspiria part de l'electorat de Junts, però també de Vox, i batallaria amb Esquerra Republicana per ser la segona força al país.
18: Receptes del passat fracassades. Populisme, de passo que te'n pogui. Miri als Estats Units Trump, miri Argentina Mireu. Populisme, de passo que te'n pogui. Receptes del passat fracassades.
19: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana.
20: És que no sé què vol, com vostè em diu, força democràtica. Una força democràtica respecte als drets i llibertats fonamentals dels ciutadans.
21: A veure, si vostè em pregunta a mi com a demòcrata, jo no vull que Junts per Catalunya es converteixi en Aliança Catalana. No vull. No vull.
20: I nosaltres veiem que aquesta és una força política que no respecta els drets i llibertats fonamentals.
1: I una de les grans lectures d'aquest Centre d'Estudis d'Opinió és aquest sorpasso d'Aliança a Junts, enfilant-se gairebé fins a la segona posició. Esgarrapen gairebé 3 de cada 10 votants del partit de Puigdemont, però també suquen de Vox, Guillem.
22: Sí, el 28% dels votants de Junts i el 23% de Vox, el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que confirma dues tendències que es venien dibuixant des de fa mesos, que el PSC està patint un cert desgast electoral i que el creixement dels de Sílvia Oriols arriba fins al punt d'estar a un pas de convertir-se en segona força.
1: Perquè us en feu a la idea, eh? Aliança passaria dels 2 diputats que té ara a com a mínim 23, superant amb claredat Junts, atrapant pràcticament Esquerra Republicana, com us deia, Xavier Balló.
23: El PSC va perdent pistonada lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que l'única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar on necessita la CUP per poder sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i compensa la baixada de socialistes i comuns. Els republicans, amb 24-26 escons, serien la segona força amb només un diputat d'avantatge respecte a Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16-18 escons. El PP i Vox empatarien a 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP, a 4 o 5 escons. Un parlament amb majoria d'esquerres i també amb majoria independentista, però que no seria articulable políticament perquè hauria de pivotar necessàriament sobre Aliança.
1: Vaja, que si avui hi hagués eleccions, la foto general seria que Catalunya segueix sent el gran bastió de les esquerres, perquè hi hauria aquesta majoria, tot i que una quarta part de l'hemicicle seria d'extrema dreta.
22: Sí, que passaria de 13 a una forquilla d'entre 35 i 38 diputats. Al Parlament, com deies, però hi hauria, seguiria havent aquesta majoria d'esquerres. Ara bé, Illa podria complicar-se la governabilitat, es podria deixar 6 escons, els comuns també caurien, i només el creixement d'Esquerra Republicana manté vives les opcions que l'actual majoria pugui repetir-se. El baròmetre, que és l'altra dada destacada del sondeig, dona el millor resultat favorable a la independència dels últims 6 anys, un 45% dels encastats i dirien que sí.
1: Mira, doncs ara que parlem d'independentistes, Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia ha posat pals a les rodes en les causes que investiguen l'espionatge contra tot aquest col·lectiu, contra l'independentisme català.
22: El que es coneix com a Catalan Gate. En un nou estudi, l'organització ha analitzat el paper del Ministeri Fiscal durant els 6 anys que fa que l'espionatge és als jutjats de Barcelona. Les traves han impedit que, tot i que s'hagin impulsat 10 causes, als jutjats s'hagi fet justícia amb les víctimes.
24: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
22: Que des d'Amnistia Internacional també ha demanat al govern espanyol una reforma de la llei de secrets perquè el CNI hagi d'aclarir contra qui va fer servir el sistema de vigilància Pegasus.
1: I s'ha tornat a encendre, i de quina manera, la batalla dialèctica entre el govern de Pedro Sánchez i la Conferència Episcopal Espanyola.
25: Cuando un estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito. A las pruebas me remito, mirándoos a vosotros y a mí.
1: El president dels bisbes ha espantat qualificant així el govern de Pedro Sánchez, i Félix Bolaños, el conseller de la presidència, l'ha contestat.
22: Sí, en una carta. El ministre li ha respost amb aquesta pregunta. Què li semblaria si qualifiquéssim l'Església com una banda d'agressors sexuals? I Argüello no s'ha quedat aquí.
25: Que los inmigrantes tienen deberes. Tienen deberes. A la hora de su integración. Porque si no, aprenden rápido el camino de los derechos.
22: assegurar que els immigrants aprenen de seguida dels espanyols i s'escaquegen d'anar a treballar. Afegia que, si miréssim les llistes, ens enduríem una sorpresa. Així ha contribuït, doncs, a escalar la controvèrsia al voltant de l'absentisme laboral.
1: Que és un jardí en el qual s'ha ficat Alberto Núñez Feijó. Isabel Díaz Ayuso, ara sí, aplaudeix el líder del PP amb les orelles.
22: Sí, això sí que li ha agradat, de Feijó. Feijó, que, recordem-ho, va dir que l'absentisme és un càncer. En canvi, el portaveu popular, Borja Semper, creu que Feijó podria haver-se estalviat l'expressió.
0: El presidente Feijó tiene más razón que un santo. Más razón que un santo.
2: Bueno, hay gente que le molesta mucho, yo como enferma en cáncer, no. También creo que tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones, pues que hay una gente a la que le molesta y convendría, yo creo, que seamos todos, bueno, pues que tengamos cierta cautela a la hora de utilizar estas comparaciones.
22: Semper, que ha superat un càncer, a ell no li molesta, però entén que altres afectats sí, això deia RAC1. Semper, que diu que un malalt de baixa ha de cobrar el 100% del sou, però assenyala que hi ha una bossa de frau amb els permisos per incapacitat.
1: 6 minuts per dos quarts, obrim una finestra al món. El líder de l'Iran, Ali Khamenei, ja ha estat enterrat després d'una setmana sencera de comiats massius. Llàgrimes i venjança també a la seva ciutat natal.
3: Sí, a Mashhad, on el líder suprem va ser enterrat ahir al mausoleu de l'imam Reza després de 7 dies d'exèquies en un funeral convertit en gira per les ciutats sagrades tant de l'Iran com de l'Iraq. Una nova jornada de marea humana als carrers, milers de persones amb la imatge del líder amb banderes de l'Iran, també banderes vermelles i cartells i crits de "hi haurà sang i matarem a Donald Trump". Tanta gent hi havia al carrer que el fèretre va haver de ser transportat al mausoleu en helicòpter perquè el camió que el transportava no aconseguia fer-se pas entre la multitud. Un dels seus fills va oficiar la cerimònia, però hi va haver un gran absent, el seu altre fill, Mojtaba, que és el qui lidera ara els ayatolàs i a qui no hem vist des que el primer dia de la guerra és el dia el que van matar a Ali Khamenei.
1: Ànsies de venjança a l'Iran en aquest últim comiat al gran líder, mentre segueixen els bombardejos entre els Estats Units i aquest país.
3: Sí, les dues bandes s'han seguit creuant foc, tot i que en les últimes hores hi ha hagut silenci i a l'estret d'Hormuz segueixen transitant els bucs. Iran ha afegit Jordània, i això sí, els països atacats des d'ahir, tots del Golf. I han tornat, per cert, els vídeos de la propaganda iraniana. You woke the lion, now you put it to sleep.
1: Oh! You lost, you lost, take the L. Això al Golf, i més enllà dels canvis d'humor de Donald Trump i dels compromisos dels aliats sobre armament i protecció comuna, la cimera de l'OTAN d'aquests últims dies ha deixat una altra i sorprenent notícia després de la cloenda, que és el regal de l'anfitrió, el regal d'Erdogan, una pistola.
3: Sí, és un revòlver clàssic que pot ser de col·leccionista, però també és perfectament funcional i que Erdogan ha entregat amb una elegant capsa de fusta i amb les seves bales a cadascun dels líders que han assistit a la cimera. A més, està personalitzat amb el nom de cadascun dels líders. La pistola és una Gamsway, que és una espècie de versió de la Glock, feta a Turquia, és de fet la primera arma curta produïda a Turquia i és la manera d'Erdogan de promoure la seva indústria. I és que Turquia està entre els principals exportadors d'armes lleugeres a Occident.
1: I creix la preocupació sobre el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo.
3: Perquè encara que no li fem gaire cas, segueix avançant i ara s'han detectat nous casos a Kisangani, que això està fora de les 3 províncies afectades fins ara i que concentraven el focus. El darrer balanç oficial és de gairebé 1.800 infectats i 600 morts, que és molt. Però és que a més recordem que no coneixem l'impacte real perquè hi ha molts casos que queden fora del circuit de control sanitari.
1: Hi ha hagut tragèdia a la Xina en una fàbrica on feien sabates. Un incendi ha deixat una trentena de morts.
3: Ha sigut això una fàbrica de calçat a Xinjiang, que és la capital de la indústria sabatera xinesa. Les flames s'han estès molt ràpid perquè hi havia material altament inflamable i alguns treballadors s'hi han quedat atrapats. La policia xinesa ha detingut alguns directius de l'empresa.
1: I ara que molts començareu vacances, atenció amb això, la intel·ligència artificial pot ajudar a planificar-les, però l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta que els delinqüents també fan servir aquesta IA per falsificar ofertes i pàgines web turístiques. Àlex Calatrava.
4: L'agència ha llançat una campanya a les xarxes socials amb el lema "Un estiu en bona companyia" i posa el focus en com evitar les estafes que es fan amb intel·ligència artificial aquest estiu.
5: Amb l'ajuda de la IA, la Júlia ha trobat un bon allotjament per aquest estiu. En Marc, en canvi, ha topat amb un anunci fraudulent.
4: Amb aquesta tecnologia, els anuncis fraudulents són més difícils de distingir i per això es recomana verificar les pàgines
6: web. Anar directament a les fonts oficials i, si dubtem, doncs fer trucades, no?, amb aquella font oficial per saber que realment la reserva que estic fent és realment legítima. Si el que m'estan demanant és fer paga, no?, si no perdràs aquesta reserva, sospita.
4: És Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
1: Els Mossos recorren, en canvi, a la intel·ligència artificial per identificar una dona a qui van trobar mort al riu Segre a Lleida. Això va ser el passat mes de juny. Han aconseguit identificar-la en paral·lel entre això, entre aquesta reconstrucció amb la intel·ligència artificial i la col·laboració ciutadana. Mercè Marc, Ràdio Lleida.
7: En la investigació cal saber qui és o com va arribar a la canalització del riu Segre. El cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida dels Mossos, Sergi Messalles, espera ara que la seva imatge recreada amb intel·ligència artificial pugui ser reconeguda per algú que en pugui donar raons després que les comprovacions als registres de persones desaparegudes i als canals policials estatals o la Interpol no han donat resultat.
8: El que hem fet és que, bueno, hem implementat en aquest sentit la intel·ligència artificial per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant quant a la roba i quant a la seva imatge.
7: La dona, de 25 a 35 anys, no portava cap document, vestia una camisa llarga rosa, unes malles blaves per sota del genoll i unes zapatilles esportives negres. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta.
1: I en les últimes hores ha desaparegut un recent nascut a l'Hospital de Gandia i la Policia Nacional busca el pare, que presumptament se l'hauria endut.
9: El personal de seguretat del centre va alertar de la desaparició del menor. De moment no hi ha cap detingut. Segons ha transcendit, el nadó havia donat positiu en cocaïna a l'hora de néixer i estava sota tutela de la Generalitat Valenciana. Les primeres hipòtesis apunten que el pare l'hauria tret de l'hospital amagat dins d'una bossa d'esport.
1: Detingut el nòvio de la mare com a presumpte autor d'aquell doble crim que us vam explicar ahir a Mijas, a Sevilla.
11: Us explicàvem, semblava un incendi que havia acabat amb la mort d'una mare i una filla fins que la Guàrdia Civil va descobrir que presentaven signes de violència previs al foc. Una de les hipòtesis és que es tracta d'un crim masclista.
1: Els Mossos han detingut un home de 57 anys a Cubelles, al Garraf, per un apunyalament mortal a un jove.
11: La policia catalana ha rebut l'avís poc abans de les 11 del migdia. Quan han arribat al lloc dels fets, a tocar del cementiri del cap de Cubelles, han trobat la víctima morta amb signes de violència. Molt a prop d'allà hi havia el detingut. Ara han obert una investigació per aclarir els motius del crim.
1: I encara més actuacions dels Mossos. Han detingut un home que liderava un grup espiritual a Vallvidrera, un xaman, acusat presumptament d'haver fet tocaments no consentits durant sessions de meditació. Segons la investigació, subministrava ayahuasca, bolets al·lucinògens i altres substàncies estupefaents als participants. Segons... Martí Oliver.
26: Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Ser Catalunya, el xaman contactava amb les víctimes a través de les xarxes socials i els oferia participar en trobades de caràcter espiritual on es consumien aquestes substàncies al·lucinògenes. Les reunions van tenir lloc al Parc Natural de Collserola entre el 2023 i el 2024 i una de les participants va denunciar aquests tocaments. Tot i així, no es va poder detenir l'home perquè en aquell moment es trobava fora del país. Finalment, se'l va poder detenir diumenge, dos anys després, al Baix Ebre. L'home no té antecedents policials i dilluns va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.
1: I a part del partit d'Espanya, ens queden uns apunts més en clau esportiva.
27: Levanta los brazos, honor y gloria, Tadej Pogacar!
1: Honor i glòria de Pogacar, que s'endú el Tourmalet, el moment més icònic del Tour en la sisena etapa.
12: I fa un pas de gegant, cap al seu cinquè Tour de França. Pogacar va llançar un atac espectacular a més de 40 quilòmetres de l'arribada i va entrar en solitari a meta. Aquest era l'ambient, la gent picant a les tanques. És de nou el líder de la General i ja li suma 2 minuts i 38 segons a Vingegaard, que és segon.
1: El Barça encarrila el fitxatge d'Adeyemi. Demana 210 milions per afrontar el mercat de fitxatges.
12: A banda dels 80 ja gastats per Gordon, l'operació d'Adeyemi, atacant de 24 anys, va pel bon camí. A dia d'avui el club ja ha arribat a un acord amb el jugador i està a l'espera de poder-ho fer amb el Dortmund al voltant dels 30 milions d'euros. Operació independent a la de Julián Álvarez, explicat ahir al Què t'hi jugues.
1: L'Espanyol ha presentat Gabriel Moscardo.
12: El migcampista brasiler arriba cedit del Paris Saint-Germain.
28: Una de les coses que escollí vivir i jugar acá fos l'afició.
12: L'afició, un dels motius de la seva elecció per l'Espanyol. L'altre, Monchi, que va dir que ja té clars els pròxims fitxatges.
1: Avui es juguen les semis a Wimbledon i ja ha rodat un Fórmula 1 al circuit de Madrid.
12: Leclerc amb el seu Ferrari. Un dia de gravació que tenen tots els equips. La pista ja està enllestida. La resta d'instal·lacions continuen en obres.

0: sona una de les cançons de l'esperadíssim nou àlbum dels Rolling Stones. Es diu Foreign Tongues, l'àlbum, no la cançó.
1: Exacte, l'àlbum ja ha estat gravat en menys d'un mes a Londres i ve moltes ganes de menjar-se el món i molt especialment de menjar-se Donald Trump, perquè algun dels temes, Marina, fa una crítica a la situació actual dels Estats Units.
0: La cultura compromesa sempre està bé. Dels Rolling Stones a Pau Casals. El Congrés li farà un homenatge, eh?
1: Li farà un homenatge.
2: I am a Catalan. Catalonia has been the greatest nation in the world.
1: Ara l'escoltava Marina en un dels discursos tan recordats a la seva intervenció davant de les Nacions Unides el 1971, on explicava que se sentia orgullós de ser català, entre d'altres motius perquè Catalunya va tenir el primer Parlament molt abans que Anglaterra. Tots el recordem també per promoure la pau a casa nostra i precisament per això la Cambra Baixa vol commemorar els 150 anys del seu naixement.
0: Operación Triunfo. Fa el salt als Estats Units. Avui s'estrena a les teles americanes amb... David Bisbal, com a membre del jurat.
1: Sorprenent, sorprenent. Veurem si té tant d'èxit com aquí, on s'ha emès durant 14 temporades. Avui, a més, Marina, els concursants de l'edició del 2025 faran un concert al Palau Sant Jordi.
0: I Televisió Espanyola està preparant un documental sobre l'assassinat del poeta Federico García Lorca. Ho fa amb un format innovador. Serà un true crime.
1: Sí, és una aposta per aquest format, per canviar la forma en què fins ara s'havien narrat molts dels esdeveniments històrics. Fa 90 anys de l'assassinat de Lorca i encara hi ha molts interrogants sobre el que va passar.
0: I hem començat amb els Rolling Stones, aquest bloc de cultura, amb les novetats, però en canvi ja veus que s'apaguen. It's

0: La de la gran Bonnie Tyler, que ha mort amb 75 anys.
1: Sí, pèls de punta a l'escoltar-la, la veu més èpica dels 80, i ella sempre va dir que cantar li donava la vida. Ha mort en un hospital de Portugal, on va ser ingressada el mes de maig.

0: Dos minuts i conversem amb la consellera de l'Interior, amb la Núria Parlon.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
2: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. Latiendahome.com.
3: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
4: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
5: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassent. Divendres a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
7: És gratis, eh?
6: Més informació a casinobarcelona.com.
8: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són les 8:38.
9: Tornarem a patir, segur. Estem aconseguint estabilitzar tots els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
0: Això és el que ens deia fa 24 hores el cap de bombers de la Generalitat, el David Borrell. Puc saludar d'aquesta hora la Núria Parlon, la consellera d'Interior. Què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Tornarem a patir, ens deia.
10: Sí, la veritat és que aquesta campanya forestal està marcada per una elevada activitat que ve afavorida doncs, per les altes temperatures, la baixa humitat i diversos episodis de vent, que són tres vectors o factors que incideixen de forma clara sobre la simultaneïtat i intensitat dels incendis, que és el que portem vivint des de l'1 al 8 de juliol d'enguany. I ara tindrem una treva meteorològica aquests dies, entre divendres, dissabte, diumenge tornaran a pujar i fins dimecres de la pròxima setmana doncs, estarem en temperatures molt altes i en confluència d'aquests factors meteorològics, no? Baixa humitat i episodis de vent. Per tant, ens hem de preparar per una situació doncs, sensible i delicada, malauradament, com la que hem viscut durant aquests dies.
0: Clar, el que m'ha estat explicant és que en un mes, en aquest mes, sobretot en aquesta última setmana, ha cremat el 75% de les hectàrees que van cremar en tot el conjunt de l'estiu passat. Això és moltíssim. Això pinta molt malament, perquè, clar, estem començant aquest estiu.
10: Bueno, de l'1 al 8 de juliol hem tingut 345 incendis, alguns de gravetat, com és el cas el que vam viure el dia 3 de juliol al Baix Empordà, a les Gavarres, i els que hem tingut durant tota aquesta setmana amb simultanietat. I, de fet, l'incendi més gran d'aquesta campanya ha estat el de la Bisbal d'Empordà, amb 2.200 hectàrees cremades, i hem seguit durant tota aquesta setmana amb l'incendi a la Nulla, l'incendi Carme a la Pobla de Claramunt, i hem seguit doncs, amb molts incendis durant tots aquests dies de forma simultània. L'incendi de Sant Menat, que ens va donar feina gairebé fins al dia d'ahir, l'incendi de Gavà, ja veu que és en diferents parts del territori, també el que hem tingut a Navarcles en simultanietat amb el de Sant Menat i i amb el de la noia. Després hem tingut també doncs, a la Segarra, a Torrefeta i Florejacs, que l'any passat també, si recorda, vam tenir un sí. prou greu. I l'incendi de Plau de Manlleu, i tots aquests incendis que li vaig dient s'han donat de manera simultània, és a dir, pensi com això tensiona l'operativa del cos de bombers, el de Savallà de Comtat, i ahir vam estar doncs, treballant amb un que també ens va donar molta feina, a Guimarà, que finalment doncs, també gràcies a tota la tasca de les ADFs, dels regessos del territori que estan donant suport en tot moment, i dels propis alcaldes i alcaldesses que col·laboren i ajuden en tota aquesta feina que han de dur a terme els bombers, doncs no hem de lamentar víctimes mortals. Mm. En aquesta línia vull també doncs, expressar la meva consternació i suport en aquest cas als veïns d'Almeria per l'incendi tan greu que hem tingut avui, ahir i aquesta matinada, i que s'ha saldat amb 11 víctimes mortals. Expressar també doncs, el meu condol per aquests terribles fets.
0: 11 morts, és una tragèdia brutal, és un dels més greus que hi ha hagut en l'últim segle a Espanya, al conjunt de l'Estat, 11 morts que sembla perquè van marxar per camins no indicats per les autoritats. Miri, aprofito això per si ens pots recordar, reinsistir en les recomanacions pels que ens estiguin escoltant, perquè pot passar que al llarg d'aquest estiu es trobin amb que són en alguna zona, en alguna urbanització, on comencen a acostar-se les flames. Què fer? Quines són les recomanacions? Quins són els consells del Departament d'Interior en cas que un veí, a part de trucar al 112, òbviament, però si veiem que es van acostant les flames i som a casa d'una banda, i si veiem que es van acostant les flames i som al cotxe, què s'ha de fer? Què han de fer els ciutadans en aquests casos?
10: En tot moment seguir les recomanacions i els consells de les autoritats, al cos de bombers, i també li han escoltat dir al cap del cos, el David Borrell. Nosaltres la principal eina que tenim, el cos de bombers, la principal eina que

0: segura en molts casos, si no hi ha temps de fer una evacuació segura, és el confinament. Tenim la sort de viure en un país que la majoria de cases són de totxo i, per tant, és resistent al foc si es prenen tota una sèrie de mesures i, per tant, és molt important seguir els consells de les autoritats, que estan al capdavant dels incendis, ja sigui els consells que es donen a través del 112 o del propi cos de bombers. Quan no tenim la possibilitat de fer una evacuació per vies segures o no és segur perquè el foc arriba més ràpid de la seguretat que podem garantir en aquella evacuació, fer el confinament. De fet, en tots els incendis que li comentava fa un moment, en tots aquests incendis hem fet confinament de les poblacions per protegir-les de l'impacte del fum en molts dels casos i en d'altres, doncs, per protegir de la proximitat del foc.
1: El que passa que en el cas de les Gavarres hi havia veïns que deien ens van dir de quedar-nos a casa, però és que si ens haguéssim quedat ens hauríem cremat. Com a mínim això és el que havien dit alguns, que van haver de fugir per cames.
0: Bueno, no és el criteri que nosaltres compartim.
1: Encara que es vegin les flames al damunt, s'han de seguir quedant allà a casa.
0: Si veus les flames al damunt, has de trucar a bombers i ells et diran el que has de fer i has de trucar al 112 i et diran el que has de fer. Si estàs en una casa que és de fusta, òbviament s'ha de evacuar, perquè no tens garanties de poder salvar la teva vida si crema. Si estàs en una casa que té finestres, és de totxo, la pots tancar bé, doncs probablement, i tens els vidres tancats, se t'obre una finestra i t'entra una mica de foc, pots apagar-la. I en tot cas, abans de fer una autoevacuació pel teu compte, pensant que tu coneixes bé els camins i que podràs marxar sense problema, el que nosaltres sempre diem és que davant del dubte, trucar a les autoritats sanitàries que et puguin dir, sanitàries, en aquest cas, les autoritats d'emergències, que et puguin dir el que has de fer. I sobretot evitar les autoevacuacions i evitar prendre riscos per allò de dir jo m'ho coneixo, jo per aquí puc marxar, jo sé que per aquí tinc una sortida, perquè el foc és molt traïdor. I després aprofitar també que estic aquí en antena per agrair a tota la ciutadania que en general, i això és així, compleix les recomanacions que donem des de Protecció Civil i les recomanacions que es donen des de les diferents autoritats que intervenen a les emergències. Ara bé, també hi ha un element que sí que vull aprofitar i que tinc la possibilitat d'adreçar-me a les persones que ens estiguin escoltant, és que hem de ser molt prudents. Hem de tenir molta cura aquests dies del que fem i com ho fem, sobretot evitant provocar incendis. Pensi que el que vam tenir, per exemple, l'altre dia a Gavà va ser resultat d'estar doncs, jugant amb pirotècnia a prop de zones en les quals doncs, tens risc en el que cremi. Fer una cigarreta i llançar la burilla. Coses que pensem que no poden provocar un incendi perquè no em passarà a mi, doncs malauradament ho poden provocar o fer servir estris mecànics en llocs on tens a prop zones forestals com malauradament també doncs, va succeir l'altre dia a la Bisbal d'Empordà.
1: Els han enxampat en aquests nanos de Gavà?
0: Perdona?
1: Els han enxampat ja aquests nanos de Gavà que jugaven en pirotècnia?
0: Bueno, a veure, si se sap que va ser per aquesta qüestió, doncs probablement sí que se'ls ha identificat i s'ha parlat amb els pares. No he comentat aquest tema directament amb l'alcaldessa de Gavà, sí que m'ho va comentar i sabem que aquest incendi és resultat d'això, però si s'hi fixa, tots els incendis que hem tingut durant aquests dies, malauradament són per accions humanes i per coses que fem malament, no amb mala intenció, perquè, vamos, a excepció d'algú que tingui deliris de piròman, doncs no es fa amb mala intenció, però els danys són grans i, per tant, doncs jo crec que aquí hem de demanar aquesta responsabilitat per part de tothom, no? Que ens pensem dues vegades abans de fer segons quines coses, que pensem que no poden fer mal, que no poden provocar res, que a mi no em passarà, perquè jo ho faci, no? Mm. I després doncs, ens trobem en circumstàncies complexes i que tensionen també molt tot el que és la feina dels equips d'emergències i, per altra banda, també doncs, el dany que això fa a efectes d'entorns naturals i tot el dolor que provoca, doncs, col·lectivament, no? Com veus les imatges de com cremen els espais protegits i els riscs que s'assumen.

0: més quan hi ha un incendi d'aquestes característiques, amb simultanietat en tot el territori i el que ja sabem, no?
1: Li demanava per això de Gavà, perquè clar, contrasta amb la detenció, amb el fet que l'operari que treballava a la carretera de Girona, que va provocar amb la radial, sembla, l'incendi del massís de les Gavarres, ell va estar 2 dies a la Garjola, clar, entenc que per tots hauria de ser el mateix, no?, per aquest delicte d'incendi greu.
0: Bueno, els menors detenir-los és més complex.
1: Eren menors, en el seu cas?
0: Clar, eren nens.
1: Clar. En tot cas, pel que està dient, hem d'assumir que tot això, tot aquest Catalunya cremant que estem veient, seria evitable, perquè no només és veritat que tenim condicions extremes, però al final és la negligència dels humans.
0: Bueno, estem en condicions extremes i a més, com venim comentant, hem superat rècords de temperatura en els darrers dies i es preveu una pròxima setmana, fins ben bé dimecres, menys aquesta treva de divendres i dissabte, amb una situació similar, per tant, amb un risc d'incendi molt alt. I tota precaució és poca en aquest context. Pensi que tenim molts municipis, més de 200 municipis, a hores d'ara, en el marc del Pla Alfa 4, que està vigent, i que vol dir que hi ha tota una sèrie de restriccions aprovades que porten a no poder fer segons quines activitats. Uh-huh. Entre elles, la utilització de la pirotècnia. Normalment, tots els ajuntaments que estan en Alfa 4 col·laboren i són proactius. Necessitem aquest punt de corresponsabilitat de tothom, que molta gent la té. Yeah. Molta gent la té i s'ha de valorar això. Però és veritat que, malauradament, la majoria d'incidents que ens trobem doncs són negligències humanes, utilització de pirotècnia, també és cert que alguna vegada alguna infraestructura elèctrica doncs pot provocar algun incendi, altres vegades són causes accidentals. Tot el que sigui accidental no es pot evitar, però les negligències sí. I és on apel·lem, no?, també a evitar-les per no provocar aquests danys.
1: Sobre aquest Pla Alfa 4 que ara em deia, també hi ha 8 parcs naturals tancats, fins quan ho allargaran, això?
0: Doncs, d'acord amb les temperatures que li comento que tenim i la previsió meteorològica que tenim durant els dies que estiguem en situació de nivell d'Alfa 4.
1: Per tant, tenim com a mínim ben entrada la setmana que ve.
0: Sí. Tenim ara mateix un total de 219 municipis, com li deia, en Alfa 4 i 243 àrees recreatives que estan en una situació també de perill molt, molt alt. Són 9 espais naturals que tenim tancats i vam sumar ahir el Montsant, que se sumen a la resta. No?
1: S'està parlant molt aquests dies de la mala gestió forestal que s'ha fet, ja no ara, sinó de fa anys. Seria aconsellable arribar al punt d'expropiar segons quins terrenys forestals que estiguin abandonats per part dels seus propietaris? S'ho estan plantejant?
0: Fa molts anys que es parla de la importància de la gestió forestal. De fet, l'incendi més gran que comptem a Catalunya va ser el de l'Alt Empordà del 2012 i els factors que estaven ja en aquell moment en el debat eren els mateixos, les condicions meteorològiques adverses, que ara amb el canvi climàtic s'han accelerat i intensificat, i per altra banda la necessitat de gestió forestal. Parlem del 2012, doncs imagini's, des de llavors ara el govern de la Generalitat sí que ha pres una determinació en aquesta direcció, que és generar un model de gestió forestal que tingui una component estructural. Òbviament això no es pot fer d'un dia per un altre, es necessita temps, i en aquesta línia s'està treballant en crear aquests eixos prioritaris. Aquests eixos prioritaris s'aniran executant en els propers anys per generar doncs una gestió dels boscos i una gestió dels entorns naturals que permeti tenir un paisatge molt més resistent a l'impacte dels incendis que alguns d'ells són els anomenats tècnicament de sisena generació, que això vol dir doncs que interactuen amb l'incendi, interactua amb la meteorologia i amb les situacions meteorològiques i amb l'atmosfera, i poden generar doncs des de pirocúmuls com hem vist en l'incendi de les Gavarres, i també doncs L'any passat vam veure amb l'incendi de la Segarra, que queden moltes vegades fora de capacitat d'extinció, per tant necessitem fer el territori més resistent davant d'aquests fenòmens meteorològics molt més adversos vinculats al canvi climàtic. Un paisatge que sigui molt més resilient, que no sigui continu, que tingui rompudes fetes tècnicament i també resultat d'un paisatge que pugui combinar doncs, camps de conreus, vinyes... És a dir, això és molt necessari que ho puguem dur a terme i, per altra banda, també ajudar als ajuntaments i als propietaris que viuen en les diferents urbanitzacions a que puguin fer les franges de protecció. Això és molt important. Pensi que el Departament d'Agricultura ha passat d'un 1,5 milió d'euros destinat a aquesta qüestió, a ajudar a fer les franges de protecció, a 15 milions d'euros per poder protegir les urbanitzacions quan es dona un incendi, que és clau per evitar doncs, que arribi el foc. No? Però... És a dir, gestió forestal estructural, per una banda, sí. És a dir, paisatge resistent, rompudes de boscos que fa molt temps que han quedat descuidats per múltiples raons, per l'abandonament d'aquests boscos, per l'abandonament del camp, sí. Donar suport a l'economia del sector primari doncs, perquè pugui dur a terme aquesta activitat que permeti disposar d'un paisatge resilient, resistent i divers, i treballar en aquesta direcció.
1: Però quan el privat no, si no col·labora o si continua el terreny abandonat, no sé si es pot arribar a imposar sancions o si seria partidari en aquest cas fins i tot d'això, d'expropiar-li el terreny.
0: Són temes que tenen la seva complexitat i crec que tot es pot valorar, però ara mateix nosaltres el que estem treballant és amb una política forestal estructural. Es va constituir ja l'any passat, quan van tenir aquests incendis greus, la Comissió de Gestió Forestal. La Comissió de Gestió Forestal presidida pel president de la Generalitat i estan implicats diferents departaments, per exemple, perquè estigui en aquest marc els bombers ajudant a definir aquests eixos d'acord amb a com s'han de poder fer front als incendis. És molt important i en aquesta comissió ja ha participat el cos de bombers amb els experts del territori, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. I tot això ha portat a definir aquests 5 primers eixos de confinament que ja s'ha començat a treballar incidint amb aquestes hectàrees sobre les que han de protegir a més població. És a dir, aquests 5 eixos fins a arribar a un total de 14. Això s'ha començat a fer. En el 2027 hi haurà molta feina ja feta i avançada. Per altra banda, insisteixo en la importància de les franges de protecció i de dotar de recursos, perquè hi ha ajuntaments que són petits, organitzacions que potser doncs, no estan en condicions de poder-ho assumir perquè són costos importants, doncs ajudar perquè no hi hagi excusa per tenir un territori molt més resistent i molt més preparat per una situació cada cop més adversa vinculada a aquest canvi climàtic, que sembla mentida que encara hi hagi alguns o algunes que el neguen i que es pugui negar l'impacte que està tenint sobre les nostres vides i sobre les diferents estacions, perquè ara estem amb incendis, d'aquí a res estarem amb les inundacions, les grans ventades, i per tant doncs, preparar-nos de la millor manera per donar la millor resposta i sobretot protegir les persones.
1: Ara que em menciona això del canvi climàtic, de les inundacions, fa uns mesos enrere vam explicar que Alcanar, que uns veïns d'Alcanar, que una desena de veïns d'Alcanar serien els primers desplaçats climàtics a Catalunya, que les seves cases haurien de ser enderrocades perquè vivien massa a prop de zones de barranc, per tant, de terreny inundable. Això pot passar també, que trobem desplaçats climàtics a Catalunya en l'àmbit forestal perquè les seves urbanitzacions són massa dins dels boscos?
0: Bueno, aquest és un tema que també l'altre dia amb les declaracions us remarcava el cap de bombers, no? És un problema des del punt de vista de la gestió dels incendis i de la protecció de les persones, trobar-te doncs, cases disseminades enmig del bosc i que moltes d'aquestes cases no siguin segures, puguin ser doncs, de fusta, com ens va passar l'altre dia en una organització que hi havia cases de fusta, i per tant això, òbviament, doncs, fa molt més difícil el poder garantir doncs, l'evacuació de les persones i poder-les protegir de manera adequada quan tenim un incendi com els que hem tingut aquests dies, no? També és ben cert que el cos de bombers de Catalunya és un cos únic que treballa amb una metodologia basada en el comandament que es va elevant d'acord amb les necessitats de coordinació de la emergència fins a arribar al 6,5, que és amb el sistema de comandament que hem estat treballant durant aquests dies, que el cap de bombers de la Generalitat assumeix doncs, tota la coordinació de la simultaneïtat d'incendis, i una manera de treballar doncs, que és molt bona per fer front a la resposta que s'ha de donar des d'un cos d'emergències davant dels incendis forestals.
1: Però per tant pot ser que n'hi acabem veient de desplaçats climàtics per incendis.
0: Podem veure situacions en les quals, doncs, òbviament, no sigui el més adequat viure en una casa de fusta enmig de la muntanya. Això pot ser, o que s'hagin de fer doncs, determinades evacuacions, com vostè diu, climàtiques, en determinats períodes de l'any. Però l'important, en aquest cas, també és tenir en compte, i tornem a allò d'abans, la necessitat de prudència. Això no li he dit, però crec que és important que la gent ho sàpiga. És a dir, els bombers no només apaguen focs. Mentre estem en una tensió de simultaneïtat d'incendis, pensi que és època vacacional, que hi molta gent està de vacances, que molta gent va fer excursionisme en entorns naturals, i cada dia estem fent altres serveis, de rescatar persones que han tingut un accident i s'han torçat un turmell deixant d'una excursió a un ciclista que té un accident i cau en una zona de difícil accés, per tant... aquesta corresponsabilitat és important que tothom la tingui, no? I en relació doncs, al que comentava, òbviament ens haurem d'anar adaptant a la realitat climàtica que com país mediterrani que som, ens afecta de forma imminent. I tenim un cos de bombers preparat per donar una bona resposta amb una bona capacitat de comandament i de direcció, que som referents en, per exemple, tot el que té a veure amb l'especialitat de col·lapse d'estructures. Com bé sap, els nostres bombers han participat en una missió en el marc del mecanisme de la protecció civil europea, ajudant amb tasques d'identificació de l'estat de les estructures del terratrèmol de Veneçuela, que van estar doncs, fa just una setmana, tot i que amb els incendis ha passat més desapercebut, no? Però han estat fent una feina ingent i tenim un bon cos de bombers, que a més a més el preparem perquè puguem ser més i perquè a més siguin reconeguts i puguin tenir, que això doncs, acabi la campanya forestal, doncs començarem a treballar tot el que té a veure amb el seu reconeixement, les seves condicions laborals. És a dir, estem treballant des de les diferents vessants per continuar sent un cos de bombers referents.
1: Perdoni.
0: Ara bé, tenim el canvi climàtic que apreta molt i que també hem de ser conscients que la nostra actitud d'autoprotecció i de prudència és clau per evitar que alguns dels incendis quedin, malauradament, fora de la capacitat d'extinció humana i provoquin els danys que malauradament, doncs, ja l'any passat ens vam trobar i que ens podem trobar i que, sense anar més lluny, doncs aquesta nit doncs, ho hem pogut veure en el cas d'Almeria.
1: Ara que em parlava del cos de bombers, n'hi tenim uns 3.000 de bombers d'aquests que poden anar directament fora de càrrecs administratius, etc. 3.000 que poden anar amb la mànega a apagar incendis, més un miler aproximadament de voluntaris. No sé si veient com ve la cosa, amb això que em deia ara del canvi climàtic, amb aquestes temperatures extremes que han vingut per quedar-se, es plantegen ampliar aviat el cos de bombers a Catalunya, i em parlava de la millora de les condicions salarials. Hem vist protestes també del cos de bombers just abans de la temporada d'estiu. Ells deien, no tenim les millors condicions, necessitem millorar. Això està entre els plans i quan veurem o quan tindrem canvis en relació a això?
0: Òbviament, nosaltres hem aprovat el pla. Òbviament que hem d'aconseguir que els bombers tinguin les millors condicions i amb això està treballant el govern. De fet, hem aprovat el pla director de bombers 2030, on s'arriba a una plantilla de 4.000 bombers. Bombers de la Generalitat són bombers, el que diem bombers professionals i bombers professionals en la dimensió voluntària, perquè professionals són tots, és a dir, que no es malinterpreti això, bombers professionals i bombers professionals voluntaris. Per tant, arribarem als 4.000 bombers. Pel que fa a les condicions salarials i laborals, doncs s'ha de treballar perquè tinguin les millors condicions, però també en l'àmbit de la salut, en l'hora de fer la feina. I, per tant, hem plantejat no només la carrera horitzontal per millorar doncs, les especialitats i el reconeixement dintre de la seva carrera professional, que estem treballant amb el pla de carrera horitzontal, sinó també amb el pla de tòxics, que això és molt important garantir doncs, la salut, en aquest cas laboral, dels bombers i de les bomberes. I per altra banda, doncs, a partir d'un cop passi doncs, la campanya forestal, la nostra idea és obrir la negociació, és a dir, perquè les condicions, el conveni de condicions acaba el 2026, i millorar tot el que puguem des del punt de vista pressupostari i valorar doncs, les possibilitats que siguin doncs, ben valorats i reconeguts com es mereixen. I amb això estem treballant i aquest és el compromís que tenim com a govern de la Generalitat.
1: Consellera Núria Parlon, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí. No està sent un estiu de gestió fàcil i no sembla que ho hagi de ser en els propers mesos, així que ànims.
0: Aprofitem per recomanar-li a tothom que sigui molt prudent durant aquests dies.
1: I sobretot amb la calor també, sobretot no només pels incendis, sinó pels cops de calor.
0: Totalment. Gràcies.
1: Consellera, que vagi bé, gràcies.
0: Que vagi bé.
1: En un parell de minuts nosaltres parlem amb l'exdirector del Centre d'Estudis d'Opinió perquè ens valori el que acabem de conèixer, que diu que sí, que les esquerres resisteixen, però que l'ultradreta puja com l'escuma a casa nostra.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya a Barcelona.
3: Aquest diumenge el Tot és Comèdia. Sabrem què tenen en comú Andy Warhol i Shakespeare amb l'obra Factory de la Heartbreak Hotel. El director Àlex Rigola i els actors Montsal Canyiz i Lluís Villanueva passaran pel programa. I també... la còmica Charlie P i la temporada d'estiu amb el seu show Pare Nostre que estàs en el sostre.
2: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Clàudia Arcarons. El teatre en un minut amb Rosa Badia.
4: Rosa Boladeres ha guanyat el Premi Margarida Xirgo 2026 per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, que vam poder veure a la Sala Beckett. El jurat ha destacat la gran diversitat de registres, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d'edat. Creat per la desapareguda penya Carles Lemos, al llarg de més de mig segle d'història, aquest premi l'han organitzat institucions i entitats com l'Institut del Teatre o l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Des de l'any 2022, els principals impulsors del premi són la revista Núvol i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya amb l'Ajuntament de Molins de Rei i la Fundació Romea. Compta amb el suport dels mecenes Joan i Sandra Llavina. El premi consisteix en un anell personalitzat i exclusiu que en aquesta ocasió ha fet la joiera Carla García Durán. Abans de Rosa Boladeres, han guanyat el Premi Margarida Xirgo, Núria Espert, Anna Lizaran, Emma Vilarassau, Clara Segura o Màrcia Cisteró.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passant 6 minutets de les 9 del matí, puc saludar a aquesta hora el Jordi Muñoz. Ell és exdirector del Centre d'Estudis d'Opinió, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Jordi, què tal? Bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia, Marina.
1: El que volíem és comentar, analitzar amb tu aquest primer baròmetre que hem conegut de 2026, primer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que dibuixa un escenari on les esquerres resisteixen a Catalunya, és veritat, però amb un cert desgast i podrien no arribar a sumar la majoria als tres partits que ara sustenten el govern. Deixa'm saludar el Xavier Balló. Xavi, bon dia.
6: Hola, bon dia, Marina.
1: Ell és el cap de política d'aquesta casa. Anem primer amb el creixement de l'extrema dreta a Catalunya. Aliança Catalana passaria dels escons que té ara de 3 a un mínim de 23, superant clarament Junts i atrapant pràcticament Esquerra com a segona força. Això com s'explica?
6: La tendència a l'alça del partit de Sílvia Orriols ja fa molts mesos que s'està veient i ara s'accentua una mica més, d'una banda perquè li roba molts votants a Junts, gairebé un 30% del seu electorat, però atenció també a Vox. Un de cada quatre votants de Vox fa dos anys ara optaria per Aliança Catalana. En menor mesura també agafa vots del PP, d'Esquerra, però tot aquest conjunt fa disparar la força d'Aliança fins al punt que té a l'abast ser la segona força del país. En algunes demarcacions com Lleida o Girona, tot indica que quedaran en primera posició. Com que Vox també creix lleugerament, això fa que l'extrema dreta en conjunt es mouria entre els 35 i 38 diputats del Parlament.
1: I tot i el creixement de l'extrema dreta, al Parlament hi seguiria havent aquesta majoria d'esquerres, com deia ara bé, Salvador Illa, podria complicar-se la governabilitat perquè els socialistes pateixen un desgast que és significatiu.
6: El PSC podria perdre fins a 6 escons, els comuns també cauen i només el creixement d'Esquerra manté vives les possibilitats que l'actual majoria pogués repetir. Està molt al límit i, de fet, el més probable és que acabés depenent de la CUP. Per tant, governabilitat més complicada. No hi ha, però, cap majoria aparentment lògica alternativa per formar govern, a menys que hi hagués una mena de gran coalició entre socialistes, Esquerra i Junts. El que sí hi ha també és una majoria independentista, però que no seria articulable políticament pels vetos creuats entre les formacions.
1: I què dius sobre la independència, aquest baròmetre?
6: Doncs dona el millor resultat favorable a la independència dels últims 6 anys. Un 45% dels enquestats hi dirien que sí, una xifra que no s'assolia des del febrer del 2020, tot i que continua imposant-se el no, que obtindria un 51%.
1: I l'enquesta també apunta al fenomen rufián, eh?
6: Això és una pregunta oberta que es fa als enquestats, en la que el nom més dit amb diferència és el del president Salvador Illa. En segona posició, Sílvia Orriols, en consonància amb el creixement que es veu d'aquest partit. I atenció, perquè una curiositat és que Rufián és el tercer preferit, i això vol dir que està per davant d'Oriol Junqueras. No només perquè recull simpaties de votants de Comuns, de PSC, de CUP, sinó perquè, fins i tot entre els propis votants republicans, li donen un mínim avantatge. Puigdemont, per cert, es manté ben valorat entre els votants de Junts.
1: Com a preferits per convertir-se en presidents de la Generalitat. L'enquesta toca també altres qüestions, per exemple, la visita del Papa Lleó XIV, on no es veu gaire interès per part dels catalans, just quan fa un mes de la visita del Pontífex. I hi ha alguna altra qüestió que valgui la pena destacar, Xavi?
6: Doncs mira, s'ha preguntat per l'ús de la intel·ligència artificial. Un de cada quatre catalans diu que l'utilitza cada dia, gairebé la meitat de la població almenys un cop per setmana, i ho fan sobretot per consultes sobre temes jurídics o econòmics, però també relacionades amb la salut física en menor mesura, però també, déu-n'hi-do, per consultar qüestions de salut mental.
1: Xavi, gràcies.
6: A vosaltres, adéu.
1: Jordi, ara que l'hem desgranat una mica, amb què et quedes? Què creus que és el més rellevant i destacat que hauríem de tenir en compte d'aquesta enquesta?
5: Bueno, aquesta enquesta jo crec que bàsicament el que confirma són tendències que ja havíem anat veient els últims mesos i, com deia el Xavi, algunes s'han accentuat de manera clara, no? Sobretot l'ascens d'Aliança Catalana, que si en algun moment algú podia pensar que era una cosa, diguem, una fogonada d'un moment determinat o d'una enquesta determinada, si enquesta rere enquesta es va repetint i es va consolidant aquesta tendència, doncs ens l'hem de prendre seriosament, cada vegada més seriosament.
1: Mm-hmm. És veritat que des de Junts el que diuen és sempre ens passa que ens infravaloren a les enquestes, que ens donen menys representació de la que després acabem tenint quan són les eleccions.
5: És veritat que Junts fa unes quantes convocatòries electorals que ha tingut repunts, diguem, en el moment de les eleccions. Jo crec que això s'explica per diverses coses. Van tindre capacitat de gestió, diguem, de la sorpresa amb la candidatura de Carles Puigdemont. Van ser capaços de condicionar molt el debat polític. Que això hagi passat en el passat no necessàriament implica que hagi de passar en el futur. També és veritat que tradicionalment Convergència i l'entorn polític del que prové Junts era un electorat que era fàcil d'enquestar, per dir d'alguna manera, que contestaven les enquestes i que eren fàcils de trobar per part dels enquestadors, i ara és més complicat. Si mireu els detalls de l'enquesta veureu com l'expectació del CEO de Junts és clarament superior a la intenció directa expressada en l'enquesta. Això vol dir que els seus votants són reticents a respondre enquestes, diguem, o se n'amaguen.
1: Uh-huh. El desgast del partit del govern és habitual?
5: El desgast dels partits del govern sol passar, diguem, és una cosa que en general governar té costos. Després és veritat que de cara a les eleccions això pot ser un actiu, més que no un passiu, en el moment en què es comença a parlar dels temes i es posen els debats sobre la taula i així qui està en el govern té elements per defensar-se. Però sí, genera un desgast, especialment en un context pues, de crispació, de baixa confiança en la política i de problemes socials i socioeconòmics i ambientals importants com estem veient aquests mesos. No? I el PSC, malgrat la feblesa diguem dels seus competidors principals, pateix un desgast, molt menys acusat per cert que el del PSOE a nivell estatal, però un desgast.
1: Mm-hmm. Sí que és veritat que l'extrema dreta puja com l'escuma, però per això et volia demanar també si d'això també n'hem d'extreure que Catalunya resisteix com a gran bastió de les esquerres al conjunt de l'Estat.
5: Resisteix com a bastió de les esquerres en el conjunt de l'Estat, però això no vol dir que no hi hagi un gruix substancial de votants de dretes, i segurament si l'escenari que dibuixen aquest baròmetre i els últims baròmetres que hem anat veient es materialitza en unes properes eleccions al Parlament, tindríem el Parlament més escorat cap a la dreta segurament de la història. Yeah. Però això és compatible amb que les esquerres poguessin d'alguna manera mantenir una majoria parlamentària, pot ser justeta, però una majoria parlamentària, a diferència del que passaria en altres llocs de l'Estat. Però això no és cap novetat, diguem, que Catalunya estigui a l'esquerra, sobretot. Aquí la gran diferència històrica és la feblesa del PP i de l'espai que representa el PP.
1: Clar. Jordi, una última pregunta. És habitual que surti tan tard la primera enquesta de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió? Perquè saps que això també ha generat controvèrsia, ha despertat suspicàcies.
5: Sí, no és habitual. El CEO habitualment publica 3 baròmetres d'opinió política a l'any. El primer es fa sobre el febrer i es sol publicar sobre el març, i el segon es sol publicar per aquestes dates. Es fa sobre el juny i es sol publicar sobre el juliol. Aquest any, pel que hem pogut llegir, s'ha endarrerit per una qüestió de contractació i administrativa. A mi això em fa pensar que pot ser el model de gestió, la forma jurídica que té el CEO, no és la més adequada ateses les seves dimensions, perquè el CEO, com sabeu, és un organisme que va crear una llei del Parlament en el seu moment com a organisme autònom. Però és un organisme autònom molt petit, amb poc personal, però que està sotmès a la mateixa lògica, diguem, de contractació i als mateixos procediments que una conselleria, que té molta gent i té una unitat gran de contractació i una de recursos humans i així, no? I això genera complexitats en la gestió. Per tant, a mi, atès el que conec, diguem, de l'estructura feble o petita, més aviat del CEO i les dificultats procedimentals, pues no m'ha sorprès que això sigui una cosa que hagi passat.
1: Ja. Segurament la ciutadania no acabaria d'entendre que es destinessin molts més, no sé quants diners es destinen al Centre d'Estudis d'Opinió ara mateix, però clar, si destinar més diners a això, a fer prediccions, enquestes, que a vegades tampoc acaben d'atinar, no? Vull dir que això també genera recels entre la ciutadania.
5: No crec que sigui qüestió de destinar més diners, sincerament. Ah. No, és un centre que té un pressupost modest, però molt més petit, fins i tot proporcionalment que el CIS. Però, yeah, tot i així, crec que és una qüestió més de la forma jurídica del centre i de la estructura de gestió, val, que no pas de destinar-hi més diners, d'intentar trobar una fórmula més eficient. Però això és complicat perquè prové d'una llei del Parlament i, per tant, és una cosa que es pugui decidir canviar fàcilment sense un consens polític, que jo crec que en el cas del CEO seria difícil de...
1: I tant. I més amb un Parlament tan fragmentat com tenim.
5: Tan fragmentat, exacte.
1: Jordi Muñoz, exdirector del Centre d'Estudis d'Opinió, professor de Ciència Política també a la Universitat de Barcelona. Gràcies, que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En un minut, cita prèvia amb el doctor Pedrós.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
7: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. ho viurem a la sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: última cita prèvia de la temporada amb l'estimat Jaume Pedrós. Doctor, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara anirem amb el tema que ens portes per avui per tancar, però abans et volia comentar que ahir ens va arrencar un somriure una carta al director al País, que signava el José Antonio, deia que havia anat a comprar un medicament i a la farmàcia no podien desxifrar què li havien receptat pel problema de la mala lletra del metge. Què us passa als metges amb la lletra?
1: Jo vaig escriure una vegada sobre això, l'origen, eh? Jo considero que la mala lletra del metge no és... És un atribut que se'ns posa als metges, però no és una qualitat, perquè això indueix errors, indueix, dona inconveniència, indueix que el pacient no pugui saber exactament com ha de prendre... Tot això té el seu origen, i podríem estendre'ns molt llarg la necessitat de a la universitat d'aprendre punts molt ràpidament, d'acabar fent símbols. També s'invoca a l'època que els metges no prescrivien medicaments, sinó que feien fórmules que només entenien els farmacèutics. Tot això s'ha acabat sedimentant, però...
0: Que ell deia, no podríem exigir als metges que facin servir l'ordinador per escriure els tractaments, exacte, o que els escriguin amb lletra majúscula. Els pacients i el personal de les farmàcies ho agrairíem.
1: Sí, em sembla un anacronisme que encara avui dia haguem de parlar de la lletra, no? Escolta, jo crec que és un signe de deferència, d'educació, però també de seguretat clínica, intentar la prescripció, les indicacions pel pacient o pel farmacèutic, són elements bàsics al mig de la seguretat clínica. Per tant, només puc donar que la raó en aquest oient.
0: Al José Antonio.
1: Bueno, oient. La carta del director del País.
0: Que avui vens acompanyat per una enciclopèdia amb cames, el doctor Miquel Bruguera. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Més que una enciclopèdia, perquè el doctor Bruguera ha estat un dels grans presidents de la Corporació Mèdica Catalana, barcelonina. Ha estat un dels hepatòlegs de referència a nivell nacional, internacional, però com bon representant de la professió mèdica té altres virtuts, i una d'elles és la inquietud per la història i la cultura. Ella és el que ha liderat una de les webs més brillants que s'han fet en l'àmbit mèdic els últims anys, que és la de la Galeria de Metges Catalans, que és quan te n'adones de la gran aportació que ha fet la comunitat científica mèdica catalana al progrés de la humanitat. I és molt d'agrair, perquè això ajuda també no només a conèixer quines són les nostres arrels, no només la dels metges, sinó la població en general, sinó també augmentar l'autoestima col·lectiva, que ens és molt, molt necessària.
0: I ella el que ha fet és recollir tot un anecdotari al voltant de la medicina, de la vida de metge. Doctor Bruguera, de què va això?
2: Això és una història de la medicina feta d'una manera diferent de l'usual, no? O sigui, és una història que pretén ser poc masclista, quan la història ho és habitualment, en la que la faig sortir dones que han actuat d'una manera eficaç en la medicina.
0: Per exemple, gràcies al llibre podem saber que la primera dona que va fer una operació a cor obert va haver de superar dos obstacles: ser dona i ser negra.
2: Clar, ser dona era molt inconvenient. Negra, als Estats Units només, en aquí no passava, no? Però efectivament les dones han estat sempre marginades. Fins que no entrem en el segle XX, ha costat molt de que situïn igual que els homes en la professió. I això em semblava que tenia interès comentar-ho, i per això vaig fer un blog. Primer un blog, i del blog han sortit els temes que una editora ha considerat més interessant pel públic general.
0: Que seguint amb el paper de la dona al món de la medicina, clar, les guerres sí que se les deixava tenir un paper, com a la Marianne Bakker-Dyke, infermera heroica, que parles d'ella, de la guerra de secessió americana.
2: De secessió, sí, perquè en aquella època els metges eren bastant fluixets, diríem, no? I les infermeres jugaven un paper molt important, i aquesta va contribuir, per lo vist, amb molta eficàcia. I per això la mencionem.
1: Sí, sí, jo crec que és una descoberta. Sent l'últim programa, insistirem al final, la Marina, jo crec que són dos llibres, perquè són dos llibres, es diu L'art de curar, ho diu pels oients, L'art de curar 1 i L'art de curar 2. Són llibres excel·lents per vacances, perquè no cal llegir-los de cop, es poden anar llegint per capítols, són molt agradables, molt instructius, et fan desconnectar del dia a dia i ens situen a la necessitat també de comprendre moltes de les coses que avui ens podem explicar, la contribució que han fet moltíssimes persones, homes, dones, de tot tipus, però els que han estat silenciats, perquè a vegades han estat homes els silenciats,
2: sí,
1: per la polèmica, per exemple, doctor Bruguera, que ens pots explicar sobre el descobriment del virus de la sida, no?
0: O el Jon Snow, no, el de Joc de Trons, el que va descobrir com es transmet la còlera i van passar d'ell, també.
2: Sí, és que això és molt, molt important, això que menciones. Per exemple, la persona que li va costar la vida defensar la higiene era un ginecòleg hongarès que vivia a Viena i va acabar amb un manicomi perquè deia que els metges es tenien que rentar les mans abans de fer un part.
0: Què diu?
2: Exactament. A la Universitat de Viena hi havia dos paritoris. Un el portaven comadrones, i l'altre el portaven metges. I estudiants, sobretot. I els estudiants venien a fer parts després de passar per fer autòpsies. I com que les feien amb les mans sense guants, perquè no es portaven guants, hi havia una contaminació tremenda. És a dir, anar a fer un part a la sala on hi havia homes era jugar-se la vida. Bueno, aquest senyor va intuir que si rentaven les mans no els hi passaria això i ho va proposar. Però van tractar de boig. I sobretot d'insultar els metges perquè consideraven que no eren prou nets.
0: Ja.
2: I que no ho eren, efectivament.
0: Ja. Coses que semblen de calar, ja.
2: Li va costar la vida. O sigui, que això ha passat molt. Aquesta dificultat en convèncer els metges de que els canvis són necessaris.
0: I hi ha un capítol que li dediques a explicar el perquè del Vall de San Vito. Què és això?
2: El San Vito és una paràlisi en moviments, diríem. O sigui, un no pot dirigir les articulacions, les extremitats cap on vol que facin coses, i sinó que es mouen pel seu compte, diríem, no? Aquest és el Vall de San Vito, perquè és una malaltia neurològica molt, molt infreqüent, diríem, no? I San Vito era un romà que es va convertir al catolicisme i el van torturar i fins a la mort per ser catòlic, diríem, o per cristià, llavors era. I per això aquest nom ha quedat a la història de Vall de San Vito, quan de fet és un nom, diríem, poc comú, aquest, no? Diríem, nom de
1: persona.
2: I ell
1: no tenia aquest trastorn,
2: ell no.
1: Que se sàpiga.
2: No, sí, que se sàpiga, sí.
0: Què li passava a l'anus a Lluís XIV?
2: Tenia una fístula.
0: Què és una fístula?
2: Que li feia un mal, expliquem que no podia seure.
0: Expliquem bé què és una fístula.
2: La fístula anal és de les coses més doloroses que es poden tenir, diríem, no? I jo en soc una víctima que va necessitar cirurgià, que a més el cirurgià me'l va proporcionar el doctor Pedrós, tot va lligat en aquesta vida, diríem, no? Tot es connecta en algun moment o altre.
0: I al final,
2: Lluís XIV va demanar que li arreglessin això i van buscar el cirurgià més conegut que ho fes. I el cirurgià va acceptar l'encàrrec, però va fer un període de proves operant presos que no es podien queixar si les coses anaven malament, diríem, no? Quan va acabar el seu període d'entrenament, va operar el rei amb èxit, tot va acabar bé, i ell va rebre una recompensa econòmica que li va permetre no treballar mai més en la seva
0: vida. Clar, perquè a més el Lluís XIV muntava a cavall, amb una fístula anal complicat. També parles d'un comerciant de teixits que va acabar sent el primer que veu els espermatozous.
2: Sí, aquest es deia l'Uwe Noeck. L'Uwe Noeck era un noi que el que li agradava era la física, no vendre roba, diríem, no? Però com que el negoci familiar era vendre roba en un poble, en una ciutat d'Holanda, s'entretenia fabricant microscopis prehistòrics, diríem, l'etapa més inicial del microscopi, i mirava coses, mirava ha sortit aigües, diríem, no? Allà hi ha canals, i anava al canal de davant de casa seva a recollir una mica d'aigua per mirar el microscopi, i veia quantitat de coses que no havia vist mai ningú. I ell anava provant, anava experimentant, i va passar al final el seu semen, diríem, per veure què hi havia, que, per curiositat.
0: Ah, però no l'havia trobat a l'aigua?
2: No.
0: Ah.
2: L'aigua era un dels llocs on explorar, però també feia més coses. La saliva, tot, qualsevol substància. I va descobrir els espermatozoides i els va descriure, no va saber per què servien, però els va descriure, sí.
0: Clar, tot això va
3: venir
0: després.
3: Quin segle era això, Miquel?
2: Era el segle XVII.
3: Quan començaven els microscopis...
2: Això, ell era el primer. De fet, el primer microscopi és el d'aquest senyor. I en un museu que hi ha a Bruixes... Hi ha tota una col·lecció de microscopis, perquè en feia molts, no? No feia un microscopi, que eren molt senzills. Per tant, podia fer molts tallant el vidre, només. I per tant, s'han conservat de microscopis de l'Ovenoic.
0: Fa un moment parlàvem dels paritoris, de les llevadores... clar, tu ara veus, jo què sé, pel·lícules que recreen segles passats i dius, com podia ser que les dones sobrevisquessin o les criatures, no? Quan, en aquests moments dels parts... I tu parles d'una llevadora que va ajudar a reduir la mortalitat dels recent nascuts a França.
2: Sí, aquesta era una dona molt llesta, que... era llevadora i veia que la necessitat de que les llevadores en sapiguessin més per no tenir tantes dificultats en alguns moments, en parts difícils. I llavors va crear un maniquí, que era com un ninot de tou que representava el cos d'una dona i l'orifici per al qual surt la criatura en condicions... habituals, naturals, i llavors, i un ninot, que era el fetus, diríem, no?, que estava dintre de la panxa d'aquest maniquí, i el feia sortir amb les maniobres que s'han de fer perquè neixi la criatura sense problemes, i això ho va començar a fer a diferents ciutats franceses, com una escola finançada pel govern, i va reduir-se la mortalitat per part d'una manera espectacular.
0: En literatura són sonats els desencontres entre Góngora i Quevedo, entre Vargas Llosa i García Márquez. En el món de la medicina això també ha passat? Hi ha hagut en amistats majúscules?
2: Home, sobretot Pasteur Koch, el conflicte més important que ha existit en medicina, que n'hi ha més de històries, diríem, de conflictes.
0: I ens el pots explicar pels ignorants?
2: El més important entre Koch i Pasteur és pel prestigi, no?
0: Qui eren? Perquè els coneguem.
2: Perdó, esclar. Pasteur és la gran figura de la bacteriologia francesa.
3: Uh-huh. Mundial, eh?
2: Mundial, però ell era francès. Sí, això ho volia dir, que era francès.
3: Encara el tenim present.
2: Va descobrir el microbi.
0: Val.
2: Sí, el més important de Pasteur és que va descobrir que hi havia microbis que feien mal. I això no ho havia vist mai ningú. Tothom intuïa que hi havia alguna cosa que feia el mal i en deia miasmes, que li semblava que estaven a l'atmosfera, i en canvi no en les aigües o en els objectes que eren realment els que transmetien la malaltia. Pasteur és el que descobreix això. Koch té la importància perquè va descobrir el bacil de Koch, que és el bacil de la tuberculosi, que era la malaltia més dramàtica que hi havia en aquell moment, no?
0: I d'aquí això d'estreptococ i totes aquestes coses no té res a veure.
2: Té a veure en la mesura que són microbis, però l'estreptococ és un altre microbi diferent del bacil de Koch. L'estreptococ també té una història personal molt, molt forta, diríem, no? Però acabo amb el Koch. El Koch simplement va descobrir això i ho va presentar en un congrés. I Pasteur es va sentir gelós que l'altre fes una presentació brillant i el va criticar. I clar, el Koch volia ser la figura, es va posar com una moto, i va haver-hi una baralla dialèctica complicada perquè el Koch no sabia francès i el Pasteur no sabia alemany. És a dir, que el conflicte era molt difícil de seguir, diríem, no? La de l'estrep del Koch també és una història molt, molt fantàstica perquè el mèrit el té un americà d'origen jueu que tenia un laboratori, era el professor d'una universitat, i tenia un dels joves que treballava per ell que el va posar a buscar l'antibiòtic que anés bé per la tuberculosi. I aquest noi jove el posen al laboratori que estava en el sòtan, I el jefe no va voler baixar mai en el sòtan perquè tenia por d'infectar-se. I tota la feina li encarregava. Però quan va tenir els resultats, se'ls va apropiar. Cosa que ha passat molt a la història amb els jefes que s'apropien dels mèrits dels col·laboradors joves.
0: La història diríem, i el present, segurament, també.
2: El present ja no m'atreveixo a dir-hi perquè
0: no només en la medicina,
2: jo formo part del present.
0: No només en la medicina,
2: vull dir. Només en la medicina, no, sí, efectivament.
1: Miquel, el que estaria bé és que potser fessis un apunt. En el llibre no només es parla de metges, perquè és l'art de curar. Es parla també de la professió també moltes vegades silenciada, la infermeria.
0: I tant.
1: Per exemple, el personatge, un dels grans personatges de la infermeria de la història universal, que és la Irene Schlender, la polonesa
2: que va aconseguir evitar que es matessin molts nens d'origen jueu. Sí, això però d'actes d'aquests extraordinàriament...
1: Heroics.
2: Heroics,
0: com ho va evitar?
2: Molts, eh?
0: Com ho va evitar?
2: La veritat és que no me'n recordo. Sí, enganyant.
1: Ella anava al gueto de Varsovia i amb carros de mèdic, ella figurava que anava a fer d'infermera, sí. Ella, filla d'un metge, molt, molt carismàtic, i ella, sí, diguéssim, que va estar molt... molt impregnada de l'ideal del seu pare. Aquesta dona ha estat proposada Nobel de la Pau. I va salvar, no sé si 3.000 nanos, traient-los del gueto, i aleshores la van perseguir els nazis perquè rebel·lés on els havia...
2: amagat.
1: Quines famílies les havia posat, i ella tot ho tenia amagat en una caixa sota l'arbre del jardí de casa seva.
0: Imagina't.
1: Però ella no va revelar mai la identitat.
0: Escolteu, hem parlat de metges dels Estats Units, de França, d'Alemanya... històricament, hi ha algun país que hagi contribuït més a la ciència?
2: A la ciència...
0: De la medicina, vaja.
2: Bàsicament, ha estat Anglaterra, França i Alemanya. Són els tres focus on hi ha hagut més progrés, i els altres copiaven. Uns més ràpid i amb més encert, i altres amb menys. Però els nuclis en els que hi ha hagut medicina creativa, és a dir, descobrir coses noves, diríem, o tractaments, o formes de diagnòstic, o instruments per...
1: O la comprensió mateix, no?, de les
2: malalties. O la comprensió del fenomen, diríem, del fenomen fisiològic, diríem, no? Això són aquests països on hi ha hagut una universitat més oberta i més crítica.
1: Hi ha un personatge català... Bueno, la il·lustració va ajudar molt en aquest sentit. Hi ha un personatge que tu, Miquel, has ajudat a reivindicar, que l'hem tingut silenciat no només a l'Estat espanyol, sinó a Catalunya. A les escoles, quan érem petits, tan sols se l'anomenava, i és segurament un dels grans científics, si no el més important que va haver a primers del segle XX, que era en Jaume Ferran. Vols comentar una mica per què ha estat silenciat? I un home que va ser proposat 5 vegades al Premi Nobel de Medicina.
2: Jaume Ferran li va passar el que passa a gent que no té l'habilitat social per moure's bé.
0: Ai,
2: i tenir
0: això.
2: Amics en comptes d'enemics, m'entens?
1: Jo al revés.
2: Ho resumiria, no? S'han de tenir amics, però si tu no tens habilitat, acabes tenint enemics en comptes d'amics.
0: Importantíssim, això, eh?
2: Molt important, i això no s'ensenya enlloc. I per això hi ha molta gent que té la capacitat intel·lectual, però li falta aquesta traça, aquest mèrit,
1: però
2: o aquesta habilitat.
1: Però l'aportació de Jaume Ferran...
2: Jaume Ferran, per exemple, no tenia deixebles. Jaume Ferran no va entrar a la universitat. O sigui, són factors negatius. I dius, i per què no va triomfar? Home, perquè no estava en els llocs on es pot triomfar.
1: Però en canvi és un dels grans...
2: Però va fer contribucions molt importants.
0: Com ara?
2: Perquè la primera vacuna que es va fer servir en el món la va inventar ell, i la va posar ell.
0: Mira.
2: La vacuna contra el còlera. I la va fer servir a València, que és on hi havia una epidèmia. I saps qui va ser l'enemic de Ferran que hi va intentar destruir-lo a través de la premsa?
0: Qui?
2: Ramon i Cajal.
0: Ostres!
2: Fort, això, eh?
0: Per català o què?
2: No, perquè Ramon i Cajal va venir a Barcelona de catedràtic, per tant no tenia hostilitat a Catalunya. Però jo crec que tenia gelos perquè a ell li agradava també la bacteriologia. El doctor Ferran, abans de ser anatòmic, diríem, va ser bacteriòleg i tenia coneixements sobre el tema.
0: Ja.
2: I li va saber greu que un altre li passés al davant fent una proposta de vacuna.
1: Però la vacuna de la ràbia, per exemple, és d'en Jaume Ferran, també, no?
2: Sí, però molt copiada de la del Pasteur.
1: Sí.
2: O sigui, l'originalitat del Ferran és amb la vacuna del còlera, que tenia molta gràcia, sí.
1: Però de més també sabia fotografia, era un home...
2: Sí, sí, culte, sí.
1: Molt potent. Sí, sí, sí.
0: Doctors, moltíssimes gràcies. Queda la recomanació feta, per si no teniu lectura per aquest estiu encara, L'art de curar, L'art de curar dos, dos volums. Un, Incògnites, curiositats i relats sorprenents de la història de la medicina. L'altre, L'audàcia de transformar la medicina. Visionaris que van canviar la història, com alguns als quals ara fèiem referència. Doctor Bruguera, gràcies. Jaume, gràcies per aquesta temporada. T'esperem la que ve.
1: Espero que hagi estat d'interès pels oients.
0: Jo crec que sí.
1: Hem intentat posar no només temes, sinó també ponents que estiguessin a la màxima alçada, i crec que avui hem fet un bon colofó.
0: I ens queden coses per abordar encara.
1: Sempre queden coses.
0: T'esperem la temporada que ve.
1: Moltes gràcies.
0: Jaume Pedrós, doctor, moltíssimes gràcies per la teva generositat. Que vagi bé, bon estiu, no passeu molta calor. O intenteu, no
1: esperem.
0: Sé, refrescar-vos com pugueu.
1: Comença a mainar d'aquí una setmana. Eh?
0: D'aquí una setmana, exacte, que la setmana que ve encara dura això. Que vagi bé, una abraçada, adéu.

0: divendres, a aquesta hora, sempre, sempre el que fem és saludar el Roger Salvans, el redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Com esteu?
0: Doncs bé, acabant temporada, i això vol dir que hem de fer retrovisor i mirada endavant.
1: Sí, una miqueta de balanç.
0: Què hi ha hagut i què vindrà?
1: D'entrada, així a vola pluma, direm que aquesta temporada ha sigut molt bona. Jo crec que ha sigut molt bona. Ha sigut molt bona perquè, bueno, ho comentàvem just ara fa 10 mesos, en el primer programa de la temporada, quan entrevistàvem a Carla Simón, que parlàvem dels Oscars, de que havien arribat... estaven a punt d'escollir l'acadèmia quina pel·lícula aniria al representaria Espanya, que havíem tingut a Cirat i a Romeria a Cannes. Doncs després, mesos després, teníem 3 pel·lícules a la secció oficial de Cannes, una pel·lícula com ara La Bola Negra, que l'ha comprat Netflix, que s'estrenarà a més de 50 països, un any en el que, 10 mesos comptats, en el que hem tingut de tot, des de rumors constants amb la venda de Warner, que primer era Netflix, que després era Paramount, Trump ficant-se pel mig, la irrupció sense cap mena de fre de la intel·ligència artificial dintre del debat cinematogràfic, no
0: Però
1: només...
0: Però en aquest pols que deies ara, acaba guanyant Trump.
1: De moment sí, sembla que sí. Encara no està lligat, sembla que tot tira endavant i que serà... Bé, Trump i els seus amics, la família Ellison, que amb el Larry Ellison, doncs són els que s'han quedat amb... Sembla que es quedaran amb Warner Bros. Després d'haver-se quedat amb Paramount. Però hem tingut de tot... Se'ns han anat en Robert Redford, la Diane Keaton, sí. La Claudia Cardinale, que en vam parlar aquí. És a dir, que ha sigut un any ple de notícies, ple de fets, ple de moments. De fet, hem tingut el retorn de Santiago Segura, més de 28 milions d'euros recaptats.
0: Ai, sí.
1: Val? Gairebé 4 milions d'espectadors al cinema.
0: Torrent.
1: Són 10 vegades més que el que ha fet Almodóvar amb Amarga Navidad, tant com...
0: 10 vegades 10 més vegades ha recaptat el Segura amb Torrente que Pedro
1: Segura amb Torrente ha fet 10 vegades més, i 10 vegades més espectadors. És a dir, que hem tingut de tot. És que fins i tot hem tingut el K-pop triomfant als Oscars.
0: Ai, sí.
1: És a dir, que ha sigut de tot. I Paul Thomas Anderson guanyant Oscars també a punta pala després d'anys de ser ignorat per l'acadèmia. Hem tingut molt. El que està bé per això és que aquest lligam que s'estableix entre l'arrencada i el final, doncs és que... Quan comencem a parlar de cinema l'any que ve, doncs, l'any que ve, després de l'estiu, tornem a parlar de les pel·lícules que hem parlat ara fa uns mesos, perquè dues de les pel·lícules que serveixen d'anexa són El ser querido...
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tengan que saber, ¿no? No passa nada, però vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
1: Doncs aquí tenim a Javier Bardem i la Victoria Luengo, i l'altra gran pel·lícula...
0: Sorogoyen, el ser querido.
1: Sorogoyen, sí, que s'estrena a finals d'agost, el 26 d'agost, i després, a finals de setembre, tenim l'altra gran pel·lícula que serveix d'anexa, que és La bola negra.
4: ¿Cómo está?
5: Bien, está bien, fuera de peligro.
1: Aquí tenim una escena amb Guitarrica de la Fuente, que clar, La bola negra ha avançat l'estrena el 25 de setembre per poder entrar dintre de la forquilla de dates de pel·lícules candidates als Oscars.
0: Que aquesta és la pel·li dels Javis.
1: Que és la pel·li dels Javis, amb Guitarrica de la Fuente, Penélope Cruz, amb el cameo de la Glenn Close, és una pel·lícula que va arrasar aplaudiments a Cannes i que l'ha comprat Netflix per veure-la al resta del món.
0: Clar, és a dir, que tenim... T'estàs situant a finals d'agost i a principis de setembre... Per aquest estiu, què no ens podem perdre?
1: Què no ens podem perdre? Doncs ens perdrem intentant tornar a Ítaca.
6: Recuerdo una esposa, un hijo, el hogar.
1: L'Odissea, 3 anys després d'Oppenheimer, Christopher Nolan torna amb una superproducció absolutament enlluernadora, ambiciosa, més de 250 milions de dòlars de pressupost,

0: països i rodada en IMAX 70mm, que és la primera pel·lícula de la història que roda així. Una pel·lícula que en aquest format, que és el format en el que ha pensat Christopher Nolan per veure-la, no es podrà veure a Espanya. En cap cinema. No hi ha cap cinema a Espanya que pugui veure, que pugui projectar la pel·lícula en IMAX o 70. Es pot veure o en IMAX o en 70. Aquí a Barcelona tenim l'IMAX de Diagonal Mar i el Cinema Fenomena pot projectar en 70. Si no, hauríem d'anar-nos-en, per exemple, a Londres a veure-la.
1: Però vols dir que no ho faran en altres sales?
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: La passaran en altres sales però en format normal, o no?
0: Això és una cosa que li vam preguntar a Christopher Nolan aquest dissabte perquè estàvem a Londres amb ell i vam dir, però heu garantit que l'espectador que no pugui veure la pel·lícula en el format que tu has pensat podrà gaudir de la mateixa experiència? I ha dit, sí. La clau està en rodar amb un negatiu de 70 mil·límetres.
1: O sigui, tu fa 4 dies estaves parant amb el Christopher Nolan.
0: I amb la Zendaya, el Tom Holland, l'Anne Hathaway, el Matt Damon i tota aquesta colla.
1: Ja tenim aquí assegut, saps?
0: Sí, és que és això lo bonic. I arribes a casa i poses una rentadora, però és el que hi ha. Doncs tothom ho explicava a Christopher Nolan, que és un senyor molt serio, molt intens, però que riu molt, també. Doncs ens explicava això, que no patim els espectadors que no puguem veure la pel·lícula en IMAX 70 o en IMAX o en 70, gaudirem. Ella ha estat coordinant tot el pas del negatiu al 4K, 2K, als DCP, a les diferents versions en què es projectarà i, en principi, deia que la clau és tenir un negatiu gran per mantenir la qualitat del rodatge. És a dir, que ja està. I és una pel·lícula, com abans, més gran que la vida mateixa. Però és que aquest agost hi ha dos noms que es van repetint, que també són aquí a l'Odisseu. I el primer és Tom Holland.
2: No me lo creo, nuestro primer día en el MIT. MJ, venga, finge que no estás más contenta de lo que has estado en tu vida.
3: No puedo.
2: ¡Ah, lo sabía!
0: Perquè, clar, en Tom Holland és Telèmaco, el fill d'Odisseu, no Ulisses, sinó Odisseu, val? Però és que 15 dies després de l'Odissea, Tom Holland estrena la tercera pel·lícula en solitari de Spider-Man.
1: Va xupar càmera, no?
0: Spider-Man Brand New Day, sí. És una pel·lícula que, cuidado, Marvel se la juga bastant amb aquesta pel·lícula.
1: Amb aquest nou Spider-Man.
0: Sí, perquè, si recordem, les anteriors entregues...
1: Quantes en portem, d'entregues de Spider-Man?
0: En solitari, 3.
1: Val.
0: Amb en Tom Holland, 3.
1: Sí, s'haurà d'ampliar el mem, ara. Haurà de sortir una d'aquelles Spider-Mans assenyalant-se.
0: Ell en té 3 en solitari, però ha aparegut en 3 pel·lícules més de l'univers Marvel, val? I, de fet, la primera és del 2007, és a dir, que ja fa 10 anys que tenim el Peter Parker encarnat per en Tom Holland. I tot just ara surt de l'institut i se'n va a l'MIT amb aquesta història. Jo recomano recuperar les anteriors entregues per veure on estem. I és que serveix, a més d'antesala, perquè al desembre, i així ens avancem, tindrem Avengers Doomsday, que és la gran aposta de Marvel. Però Tom Holland, per una banda, i l'altre gran nom de l'estiu és Anne Hathaway. Aquesta que canta no és ni Lady Gaga ni la Taylor Swift, és Anne Hathaway.
1: És ella mateixa.
0: És ella mateixa. Wow. Ella mateixa, que ja va guanyar un Oscar cantant amb Los Miserables. Doncs l'Anne Hathaway, ojo a l'any que té, perquè va començar amb El Diablo Viste de Prada 2.
1: Sí. Ara, ja, que s'hi ha sortit.
0: Ara és a Penélope, a l'Odissea, que la gent ja comença a fer apostes dient que ja veureu, estarà nominada als Oscars. És un dels papers més intensos de l'Odissea i podria ser perfectament, perquè és un personatge amb una contenció i que, a més, redimensiona la figura mítica de Penélope.
1: És que fa una altra de pel·li, a més.
0: Sí, però és que, a més, també, el 31 de juliol estrena Mother Mary, que és això que sentíem, on encarna una estrella pop i canta els seus propis temes. És una espècie de versió fosca de Lady Gaga, de Taylor Swift, amb una història dirigida per en David Lowery, que és un director independent americà, que a vegades també toca pels comercials, però és que no és l'única pel·lícula que té aquest estiu, perquè a l'agost té una altra pel·lícula, El final de Oak Street.
4: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
5: ¿Qué extraña luz?
0: I aquí el pitch, la venda de la pel·lícula, te la dic així, és el còctel entre ET i Parque Juràssico.
1: Uau! Home!
0: Una família de mitats...
1: Clickbait total, això!
0: Total. Una família de mitats dels 80 es desperta i resulta que el seu barri, el seu barri residencial, s'ha mogut en l'espai i en el temps i ara està... tots els seus jardins, els seus carrers, estan ocupats per dinosaures. Vai. Dinosaures que, veient aquestes persones, doncs diuen, mira, tenim menú d'estiu.
1: Sí, però dinosaures menja persones,
0: menja
1: no cookies com l'ET.
0: No, dinosaures menja

0: persones.
1: ET, on apareix aquí?
0: Perquè és una família en què la parella està a punt de separar-se, és a dir, que hi ha això tan Amblin, tan Spielberg, que vehicula un drama familiar amb una història d'aventures. Però clar, aquí més d'aventures és de terror, perquè el director és David Rubber Mitchell, que és el director de It Follows, que és una pel·lícula que dona la volta a les constants del gènere de terror i que és molt recuperable, molt recomanable per si aquest estiu voleu passar una tarda entretinguda. Però no és l'única pel·lícula que té l'Anne Hathaway, perquè la tardor en té una altra, té un thriller, però aquest ja en parlarem més endavant.
1: Val.
0: Val? Ara,
1: seguim a l'estiu, doncs.
0: Seguim a l'estiu i la següent pel·lícula també té molta tela.
2: ¿Qué hacías antes del fin del mundo?
0: Estem ocupats per la generació Eufòria, i si abans parlàvem doncs, de l'Odissea o de Spider-Man amb la Zendaya, doncs aquí tenim en Jacob
1: Elordi. La teva amiga Zendaya.
0: Zendaya.
1: Aquí
0: tenim en Jacob Elordi. Ah. En Jacob Elordi amb La constel·lació del perro, que està bé, és una pel·lícula post-apocalíptica, ciència-ficció, amb en Josh Brolin, amb la Margaret Qualley, però a mi el que em sembla completament de ciència-ficció és que és una nova pel·lícula d'en Ridley Scott.
1: Que està és una novel·la, La constel·lació del
0: perro. Sí, és una novel·la, adapta una novel·la que s'ambienta en un futur no massa llunyà, en el que la societat, la humanitat ha desaparegut víctima d'un virus tipus grip que ha matat a gairebé tota la població.
1: Sona, i aquí mencionava Ridley Scott.
0: És que té 89 anys, està a punt de fer 89 anys, i aquest senyor dirigeix pel·lícules com si fossin xurros. És que, a més, ja està
1: preparat. Escolta'm, que avui han tret disco els Rollings.
0: Però, clar, aquest... doncs sí, doncs no sé, que ens diguin què mengen amb el doctor Pedro, que ens expliquin què és el que prenen, o potser no, que no ens ho diguin. Però en Ridley Scott té nova pel·lícula, després de Gladiator fa un parell d'anys, doncs ara té aquesta visió apocalíptica en drama de supervivència amb en Jacob Elordi de protagonista.
1: Tot és això a l'estiu.
0: Tot això a l'estiu. I després acabem l'estiu amb el Sorogoyen, amb el Ser Querido, arrenquem la tardor amb La bola negra dels Javis, però és que després tenim Venècia, que arrenca a la primera setmana de setembre.
1: Festival de Venècia.
0: Festival de Venècia, que és ja quan començarem a parlar dels Oscars. I si parlem d'Oscars...
1: L'avançada dels Oscars. Tots són les avançades dels
0: Oscars. És que ja comencen a parlar ara, però és que el 2 d'octubre ens hem de marcar una data vermell.
3: Cuando no te quedan recursos, tu arma es la verdad. La pura verdad. Haces bang, bang, bang.
0: Aquest que parla és el personatge d'en Tom Cruise a Digger, que arriba el 2 d'octubre, que és, tothom diu, el tràiler surt aquest dilluns 13 de juliol, és a dir, que veurem de què va, però resulta que en aquesta pel·lícula en Tom Cruise abandona la seva imatge de nòvio d'Amèrica, bueno, aquesta potser és una imatge una miqueta desfassada, però envelleix, fa un personatge que és completament contradictori, ple de problemes i de greuges.
1: Ah, mira, es deconstrueix. Tom Cruise es deconstrueix.
0: Però és una espècie de... De moment només tenim la sinopsi, és un superheroi, una espècie de personatge amb uns poders extraordinaris que ha ocasionat un gran problema. La humanitat ja ha d'intentar resoldre'l. El director és Alejandro González Iñárritu. Vale? I si recordem, qui va ser el director de l'única pel·lícula per la qual ha guanyat l'Oscar, Leonardo DiCaprio? Iñárritu. És a dir, que Tom Cruise, després de guanyar l'Oscar honorífic, s'ha posat en mans d'Iñárritu per intentar guanyar l'Oscar a millor actor.
1: O sigui, que serà el gran debat dels Oscars de l'any que
0: ve. És probable.
1: Si Tom Cruise li donaran l'Oscar o no.
0: Jo directament ja ho apunto. Tom Cruise, principal favorit per entrar dintre dels 5 candidats als Oscars, que seran el 14 de març del 2027. És a dir, que estem a 10 de juliol i estem parlant dels Oscars del març del 2027.
1: Abans estàvem parlant de les llums de Nadal, vull dir.
0: Doncs imagina't. Doncs aquesta és una de les grans pel·lícules que tothom està esperant, però n'hi ha més. N'hi ha més, perquè, per exemple, a l'octubre tenim una seqüela.
4: Deletre su nombre e indique su ocupación para que conste. MARKZUCKERBERG. ¿Y su ocupación? Soy acusado profesional.
0: Ah? Fixa't, saps qui és? És en Mark Zuckerberg.
1: Ah.
0: És en Mark Zuckerberg amb la segona part de La red social. Es diu El precio de la red. Amb el guionista Aaron Sorkin de la primera, ara escrivint i dirigint. Què fem aquesta vegada? Doncs si en la primera, recordeu la pel·lícula amb en David Fincher, que també estrenarà pel·lícula a la tardor, però en aquest cas una altra seqüela, la seqüela d'Érase una vez en Hollywood, doncs aquí tenim l'Aaron Sorkin parlant dels grans problemes de Facebook quan Facebook ja era un gegant de les xarxes socials i com aquesta xarxa social va tenir un impacte negatiu en la vida dels joves i com Mark Zuckerberg i tot el seu consell directiu ho amagava. En Jesse Eisenberg, que si recordeu va ser el Zuckerberg de la primera pel·lícula, ha demanat a l'Aaron Sorkin, que va insistir moltíssim que tornés, va dir-li que, sisplau, no li obligués, i no serà ell qui interpreta Zuckerberg.
1: Ah, no, per què no ha volgut, ho sabem, això?
0: Perquè no vol estar associat més amb el personatge del Zuckerberg real.
1: Imagina't.
0: És a dir, que estem davant d'un senyor que, en principi, té principis. Doncs, en aquest cas, el protagonista és Jeremy Strong, que, si recordeu, és el Roy Kendall de Succession. Vale? Doncs aquí ja tenim un altre candidat a entrar dintre d'aquesta terna de...
1: Dels
0: Oscars. I tenim per allà al mig també el protagonista de Devier, que és el periodista que destapa tot el cas. És a dir, que una altra pel·lícula enorme per l'octubre. I al novembre tenim més pel·lícula, perquè tot això és un Los Juegos de l'Hambre.
5: Jaime Chabernathy. Sé alguna que otra cosa de ti. La quieres y ella...
0: Trobàvem a faltar Los Juegos de l'Hambre? No, però és igual, aquí tenim una altra prequela. Qui trobava a faltar era Lionsgate.
1: Prequela, eh?
0: Prequela. S'ambienta uns 24-25 anys abans.
1: És que quan ja t'has passat amb les seqüeles, només et queda el pre,
0: no? És que ja hem tingut un altre spin-off de Los Juegos de l'Hambre, protagonitzada per la... Ara no em sortirà el nom, que ja estem així, per la noia que va fer de Blancanieves, però aquí tenim una altra prequela amb un cast brutal, amb el Ralph Fiennes fent el personatge que feien Donald Sutherland, tenim a la filla de l'Ethan Hawke, a la Maya Hawke, tenim el Jesse Plemons, tenim el Kieran Culkiner, que parlàvem de Succession, i doncs bé, la saga literària de Susan Collins doncs torna als cinemes.
1: Tu deies la Rachel Zegler?
0: Aquesta, que cada vegada que obre la boca puja el pa, perquè la monta sempre. Sempre hi ha merders quan ella fa declaracions. Doncs, Los Juegos de l'Hambre, Amanecer en la cosecha, doncs així ho tenim. I si abans parlàvem de Christopher Nolan, parlàvem de l'Odissea, citàvem també Avengers Doomsday, és a dir, aquest any tindrem un nou Barbieheimer, que ja ho han batejat, que es dirà Doomsday, perquè el 18 de desembre s'estrena la nova entrega de Marvel, Avengers Doomsday, però sobretot s'estrena ja Dune Parte 3.
6: Me prometiste que nunca tomarías el poder en tu nombre. Me convenciste de que este era tu hogar. De que yo era tu hogar.
7: ¿Qué sabes de mí?
0: Zendaya, una altra vegada. Val? En Paul Atreides, interpretat ara d'una manera molt més envellida per Timothée Chalamet, i és el tancament definitiu de la saga Dune. El Denis Villeneuve... No se sap mai això. Però en principi, Denis Villeneuve, amb aquesta pel·lícula, tanca la paradeta. No per res, no perquè hi hagin més novel·les que no es puguin adaptar, que n'hi ha. Aquí adapta a Dune el Messias, que és una història que ja ens trobem amb Paul Atreides instal·lat en el poder i corromput pel poder, i com tot això li ha passat a factura i com ha afectat a la seva relació amb la resta dels personatges, sinó perquè en Denis Villeneuve, des de un cop estreni això, ha d'arrencar amb la producció del nou James Bond. El nou James Bond, que estarà dintre del paraigües d'Amazon i MGM, que han de buscar un nou actor per prendre-li el relleu a Daniel Craig, i que serà una de les coses de les que segurament es parlarà, i molt, el 2027.
1: Molt de tirada beta, trobo, no?
0: Sí.
1: Los Juegos del Hambre, Dune, 007...
0: És que cada vegada costa més que pel·lícules i elements originals triomfin en taquilla.
1: Hollywood... És que això ho hem parlat alguna vegada, també. Sí. Segurament hi ha una cosa aquí, que és que tot està inventat, no? Que ser guionista avui ha de costar molt, perquè cada vegada hi ha més
0: Nolan,
1: producció, i cada
0: Nolan
1: vegada tens la sensació
0: adaptant...
1: que estàs menys... Clar, que ets, tens sí. menys creativitat.
0: Christopher Nolan adapta una narració que té més de 3.000 anys d'història. És a dir, que és la base de tot el que hem anat explicant a la nostra societat occidental des de que estem explicant històries. El problema està en que els estudis de Hollywood tiren per lo segur. No deixem... Estem nosaltres aquí, parlem del cinema com un art, com un entreteniment, però és un negoci, i el que fan és intentar recuperar les inversions. Encara que sigui amb un marge petit, si inverteixes 250 milions en una pel·lícula i en recuperes 300, doncs ja és un guany. L'originalitat, el risc, està dintre de les produccions.
1: I està passant que totes les pel·lis, totes les produccions que es fan, encara que siguin tantes, tenen retorn, tenen bona sortida? O hi ha fenòmens Waterworld?
0: No, ara mateix a cartellera tenim un fenomen que és com Waterworld, però amb malles, que és Supergirl. Supergirl s'han fotut una nata descomunal, brutal.
1: De fet, no se podia saber.
0: La veritat és que no es podia saber. Jo vaig fer el rodatge de Supergirl i dic, mira, té bona pinta.
1: Ah, sí?
0: Té bona pinta. Doncs pues no, no té bona pinta. Perquè es veu que hi ha hagut molts problemes en la postproducció, fins i tot en el moment del rodatge, amb ingerències de James Gunn, i la pel·lícula posa en seriós perill el futur de DC. Ara estan rodant la nova pel·lícula de Superman, que se suposa que arribarà o bé l'any que ve o 2028, però imagina. Què passarà? No ho sabem.
1: Amb quina et queda, si n'haguessis de triar una, tot el que ve?
0: L'Odissea. Amb l'Odissea. Bé, perquè ja l'he vista, vale? I sé que no defrauda, i després perquè és que realment no hi ha res més gros.
1: Roger Salvans, gràcies per tota aquesta temporada, una més.
0: Moltes gràcies.
1: Si vols, la temporada que ve, ens portes un dia el Christopher Nolan o la Zendaya, algú,
0: a qui vulgueu.
1: Algun dels teus col·legues aquests que tens.
0: Vinga, una abraçada.
1: Que vagi bé, Salvans. Bon estiu, adéu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 en punt i actualitzem les notícies més destacades a aquesta hora amb la Gisela Rodríguez. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Notícies que avui venen marcades per aquest incendi a Almeria, Los Gallardos, 11 morts i 19 desapareguts. És de moment el balanç. Ho acaba de confirmar la SER, el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla.
3: Tenemos ahora mismo 11 fallecidos que están confirmados. De momento es una cifra provisional, pero tenemos una honda preocupación porque hay al menos 19 personas sin localizar, ¿no? Llevamos desde prácticamente de las 6 de la mañana intentando localizar algunos de ellos.
2: Ha recordat que moltes de les víctimes intentaven fugir a través de la muntanya cap a nuclis urbans i no descarta que alguns d'ells fossin senderistes. S'apunta que podrien ser també estrangers perquè és una zona amb molts turistes, Judit Caselles.
4: Sí, el balanç encara és provisional. Sobre el terreny hi treballen 200 militars de la UME i una setantena de vehicles. El govern andalús ha suspès tota l'agenda. De fet, avui havia de prendre possessió el nou executiu de Moreno Bonilla.
2: Doncs justament deia Moreno Bonilla que els que es van veure atrapats pel foc es van trobar en un cul de sac i justament avui parla aquí a Catalunya la consellera Núria Parlon ha recordat la importància de seguir les instruccions dels bombers. Res de tirar pel dret confiant en que es coneix el territori.
5: Evacuació. Pel teu compte, pensant que tu coneixes bé els camins i que podràs marxar sense problema, el que nosaltres sempre diem és que davant de del dubte, trucar a les autoritats sanitàries que et puguin dir, sanitàries, en aquest cas, les autoritats d'emergències, que et puguin dir el que has de fer. I sobretot evitar les autoevacuacions i evitar prendre riscos per allò de dir, jo m'ho coneixo, jo per aquí puc marxar, jo sé que per aquí tinc una sortida, perquè el foc és molt traïdor.
4: Parlon també ha obert la possibilitat que hi hagi evacuats climàtics, és a dir, persones que hagin de marxar de casa temporalment davant el risc d'incendi.
5: Podem veure situacions en les quals, doncs, òbviament, no sigui el més adequat viure en una casa de fusta enmig de la muntanya. Això pot ser, o que s'hagin de fer, doncs, determinades evacuacions, com vostè diu, climàtiques, en determinats períodes de l'any.
4: La consellera ha fet també una crida a la responsabilitat, tenint en compte que les altes temperatures ens acompanyaran encara uns dies més. Ha lamentat que bona part dels incendis els provoquen accions humanes sense mala intenció. En aquest sentit, ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards per part de menors d'edat.
2: I per primera vegada el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma és el grau amb la nota de tall més alta de Catalunya, un 12,972. El segueixen els dobles graus de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma i el de la Universitat de Barcelona, Gemma Alegrí.
6: Les notes de tall d'aquests dos graus han baixat gairebé mig punt respecte de l'any passat, quan superaven el 13 sobre 14. Aquest descens generalitzat es pot relacionar amb els resultats de la prova de Matemàtiques Científiques de l'ESPAU, que va generar polèmica per dificultat i extensió. Més enllà d'aquests dobles graus, amb menys de 40 places cadascun, Medicina continua concentrant les notes de tall més altes. En aquesta primera assignació, pràcticament totes les facultats de Medicina de Catalunya exigeixen una nota superior al 12.
2: I l'Agència Catalana del Consum inspecciona la venda d'ulleres per l'eclipsi, tant les que es venen a botigues físiques com online.
4: L'organisme aconsella seguir les recomanacions i comprovar que s'està comprant un producte homologat. Els productes que incompleixin la normativa es retiraran i els fabricants i venedors podran ser sancionats per no haver complert les ordres legals. La subdirectora de Disciplina de Mercat, Judit Pujol, fa una crida a la responsabilitat.
7: Que la gent no se la jugui, vull dir que això pot causar danys irreversibles oculars i que la gent atengui les recomanacions que es donen des de l'administració.
4: En total es preveu que es revisin un total de 75 models diferents d'ulleres a tot l'estat.
2: I el govern reforça l'Agència Catalana de Notícies amb un avantprojecte de llei que estableix un marc legal per regular el seu servei públic, fixar un nou model de governança i reforçar la seva independència.
4: Es crea així un paraigües jurídic per donar més estabilitat financera i més transparència a l'agència. Carles Escolar és el secretari de Mitjans del govern.
8: El que fem és dotar-la d'un marc jurídic estable, reforçant el seu caràcter de servei públic i sobretot el que fem és ja culminar el que vam prometre, que era un procés de desgovernamentalització de l'agència, de dotar-la d'una governança amb una majoria de professionals independents en el seu Consell d'Administració.
4: Es preveu que la llei entri al Parlament a partir de la tardor i s'aprovi la primavera de l'any que ve.

0: convierten una superestrella.
1: Home, a petició popular, karaoke de la Marina, no?
2: Ahir m'heu dit que vaig cantar poc, dic, va, venim, doncs, no passa res.
1: Una mica més. La que cantava, no la Marina, sinó la que sonava per sota,
2: la bona.
1: És Amàlia Martos. I direu, i qui és Amàlia Martos? Doncs és una noia madrilenya que és concursant de l'Operació Triunfo dels Estats Units.
2: Que ha començat, ja.
1: Ha començat aquesta nit passada per nosaltres i ella és una de les participants. Però no és només l'única presència espanyola, sinó que entre el jurat hi ha el nostre, el David Bisbal.
3: Ay. ¿Qué se siente ya llegar con el poder en la mano?
4: Bueno, lo primero es que me entraron unas ganas enormes de visitar la academia, de estar con los profesores, con la directora. Me dieron muchísimas ganas de abrazar a todos los participantes, de ponerles cara, de conocerlo en persona. Estoy feliz, emocionado.
2: Estoy feliz.
1: Feliz i emocionau.
2: No sonarà David Bisbal?
1: Home, clar que sonarà David Bisbal. Feliç i emocionau, així es declarava David Bisbal, un concurs que veurem com va a Estats Units. No sabem si farà aquestes 14 temporades que va fer aquí a Espanya. De fet, avui hi ha un concert al Palau Sant Jordi de l'edició d'aquest any d'Operació Triunfo. I entre les novetats, una cosa que no vam veure mai nosaltres aquí, i és com són les habitacions dels concursants.
2: Ui, no, no
1: per
2: vam
1: tant,
2: veure.
1: A la versió de nord-americana, bé, pels parlants llatinoamericans...
2: Granarmanitzen.
1: Exacte, i podrem veure, o podran veure ells, com són les habitacions per dins, i no sé si Redoning també hi haurà o
2: que,
1: també es veurà.
2: Ara que pensava en el Bisbal, ha de ser dels personatges més fàcils d'imitar, haurem de parlar algun dia amb un imitador,
1: sí,
2: no?
1: Total,
2: perquè no saps si és ell o és el personatge.
1: Totalment, realment. Totalment.
2: Va, que soni una mica de Bisbal.
1: Vols fer karaoke?

0: Rodríguez, gràcies.
1: Que jo no me'n vaig de vacances,
0: ni
1: ho sembla. Eh?
0: Gràcies, una abraçada, adéu.
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Obrim ja l'últim racó de Pensar de la temporada amb la Imma Sust i l'Edgarita. Què tal? Bon dia, com esteu?
3: Hola, molt bon dia.
1: Vols que et digui la veritat?
0: Sí, clar.
1: Pues jo estic sempre fatal. Acabo d'arribar d'urgències. Mira, vaig estar amb la polsareta.
0: Ui, si vas amb el braçalet d'aquest
1: sí, nena,
0: quan
1: sí.
0: vas a l'hospital.
1: M'he despertat a les 7 del matí amb un dolor d'orella horrible.
0: Ai, no era perquè haguessis posat el programa, no?
1: No, no. I llavors he dit...
0: Hola, bon dia a tothom, són les 7 del matí.
1: I he
0: no
1: pensat, després de la ràdio aniré a urgències. I he pensat, què cony, ves ara.
0: Clar.
1: Què has de fer després de la ràdio, ves ara. I he anat i tinc una otitis estupenda. Que dius, que maco, això és l'estiu, eh?
0: I tant, és molt de criatura,
1: sí,
0: de tenir otitis a l'estiu. Totes les criatures van amb otitis a l'estiu, també.
1: Que no m'havia passat mai a la vida. I ara he perdut un boli, ja us aviso que estic dispersa jo avui,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, ja et veig, ja. Ja
1: estic dispersa, estic dispersa.
0: Vols que et deixo el llapis a esta terra, no passa res. Edgar,
1: ja
0: tu
1: està.
0: Estàs millor?
1: Ja està, estoc. Si no tinc un boli
3: millor,
1: a la mà no puc fer coses. Edgar, tira tu avui del carro,
3: estàs
1: eh?
3: Em fa una mica d'enveja perquè, clar, una otitis ara ja de gran a l'estiu et fa sentir jove.
0: Clar.
1: Sí, tu creus?
3: Clar, jo fa 25 anys que a l'estiu no tinc una otitis. O sigui,
1: Colines!
3: O sigui
0: que... I saps què em fa pensar, això, també? Que a vegades són molt més quejiques els adults que no pas les criatures. Ja et dic,
1: a veure,
0: la meva
1: quejica,
0: nena,
1: perdona,
0: la meva nena va amb otitis
1: dient,
0: per la vida i
1: oh,
0: no li passa
1: quejic,
0: res.
1: Ara et diu quejiques. Perdona, sí, m'estic queixant jo? Dic home, que m'he aixecat a les 7 del dematí, m'he anat a urgències i aquí estic
0: dit, bon
1: treballant.
0: T'he dit bon dia, em dius estic fatal.
1: No, m'has preguntat com estava, què t'havia de dir.
0: No, que està bé, perquè jo, mira, sóc molt partidària que quan preguntes què tal, la gent digui la veritat, no el que vol sentir. Està bé,
1: i em despesto i sóc una mica espessa.
0: Vens amb un pentinat boníssim.
1: Sí, t'agrada? Sí. És pentinat del d'estiu, també.
0: Molt bé.
1: Vaig així des de fa 3 dies, això no marxa.
3: Perquè no veieu el meu, però jo també.
0: Amb el poc pec que... Ai, perdó. Vols explicar-nos què t'ha fet
1: bueno,
0: pensar aquests dies?
1: Bueno, avui que és l'últim racó de pensar i l'últim programa, no? És avui o demà? Quan és l'últim programa? Quin dia estem?
0: Demà és dissabte, guapa.
1: Ai, demà és dissabte.
0: Avui no acostumem a fer programa mai.
1: Avui és l'últim programa?
0: Avui és l'últim programa.
1: Ja,
0: ara
1: tot,
0: mateix,
1: eh?
0: Ara, és l'última hora. Hem
1: és l'última hora, l'últim programa, l'últim racó de pensar.
0: L'últim programa de la temporada.
1: Sí,
0: que a l'estiu hi haurà una versió estiu, que ara
1: sí,
0: ens ho explicarà
1: bueno,
0: la Laura Estrada, i que tornarem al setembre també.
1: Els humans ens costen els finals, eh? A tu et costen els finals?
0: Depèn.
1: No, encara que siguin
0: depèn,
1: dolents. No. Els finals costen, eh?
0: Sí, però vull dir-te que a vegades hi ha coses que estàs frisant perquè s'acabin, que no és el cas, eh? No estem
1: sí,
0: aquí frisant perquè s'acabi res.
1: Sí, però tot i així, a vegades costen. O sigui, donc fe. Jo he estat amb persones supervivents dels camps nazis que diuen que el dia de l'alliberació va ser un dels pitjors dies de la seva vida.
0: Imagina't.
1: Perquè et trobes desubicat. Som animals de rutina.
0: Això ens ho explicava la Carme Forcadell.
1: El
0: dia que la vam acompanyar a la presó deia...
1: Clar.
0: Sortir va ser estrany,
1: sí.
0: Clar, perquè t'has de tornar a adaptar a la
1: clar, vida. Clar, t'acostumes, o sigui, ens agrada canviar, ens agrada que les coses s'acabin, però paradoxalment sempre volem o desitgem el que no tenim, no? I quan estem bé, passa allò horrible de que et diu la societat, o els metges, o els amics, o que has de sortir de la zona de confort, que és una cosa que fa molta ràbia. Dius, jo sóc molt feliç, estic molt confortable
3: entrar,
1: a la zona
3: sortir,
1: de confort.
3: Jo
1: sí o no? Jo també sóc Tauro, eh? No sé vosaltres què sou, però jo sóc Tauro, els Tauros ens costa molt canviar. Ens costen molt els canvis.
0: Sou així, eh? Jo sóc Aquari, que segur que també deuen dir que també et costa
1: bueno,
0: molt
1: no ho sé, perquè no estàs dintre de l'aigua i vas fent. Tu flueixes, tu flueixes.
0: L'Aquari es veu que és signe d'aire, no sabia això.
1: Doncs pues voles. Ja està. No, en sèrio. El dia més feliç de la setmana, sabeu quin dia és?
0: Sí.
1: Això sempre ho diuen. Que diuen que és el divendres, perquè tu ja penses que amb el cap de setmana,
0: clar.
1: I el dia més trist és el diumenge,
0: sí.
1: Perquè penses en el dilluns. O sigui, no té cap sentit, això. El dia més feliç hauria de ser, doncs, el dissabte, no? Que és festa.
0: Clar.
1: Hauria de ser al revés. Però sempre projectem i sempre estem pensant. I això és el que fa que els finals no acabin de ser mai perfectes, perquè sempre ens fa por el que vindrà. I després, la bajona, no? Per exemple, ja veureu quan s'acabi el Mundial, veureu la bajona.
0: Ara en parlarem del Mundial, ara d'aquí uns minuts saludem el Roncero.
1: Doncs hasta jo estic veient els partits, mira el que et dic.
0: Molt bé.
1: Ahir em vaig quedar enganxada amb el Barroc, que volia que guanyés Marroc, mira, no pregunto per què.
0: Ara parlarem del Mundial.
1: I estava jo com... El problema, ja et dic, no són els finals, és el buit que et deixen, no? Aquest espai estrany entre una cosa que s'acaba i una altra que encara no ha començat. Finals que costen d'acceptar, la feina, costa molt deixar una feina, encara que t'agobi, que t'estressi, que sigui una merda, que diguis jo no puc més. Tu no saps els anys que he tardat jo en deixar una feina que em tenia bastant esgotada físicament i mentalment, sobretot.
0: Sí que ho sé, sí que...
1: Costa, costa, i dius, però per què? I quan l'has deixat, al cap d'uns mesos, dius, per favor, com no ho he fet abans? Pues la por, no sé, l'angoixa, la cosa de què vindrà després, o sigui, aquella comoditat, el que dèiem, no, de la zona de confort.
0: Clar, i això, amb la feina, hi ha molts altres paral·lelismes amb aquest, amb aquesta sensació que dius.
1: Clar, la parella. Quanta gent aguanta parelles que no es poden aguantar, que dius, separa't ja d'una vegada, que això ja es veu.
3: Els meus pares des de porten 3... uns 60 anys, que sempre diuen.
0: Perdona, però també hi ha parelles... que aguanten juntes perquè no poden permetre's viure separades per una qüestió de calés, perquè tal com tenim, perquè conec casos,
1: que això ja és una tristor màxima.
0: La gent que ha de continuar convisquent,
1: això és una tristor màxima. Però moltes vegades aguantes per amor, per jo què sé, per comoditat, perquè ja és com família, perquè dius, a veure on aniré, els diners, però t'asseguro que si et fan fora de casa, encara que no tinguis diners, algú acabes trobant, vull dir, t'acabes espavilant al final de la vida, però costa fer el pas. La mandra, aquella de dir, ostres, ara no tinc parella i ara què he de fer? Perquè, clar, la societat t'obliga a tenir parella un altre cop. I llavors, ara he de volver al ruedo, ara he de tornar a lligar, i el mateix passa amb els amics. No heu tallat mai amb un amic? És una cosa molt dolorosa.
0: Però, no, però amb un amic no talles, diguéssim, com amb una conversa amb una parella, sinó que l'amic el vas perdent, no?
1: Depèn de l'amic.
0: Tu has tingut ruptures.
1: Jo he tingut ara fa poc una ruptura amb una persona i
0: amb conversa,
1: amb conversa i teràpia i tot.
0: Uau.
1: Vale?
3: Ai, mare meva.
1: Sí, sí, sí.
0: Ai, mare meva, diu l'Ella.
1: I llavors jo no vaig fent, vaig aguantant, fins que un dia fas un clic i dius, hasta aquí m'has llegat. Llavors és quan jo estic molt a favor del ghosting. El ghosting arriba a un punt que és necessari per salut mental. Perquè hi ha gent que no escolta o que no llegeix bé les coses o que les interpreta diferent. Saps quan arriba aquell punt que tu parles suahili i l'altre parla francès?
0: Sí.
1: I dius, això pot passar amb una parella o pot passar amb un amic o amb una amiga. Llavors ja és millor dir, mira, ja està.
0: Tu
1: per aquí,
0: jo
1: per allà. I el que dius tu, no cal parlar més. No cal, perquè al final és esgotador. Una sèrie, quantes vegades ens ha costat...
0: Ui, una sèrie, mira, per mi aquest és el pitjor final. No suporto que s'acabin les sèries. No suporto, per això és que m'ha dit que vull sèries llarguíssimes.
1: Llargues, igual que jo. Llargues, llargues. Shameless. Has vist Shameless?
0: No.
1: Pues per favor, enganxa't ja. T'enamoraràs de la família de los Gallagher. Són 10 temporades. A mi me les van passar fa poc i et diré alguna cosa horrible. L'estic tornant a veure. Perquè és meravellosa, i a més un dels fills de la família és el protagonista de The Bear, que mai em surt el nom, l'Alex White, es diu? L'Alan White, el que feia de Bruce Springsteen, que hem comentat abans també d'una altra sèrie, que és meravellós, ja estava jovenet allà, i dius, que mono, quan era jovenet. Els concerts, quina pena fa quan acaba un concert.
0: Depèn del concert, també t'ho dic.
1: Per favor, aquella cosa que t'obren
0: si
1: les llums...
0: Depèn de si no val la pena.
1: No, home, però en principi fa pena, s'acaben sobre les llums i aquella cosa rara. És com quan eres jove i anaves a la discoteca i t'obrien les llums a les 3 de la matinada, que deies, oh, quin horror, no vull sortir d'aquí, que eres com un gremlin, sí o no? I després les vacances, aquesta gent que diu, ui, jo ja en tinc prou, jo ja vull tornar a treballar, que dius, però quin món viviu, quines feines teniu? Jo estaria de vacances eternament, vosaltres no? Sí o no, Edgar?
0: A mi m'agrada treballar.
1: T'agrada,
0: Sí.
1: Segur, Sí. Sempre,
0: Sí, sí. Sí.
1: Aixecar-te cada dia aquesta hora que t'aixeques.
0: No, aixecar-me cada dia aquesta hora que m'aixeca no ho suporto, això.
1: Clar, doncs això, per exemple,
0: feina,
1: quan facis vacances i t'aixequis a les 12...
0: Això és el que més estic esperant, sí,
1: clar,
0: sí. Sóc incapaç d'aixecar-me a les 12, també t'ho
1: dic. Doncs arribarà un dia que diràs, mare meva, s'ha acabat ja, això d'aixecar-se a les 12.
4: Donem fe, que la Marina li encanta treballar,
1: Sí.
0: Passa res, està bé?
4: Sí,
1: clar que sí que està bé. És que si no t'agrada la teva feina, no la fas bé.
0: No, deixa-la, el que dèiem.
1: És una clau de la vida.
0: Clar.
1: No, si no t'agrada la teva feina, no la fas bé. I et pot agradar la teva feina, la pots fer molt bé, però et pot provocar molt estrès. I aquí és quan dius, hòstia, això ho hem de deixar, no? I ja, per acabar, la mort. La mort és algo que ja sabem que és així. Pedro Ruiz, que jo soc molt fan de Pedro Ruiz, tenia una frase molt bona que deia, la vida de muchas vueltas i l'última sempre és mala. Pues així és. Tots acabem morint. Lo més dolorós que jo he viscut a la vida, i mira que se me mor un pare, però sap que jo era molt petita quan es va morir, és la mort d'una mascota, o sigui. És un dels patiments més grans. I ja us dic a tots els que tingueu gos, o que adopteu un gos, o que un gat, o un hàmster, que acabarà morint abans que tu. Perquè això és així. O sigui, tu pilla aquell bitxo, seràs més feliç, però després hi haurà un dia que allò serà un drama. És com tenir un fill i saber que se't morirà als 15 anys.
0: Que al final,
1: o sigui,
0: també
1: hi
0: ha un fil conductor en tot això que dius, que és quan s'acaba la rutina en la qual tu estaves
1: totalment
0: acostumat. Tot això
1: totalment
0: és trencar amb la rutina.
1: Tot
0: al final,
1: és rutina. Al final som,
0: trauma,
1: som animals de rutina. La vida és una successió de coses que jures que no superaràs i fins que la superes. I això a mi em dona molta pau. Perquè quan vas superant coses, els canvis cada vegada fan més mandra, però els saps portar millor. Perquè hi ha una altra cosa que jo sempre penso i dic, quan em poso en modo lady positiva, que és que qualsevol cosa dolenta t'acaba portant sempre una de bona. Sempre. Sempre renuncies i acceptes. Sempre. I si no feu aquest exercici, cada vegada que perdeu alguna cosa, mireu quina cosa bona podeu agafar alhora. Jo quan vaig perdre el meu gos vaig guanyar molta llibertat.
0: Clar.
1: I no parava de dir-m'ho a mi mateixa: ets lliure, ets lliure, ets lliure. Així és la vida.
0: Tomás Roncero, què tal? Bon dia.
5: ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Estamos preparados.

0: Seguim al racó de pensar. L'Edgar ens havia anticipat que ens volia parlar d'una nova... Ell ha dit Turmix, un robot de cuina que s'ha trobat en un supermercat del qual no ens podia dir el nom, però que és el Lidl.
1: Sí, una Turmix que ha quedat com molt dels anys 70, no? Turmix, ja no.
0: Clar, perquè Turmix, jo m'imagino el mini Pimer amb el que fas la maionesa.
2: Ja està bé, però... perquè com és la marca blanca de la Thermomix, ja està bé que li diguin Turmix perquè és el que és. És una màquina que vol imitar la Thermomix. Ho dic perquè jo soc venedora oficial de Thermomix, Edgar, no sé si ho sabies. Per tant,
0: no
2: estàs tocant un tema aquí que a mi m'afecta molt personalment. O sigui, la marca blanca de màquina del Lidl, vamos, no li arriba a la Thermomix ni a la sola sabata.
0: A partir d'aquí no et sentis condicionat, Edgar?
2: Ja està, pots continuar.
0: Tira.
1: Jo és que una Turmix, ja, jo li dic, des d'una eina per la cuina fins a un BMW.
0: I
1: o
0: el
1: ventilador,
0: no?
1: Sí, qualsevol cosa. I clar, diu que té moltes funcions. I vaig començar a donar-li voltes que mai ens adonem de la quantitat de coses que existeixen que són multifuncionals. Mm? O sigui, i moltes
0: les
1: sense
0: dones? Voler.
1: Moltes... bueno, també, sí.
2: Carinyo, no moltes, som coses.
1: Estem parlant de... Sí. Molt bé, ben acotat. Però no, vull dir que coses que estan fetes per una cosa però que serveixen per altra. Mm-hmm. I, per exemple, la primera de totes és el llibre, ¿vale? Un llibre és per llegir-lo, ¿vale? No per fer gruix de res. Vull dir que jo tenia al cap ara escriure un llibre sobre física quàntica o filosofia russa o alguna cosa així, però jo no l'escric perquè tinc por d'anar a casa d'un colga i trobar-me de gruix de la pota de la taula. Perquè això passa. O no sé, o... de fet, m'imagino la gent que va a la casa del llibre i li diuen, què desitja, novel·la romàntica, literatura històrica? Doncs la veritat, un de 3 centímetres d'ample i un de 2.5, perquè m'està quedant una tauleta...
2: Escolta, si necessites, compra'm el meu. A mi m'és igual, si llegeixes o el fas servir com a pota de la taula. Mentre el compris i el paguis, jo rebo els drets igual.
0: Les mujeres facturen, clar que sí.
1: Quan fa de gruix, No, però si hi ha una cosa que és multifunció en aquesta vida, és un pal, ¿vale? Un pal senzill. Clar, és un cas especial perquè no sabem ben bé quina és la funció del pal. O sigui, perquè en té moltes. O sigui, si ho tenia el meu avitino, que en glòria estigui, servia per ajudar-lo a caminar, que era suposadament la seva funció, però també com a GPS per als altres. Per als altres, perquè si li preguntava algú pel carrer, per un carrer de Rubí, alçava el pal i començava a fer escarafalls allà. Tira cap allà, després la segona cap allà i cap endavant. No sé com s'ho feia, però ho entenies amb el pal. I també servia per avisar-me que no estava fent alguna cosa adequada. Em deia, no voldràs provar-ho, fill. Saps? Amb tendresa però amb fermesa.
0: Ja. Com entenies?
1: I m'ensenyava el pal. Però també pot ser una joguina com ens recordava l'anunci d'un nen poc exigent.
3: Un palo!
4: Sabemos que jugar con un palo es increíble. Pero
1: ¿te recordes de l'anunci aquest?
0: Una meravella, un i tant.
1: Era brutal. Però clar, això de jugar amb un pal no és exclusiu del nen aquest, perquè quan eren petits i arribaven als Jocs Olímpics, veies esports nous que et quedaves flipat, et quedaves enganxat, com ara la gent s'enganxa al Mundial sense que els agradi el futbol. I un d'ells era l'esgrima. L'esgrima que... I clar, i com van patir les mans de tots els nens, i les meves també, que... palazos que ens vam donar jugant a esgrima i a d'artacan. Clar, és que s'ajuntaven les dues coses i et foties unes hòsties amb els pals. I, bueno, vaig ara amb un altre tipus de pal, l'escuradents.
0: Un palet. Vale?
1: Clar, es fa servir com escuradents per als paluegos, que aquí en català falta una paraula, Els paluegos, no sé com es diria.
2: Què és el paluego?
0: El paluego, el que et queda allà enganxat a la dent quan menges. El trosset de menjar que et queda entre les dents.
2: Ai, quina angúnia, això té nom.
1: És un paluego, perquè te'l treus amb l'escuradents.
0: Paluego, en català.
2: Paluego, per després. Clar. Anda, quines coses, Edgar, ens ensenyes,
1: Doncs un par després, va, li diem un par després. I, clar, tenia moltes funcions, una era aquesta, i l'altra era quan teníem la tele antiga, els que som ja més granadets, l'antiga, la tele, la Kardashian, que li dic jo, que és la de Cool, saps? La Telefunken, o Elbe, Electrònica Beltrán, que també
2: era
1: la traducció.
2: Elbe era molt maca, Elbe, hi havia moltes Elbes a les cases,
1: Sí,
2: era la
1: però tenien el botó... tenia el botó que sortia, ¿vale? I perquè es mantingués un canal no hi havia manera, i l'escuradents era perfecte, el deixaves clavat allà i per això servia. I vaig amb una altra cosa multifunció, perquè quan jo era petit era un dimoni de nen, ¿vale? No passa res, ja està, i quan anava al metge jo la liava molt i el metge em deia, si et portes bé et faré un regal. Clar, alarma, jo vaig pensar, aquest tio guanya molta pasta, malament s'ha de donar perquè no em regali l'Scalestric o el Ford Bravo de Playmobil, amb tot el que guanya. Jo em portava bé, callat tota l'estona, que em passava allò de l'auscultador aquest, pel pit i els ronyons, que estava molt fred. De fet, estem a 2026 i encara és fred, això.
0: O sigui, no, hi ha internet, hi ha tot, no, i no, no fan, no, això, no, calent. Ha millorat.
1: Ha millorat?
0: Pues... Deu fer temps que no hi vas, perquè ha millorat. N'hi ha que ja no es fan aquell ensurt. Sobretot el dels crios, el dels pediatres.
1: Doncs jo crec que he d'anar al metge una altra vegada.
0: Has d'anar al pediatre.
1: Però sí, sí. Clar, ella em deia, si et porta, i jo em portava bé, callat, i quan acaba em diu, té el teu regal, el pal amb el que t'he admirat les angines.
0: És veritat que te'l donaven, encara el donen, però ara li pots fer, n'hi ha que són més suspicaços i li posen dos palets i un somriure i llavors ja tens com una mena de titella per jugar. Va, ah, què més creus que té doble funció?
1: Que bé, quina mera regal és aquest? O sigui, que jo mirava la meva mare i estava amb un somriure còmplice amb el metge, que jo era petit, però jo pensava, aquests dos estan liats. Clar, perquè jo deia, això no pot ser, com no pot ser que pensin que un pal és un regal boníssim. I després, clar, ho vaig entendre tot perquè jo em fixava molt de petit. I jo crec que era el mateix pal amb el que després la meva mare es depilava les cames. O sigui, jo crec que li regalava a ella, no a mi.
2: En fi, a més, era com un pal de polo, oi? Sí, era com un pal de xalat. O sigui, era una cosa que la tires
1: gran,
2: a la brossa.
1: Però gran. Sí, però gran. Sí. Bueno, més coses, com deies, amb multifuncions, perquè les xarxes socials han portat coses bones, però algunes molt xungues. Els vídeos de manetes que aprofiten coses per fer altres funcions. Agafa uns gallumbos usats, els dones dues puntades, li poses una ansa i ja tens una bossa magnífica, home, magnífica, amb uns gallumbos. O fes-te un moneder amb la pell del fuet. O sigui, quin fàstic. O sigui, no vull això. No vull.
0: No caldria, no.
1: Aquesta és una altra. Aquesta és una altra, perquè a vegades diuen, amb una ampolla de xampany de Moët podràs fer suport, un suport per a les espelmes.
0: Ai, vale? Sí, clar, qui no ho ha provat a casa, això? No? Suport per a les espelmes o làmperes? A vegades, sí. Amb botelles de ginebra fer làmperes. Jo encara en tinc,
1: sí,
0: una guarda,
1: clar,
0: no ho he fet mai.
1: T'has comprat una ampolla de 100 euros, baixa't el vessall i paga un euro pel suport de la maleïda espelma, no?
0: Edgar,
1: no
0: sé. Escolta'm, que estàvem parlant amb la Imma quan hem començat aquesta secció de coses que s'acaben, ho diem. Avui s'acaba la temporada i una de les coses que hem fet, que m'ha anat fent al llarg de tots aquests dies a l'equip, és un diari. Un diari que ha portat la Laura Estrada.
5: Un diari que s'ha criticat, però ara s'estima.
0: Un diari
5: per
0: que...
5: Perquè, clar, cada dia havíem d'escriure el que havia passat a la jornada.
0: Fes-nos en un tastet, va.
2: Ai, sí, Laura, vinga.
5: Mira, llegirem uns fragments que he seleccionat. Per exemple, el 9 d'octubre del 2025. Això està bé perquè els diaris sempre tenen aquest factor màgic, no? Que tornes enrere i dius, ostres, on érem aquell dia? 9 d'octubre del 2025. Avui el Couso ha fet un tema divertit sobre els iogurts de la Fageda.
0: El nostre company de Ràdio Girona.
5: Perquè Maria Branyes, la dona més vella de Catalunya, va morir als 117 anys i va dir que en menjava. I com que la gent és una bàsica, diu aquest diari, ara resulta que en comprem compulsivament. Hem trucat un doctor, també a una persona de la Fageda, ha quedat molt bé. Un cop hem acabat, avui he esmorzat un bocata de fuet i ara aniré a buscar una làmpara que m'he comprat i que simula tres mistos. Finíssima, dia fantàstic. Aquest és el contingut d'algun dels dies del diari. 14 d'octubre. El més trist del dia ha estat que la trucada d'en Hossam Ghanem, una persona que els oients d'aquest programa coneixeran molt bé, és gasià, va poder tornar a casa seva. Per miracle, la seva casa la tenia dempeus. Tot el seu barri ha quedat en runes, m'he posat molt trista, se m'han humitejat els ulls. Avui també ha debutat el Josep Lluís Merlos, que ens ha recomanat netejar el parabrises amb Coca-Cola. Tremenda guarrada, apuntàvem, dia de contrastos. 3 de novembre del 2025. Informativament parlant, avui han passat moltes coses, però el més important és que Carlos Mazón ha anunciat que dimiteix. Finalment, un any després, hem pogut donar en directe aquesta compareixença. Dia 6 de novembre, n'hi ha moltes, però bé, 6 de novembre, esmorzem calendari d'advent perquè me la suda el que quedi un mes pel desembre. No tots els supersticiosos d'aquest programa no en volen menjar, de xocolatines. Dit això, pel programa ha passat l'hortàssum. Durant el programa també ha començat a ploure molt, fixa't, plovia molt. 6 de novembre és que veníem, recordeu-ho, finals d'any, tots aquells aiguats,
0: sí, sí.
5: Que wow. També vull dir que estàvem tot el dia pendents de com estava Catalunya en aquell moment, imagineu-vos ara on queda. Després també vam tenir el dubte de si emetre o no les cançons del disc de Rosalia, que es van filtrar, us en recordareu també. En el nostre cas vam optar per emetre només 15 segons, per una qüestió també de respecte també cap a l'artista,
2: que
5: i perquè hi ha sigut
2: gent,
5: una filtració.
0: No, en general de debats les coses que expliquem o que...
2: Sí.
5: 24 de novembre, l'Evelyn Segura, col·laboradora d'aquest programa, avui ens ha parlat del món de les aranyes i feia temps que no sentia tant d'interès per una cosa que aparentment em repugna. Es veu que hi ha vora 50.000 espècies i que no totes fan taranyines.
0: Tot el que aprenem, eh?
5: Tot el que aprenem. 15 de gener, ha vingut al programa una numeròloga. Altrament dit, una dona que veu números en la personalitat de la gent. Li ha posat al Ponseti un 29, tot i que a vegades diu que és un 1. Ha dit que Pedro Sánchez és un romàntic i que tots els piscis ens enamorem amb facilitat. Li dono la raó, però no cal ser numeròloga, només cal conèixer Piscis per treure aquestes conclusions. Dia 22 de gener del 26, atenció a jo, segon dia de programació especial amb motiu del caos ferroviari. Tinc els pebrots que m'exploten ja, em recorda quan anàvem bojos amb els embassaments. També, temps aquells quan els embassaments havien d'estar plens i no. Fora d'antena, el dia 23 de febrer, hem decidit quins gossos seríem si fóssim Terians. El Christian diu que és un perro patxon.
0: Va haver-hi modes també d'això. Anem amb algun dels últims.
5: Algun dels últims? M'he deixat el diari a dalt dels últims.
0: No passa res. Però el que sí que vull que m'expliquis és què faràs aquest estiu, perquè amics oients del programa, sapigueu que tenim continuïtat, que a partir de dilluns qui agafa les regnes és la Laura Estrada amb la versió de l'estiu d'aquest Aquí Catalunya.
5: Així és, durarà, serà de 8 del matí a 10, en directe, des d'aquí mateix. Mantindrem aquest format, la primera hora més informativa, amb tot l'anàlisi i tota la informació que hagueu de saber si us acabeu de llevar a les 8 del matí, que és una molt bona hora per aixecar-vos, ja us ho recomanem des d'aquí. Tindrem, per exemple, Oriol Llopar, aquí el company nostre que s'incorpora aquest estiu també, que farà també una secció amb els seus personatges, que també comentaran aquesta actualitat. El Racó de Pensar, mític ja també amb vosaltres, la Imma, amb l'Edgar, però en aquest cas a l'estiu us deixem descansar. I en aquest cas comptarem, per exemple, amb en Pere Estupinyà.
2: Gràcies, tio. Ai, el Pere, m'encanta,
5: Pere Estupinyà, que el podreu també escoltar els podcasts que fa aquí la SER, 100 anys de vida. Sí. També la Laura Grau, influencer, l'actriu Yolanda Sey, tenim també el director teatral Guillem Clua, després és la doctora en sociologia Liliana Arroyo, tots ells vindran aquí a reflexionar, i després seccions, doncs, per exemple, en Guillem Costa, molt estimat per aquesta ràdio, treballador ara actualment al Periódico, com a carregat de medi ambient, que ens explicarà també sobre l'ecosistema a Catalunya, en Joan Soler Socarrat, psicòleg, tindrem també l'Arnau Font per parlar de intel·ligència artificial i de tecnologia, i un manual de supervivència per parlar de consells que us volem donar sobre com o què heu de tenir en compte si us trobeu en situacions adverses.
0: Tremendament interessant aquesta
2: molt bona
0: secció
2: tot,
0: també.
2: Eh?
0: Sí,
2: molt
0: sí, escolteu-lo. Escolteu aquest Aquí Catalunya a l'estiu, a més, tocarà explicar l'eclipsi. Enveja màxima.

0: L'estiu. Ara arrencarem la recta final del programa, però abans us expliquem que són 35 els estudiants catalans que han rebut una beca de la Fundació La Caixa per poder cursar estudis de postgrau a l'estranger. Abans, Imma Sustet, Gadrita, adéu i gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, estimada.
0: Que vagi bé, una abraçada.
1: Bones adéu, vacances. Edgar.
2: Gràcies.
0: Cristina García, què és això de la Fundació La Caixa?
3: Sí, Sa Majestat el Rei va presidir ahir la cerimònia de lliurament de les beques de postgrau a l'estranger de la Fundació La Caixa, otorgades a 100 universitaris seleccionats en la convocatòria del 2025. Es tracta de l'edició 44 del programa de beques de la Fundació La Caixa, que té com a objectiu fomentar el talent dels estudiants excel·lents mitjançant l'ampliació de la seva formació a les millors universitats i centres d'investigació del món. Entre els becats hi ha 35 estudiants de Catalunya, 30 són de Barcelona i 3 de Tarragona.
4: Amb el suport de Fundació La Caixa.
5: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el tio Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
6: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
0: Últim quart d'hora de l'últim programa de la temporada, que és moment de repassar tot allò que hem fet malament, no avui, sinó durant tot l'any.
7: Hem arribat al final, eh? Vam començar un 1 de setembre de 2025 i en un obrir i tancar d'ulls. Ja estem a 10 de juliol, 10 mesos i mig intensos de grans moments, d'estones dures, de moltes reunions, de moltes hores d'antena, de feina molt ben feta i de feina molt ben feta a mitges. I d'això va aquesta secció, no? De riure, de passar pel bar els best moments de l'equip Catalunya. Així que, Marina, ens posem al smoking, entrem a la gala de les millors pífies de la temporada 2025-2026 de l'equip Catalunya.

0: aquí a Catalunya.
1: L'arda és una gallina jove, això amb l'argot català seria una polla, i que ningú s'esveri.
2: Rac, rac, crec.
3: El panelista Cristóbal Martel en...
4: Tot plegat després...
5: Segur que ara que està assegut aquí a la taula la
6: Cris Dalma.
7: Un de cada quatre metges es jubilarà.
8: Disculpes a tots els oients que m'estan escoltant.
3: Aquesta matinada a la Vox, a la Fox.
4: Rafael Zornoza.
7: Rafael Zozorna. Zornoza.
5: Amb un gol de Figo, en la derrota 3-1.
7: De rata, has dit?
5: De rata, sí.
7: Figo i de rata.
9: Perdona, acabo de trobar una runner, costa de trobar-ne. Hola, bon dia, perdona, et puc molestar? Judit, a quin ritme estàs anant?
7: Una altra vegada pels usuaris de Rosalia.
10: Un estudi que han recuperat. Perdó, que m'ofego.
11: I no per la seva orientació fiscal.
7: Fiscal?
11: La seva orientació sexual, perdó.
7: A 40 quilòmetres...
6: 40.000, t'imagines, a 40?
7: 40.000.
10: Andrés Schef...
7: Les línies de tren que passen per Girona perquè han caigut cabres a les vies. He dit cabres i volia dir arbres, El puto postre.
12: I el puto seco, el puto mamón, el puto maia, el puto lanzo...
7: Seguiran Sam, la Merri i en Pipin? La Merri no, es nota que no ets fan. No, perdó, és el Merri.
13: No estem davant de l'Elvis caricaturitzat.
14: Venezuela se sal...
15: Joder,
14: perdó.
16: Per comprovar que el sistema funciona correctament fins a mitjans de maig...
17: He oído que me han dado un premio. ¿Es verdad o no?
7: S'han autoorganitzat i algú autoorganitzant de gent dels fans autoorganitzant les cues.
18: Us donen això als organitzadors de l'Estadi Olímpic o són per...
7: La compañía promocionamos el talento. Si entras ahora empezarás cobrando 1.100 euros por dentro de 2 años, pero dentro... Uf, qué mala ven las...
5: ¿Qué? Por favor.
19: Cares conegudes, des de la Laia Costa, el Cucurull, tenim...
20: Les dades d'audiència de la primera onada de l'Estudi General de Mitjans.
7: I em volíeu parlar de la Tita. Què és la Tita?
21: Bueno, la Titan és una...
7: Ah, la Titan. La Titan d'Eser.
10: Vas bé d'intuïció, tu, Marina?
7: No, perquè, mira, em pensava que ets una mala persona quan et vaig conèixer i, mira, al final ens ha sortit bé.
16: És un signe d'obstocaria.

0: d'obscurantisme.
1: T'has sentit alguna de les coses que hem escoltat?
2: No, realment no.
3: El millor resum.
4: Un tastet del bo i millor de la temporada, eh? Recordem que aquestes últimes setmanes hem votat quins han estat els grans moments de tota la temporada, un càsting, unes votacions que ens han portat a 10 nominats, el top 10 de l'Aquí Catalunya, però abans...
1: Avui hem de triar un guanyador i per això, de jurat, ha vingut el director de la ràdio, el Joan Alegre. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Tindràs complicat, eh?
5: Moltes pífies, eh? Sí. I molta feina ben feta.
1: No ens ho tinguis en compte.
4: Ara veuràs que no som tan bons. Joan, com els agrada dir a les gales, sin más dilación, nominats per la diversitat lingüística de la Marina.
1: Tu ara mateix, no sé si entens el català, si em puc adreçar tu en català o prefereixes que canviem?
6: No, castellano, por favor.
1: Castellano.
6: No, todavía no he aprendido el català.
1: Cap problema, no hi ha cap problema, perquè de fet, ara mateix, tu en quin punt d'Espanya ets des de fa, això, unes quantes setmanes? Se'n va fregir el cervell.
6: No, en castellano, por favor.
4: Fem cas molt a tots els nostres col·laboradors i trucades. A vegades també ens perdem en la tècnica. Pablo Sánchez, per colar-se com si res en directe.
7: Quedarà un minut i 20 segons.
8: Amb un cas que ara s'ha convertit en...
7: Com? Poso públic.
8: Entre de Florència, eren parelles...
7: Disculpes a tots els oients que m'estan escoltant.
4: Com si res, donant-te aquí les instruccions. Perquè Rodalies té molt d'art, concretament l'art d'arribar sempre tard.
1: I comencem amb un mal peu, una altra vegada pels usuaris de Rosalies, des de...
4: Si es digués Rosalies, potser...
1: Estàvem intoxicats de Rosalia.
4: Sí, és veritat, potser era massa Rosalies en aquell moment. Perquè el que ens diuen els nostres col·laboradors, com dèiem, poc importa. No li agrada que li canviem el nom. Patapam.
9: La prova d'això és que no hi ha cosa que ens ofengui més que és que ens diguin que no som intel·ligents. Sí. A part de que ens confonguin el nom...
1: Ets el nou, Roberta, t'ho he d'explicar tu, perquè si no això... La cosa és, dono unes pistes i heu d'endevinar què hi ha al darrere del que...
9: Norbert.
1: Perdona, he dit Robert. Ho acabava de dir, eh?
4: Ho acabava de dir, feia 30 segons i va, la Laura li diu Robert. En fi, Robert de nom, però tenim un cognom que és el més difícil de la història.
10: Precisament el Vaticà ha obert una investigació contra el bisbe de Cádiz i Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 anys.
1: El bisbe presumptament pederasta Rafael Zornoza.
4: Digueu-li com vulgueu, eh? El que ja no és culpa de Renfe és que caiguin coses poc esperades a la via.
1: Ens arriba ara la notícia que hi ha la circulació interrompuda a les línies de tren que passen per Girona perquè han caigut cabres a les vies. He dit cabres i volia dir arbres,
4: Ja només faltaria que caiguessin cabres. Pel cas Negreira, parlàvem de Gaspart, del judici, de les declaracions, i no va sonar el tall que tocava, sinó una possible banda sonora.
11: La teva actuació i la dels presidents Núñez, Laporta, Rosell i Bartomeu. Te robaré esta noche. No, evidentment no és Joan Gaspart.
1: Mira,
11: això
1: estaria bé, ens imaginem ballant a la Font de Canaletes.
4: No, sí, potser sí. Se veu la Font de Canaletes, tot i que podia haver sonat qualsevol cançó, però va sonar aquesta.
1: Te robaré esta noche.
4: Escolta, per les orientacions de cadascú, les que siguin.
12: Que creu que l'acusat va insultar i humiliar a la víctima per la seva forma de vestir i no per la seva orientació fiscal.
1: Fiscal?
12: La seva orientació sexual, perdó.
4: Et va desquadrar en directe,
1: total, total.
4: Pels plataners de Barcelona i els atacs d'al·lèrgia que ens van regalar durant el dia de Sant Jordi i aquest moment amb Jaume Collboni.
13: I molt... Ara no és que m'hagi emocionat. A veure, li he de passar el micro a l'alcalde, segueixi tu.
14: Ai. Segueixo la crònica perquè...
1: Perquè m'havien nogat...
4: Jaume Collboni va fer una crònica aquí, a Ser Catalunya.
1: M'havien nogat amb un plataner dels que no estan traient.
4: I l'últim dels nominats, Pol Regàs, que a vegades no vol treballar.
1: Què ens està passant? No tenim sintonies?
15: No, simplement que no tenia cinto preparada.
1: No tenim sintonies, és igual, doncs. La vols fer? La vols tarrelejar?
15: Marina. Tururu, tu, tu, tu.
1: Ara, obre el micro al Jordi Martí.
16: Marina, ha sigut treure el tall de Roncero? De que Messi està de capa caïda? I el sistema de prisa?
4: Fins aquí són les 10 nominades.
1: Aquestes són les 10.
4: Joan, aquestes són les que has de triar tu, el top 3, diguem-ne, el podi de... Mentre rumies, et poso unes mencions honorífiques. Aquestes no entren al concurs, però van rebre bastants vots durant el càsting, per exemple. Això, segons diuen, és un tocar.
1: Però jo no sento res, eh? A veure, com pot ser que no et sentis? Aquí tenim algun problema tècnic? Pots imitar-lo? Imita'l tu, Laura.
17: Rac, rac, crec.
4: Tocava una granota. L'Artemis ha sigut protagonista aquesta temporada. La velocitat, però, no sé si la calculàvem massa bé.
1: La fase final és la més crítica, també.
0: A 40 km per hora la nau Orion tornarà...
1: 40.000, t'imagines 40?
0: A 40?
4: A 40 per hora encara estaríem sortint de la Terra, potser. La patrulla canina.
2: He trucat més un cap a la urbana perquè penso, patrulla canina de Badalona, vine a salvar-me.
1: Li acabes de dir a la gent.
4: Hi ha paraules que se'ns entrebanquen, també.
10: Que mai més es pugui tornar a construir a prop del barranc i es
0: renaturilitzar.
4: Va entrar la Marina aquí per salvar el Miquel i
1: bam! Sempre s'equivoca el Miquel, m'equivoco jo.
4: Aneu a la vegada. Justo Molinero.
17: He oído que me han dado un premio. ¿Es verdad o no?
4: No es verdad. No sé si et donarien el premi Guillem a millor imitador i acabarem amb la rata per excel·lència.
18: L'any 2000, perquè el Barça tornés a Stamford Bridge amb un gol de Figo, en la derrota 3-1.
1: De rata,
18: sí.
1: Figo i de rata.
4: Els inconscients són molt dolents a vegades, Marina.
1: Sí, el subconscient. Va, Joan Alegre.
5: El top 3 o el top 10? Va, la primera, seguim parlant en català.
1: Seguim parlant en català,
5: sí,
1: malament.
5: Seguim parlant en català. La segona, les cabres del tren.
4: Home.
5: Sí. I la tercera, l'ennovament del Jaume Collsa.
1: Molt bé. I ara t'has de quedar amb una.
5: Ui, amb una.
1: De totes aquestes.
5: Les cabres, va.
4: Les cabres.
1: I li puges el sou a la persona que s'ha equivocat.
0: La circulació interrompuda a les línies de tren que passen per Girona perquè han caigut cabres a les vies.
5: Molt bé.
0: He dit cabres i volia dir arbres, eh?
1: Doncs molt bé.
4: Mira, de cara a la temporada que ve, hi haurà un moment que caurà alguna cabra a les vies de tren i ens recordarem de tot això.
1: Projecció, el recuperarem.
5: Pot tornar a passar segur, eh?
1: Segur. Joan Alegre, gràcies. Ens queden 5 minuts de programa. Ja veieu que això d'equivocar-nos ho tenim per la mà i que duri, perquè la cosa no és no cagar-la, això és impossible. És impossible no patinar a la vida i més encara és impossible no patinar en un programa en directe. El secret és intentar corregir a temps, aprendre, que és el que intentem fer aquí cada dia, i sobretot ser honestos amb vosaltres, que sou els que doneu sentit a tota aquesta història. Gràcies per ser-hi, per confiar en un equip segur que més petit que el que tenen altres transatlàntics, però amb la mateixa ambició i fins i tot amb més ganes. En això no ens guanya ningú, amb un compromís genuí i amb noms i cognoms que em permetreu que abans d'acomiadar-nos, doncs, mencioni un per un.

El Guillem Favo, el Seny i la Raó, la Laura Estrada, l'Ànima, la Cristina García i l'Amparo Pérez, el Cor i les Artèries, l'Arnau Montserrat, el Nervi, la Gemma Parellada, la Ment, el Miquel Giol, Pulmó, el Cristian Rodríguez, el Sistema Parasimpàtic, el Pol Regàs, el Sentit, també el de l'humor, el del seu humor particular. L'Aquí Catalunya són ells, jo i ells, i també la Gisela i el Sergi de l'Oi Poró, imprescindibles, com la incombustible redacció d'informatius, d'esports d'aquesta casa, la cap de digital, la Irene, els companys de musical, tot això i els nostres col·laboradors, són la columna vertebral d'aquest programa. Gràcies a tots, perquè si una cosa té la ràdio és que és equip, és que és tribu. I a vegades costa, a vegades ens és difícil i ens barallem, però l'important és que després ens sabem trobar una altra vegada. Gràcies a tots, com us deia, també als que heu pujat al barco aquests últims dies, al Pol Llergo, a l'Aitana, a l'Oriol Llompart, a la Judit Casellas, a la Laia, al Jordi. Avui, ara mateix, acabem temporada. A l'estiu us quedeu en bones mans, us ho deia, amb la Laura Estrada i companyia. El 31 d'agost hi tornem amb una nova temporada amb algunes, amb alguns que estrenen, que enceten nous camins i d'altres que s'incorporen al projecte. Amb l'ambició i les ganes que us deia abans intactes. I amb una hora més de programa també la temporada que ve anem de 7 a 12. Així que res, a descansar els que pugueu i quedem que ens retrobem aquí, a l'Aquí, a partir de les 7 del matí de l'últim dia d'agost. Que vagi molt bé. Adeu.

0: aquí a Catalunya arriba l'hora del quilòmetre zero. Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Catalunya. Què tal? Com estem? Seguim amb la mirada posada al foc i quin juliol, eh? Com ja venim explicant des de fa unes hores, els bombers donen per controlar l'incendi de Manlleu, Aiguamúrcia, amb un dispositiu de fins a 6 dotacions. També tenim el de Guimerà, Navarcles i el de Sant Manat estabilitzats i controlats. Ja tenim els incendis de Gavà i la Bisbal d'Empordà. Però ens aturem a l'incendi de Guimerà, a l'Urgell. El tenim estabilitzat des de nit i continuen treballant 25 camions dels bombers per evitar que hi hagi cap revifalla. I ahir, precisament, una represa d'aquest incendi que començava dimecres va obligar a confinar 21.000 veïns de les contrades targarines. Mercè Marc, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi, què tal?
1: Com tenim Tàrrega, doncs?
2: Mira, un incendi que ha afectat 328 hectàrees, sumant les 167 d'ahir en la represa, segons els agents rurals. Incendi estabilitzat, tot i que a hores d'ara continua tallada la LV baixa 2101 a Granyena de Segarra per allò de facilitar les tasques i mobilitat dels bombers. Aquest és un so dels tractors dels pagesos en aquest incendi de Guimerà. Ha estat clau al suport de desenes de pagesos a llaurar els camps amb maquinària pesada. Eviten que el foc es propagués amb tanta facilitat. Moltes les hectàrees cremades, més de 2/3 parts, estan dins l'espai natural protegit de Granyena, i les epes entre Verdú i Tàrrega, que són un autèntic polvorí. Per les xarxes hi ha moltes queixes del que eren antics camps de cereals, molt ara abandonats, on ara creix l'herba i es converteix en una fatada d'esbargers.
1: I el que també ajuda a la gestió forestal, ara que dius fatada d'esbargers, és la ramaderia extensiva. Aquests dies gairebé 200 cavalls, això seria un documental, eh? 200 cavalls travessen el Pallars Sobirà de punta a punta, alternant camins ramaders i trams de carretera. Els ramaders que fan la transhumància lamenten, expliques, el mal estat de les cabaneres.
2: Sí, aquests animals han passat l'hivern a Pessonada, al Pallars Jussà, i passen l'estiu a la muntanya de Tor, al Sobirà, on troben herba fresca dels prats, i en aquest sentit també són desbrossadors d'herba i mantenidors del paisatge. El camí el fan a peu, alternant camins tradicionals i trams de carretera, perquè no hi ha res més. El mal estat de les cabaneres i les queixes dels conductors amb poca paciència per les retencions són el que d'alguna manera posa de relleu un dels ramaders que fa aquesta transhumància, Pablo Moreno, durant aquest camí.
3: A mi el trabajo no me complica, a mi el que me complica es que las cañadas están hechas una porquería todas. No hay cañadas por ningún sitio, está todo cerrado, lleno de zarzales y de basura. Y hay que pillar carretera, coches. Hay gente que son bien, pero hay gente que se cabrean, que les paren el paso.
2: Clar, abans les cabaneres doncs eren camins, sí, que no calia invair, diguéssim, les carreteres on circulen els vehicles, no? Doncs ara tot això està tan malament que no hi ha més remei. Són 75 quilòmetres de recorregut entre Pessonada, la Poblessa Segur, Gerri de la Sal, Baró, Sort, Rialp, Llavorsí i Alins.
1: 200 cavalls, jo insisteixo, això és un reportatge de televisió brutal, de ràdio sí, però vaja, jo ara, 200 cavalls, Jordi Pou, no sabria on trobar-los per muntagals, però són molts.
4: Sí, home, clar. Són 200.
1: Són 200, sí. però una bestialitat de cavalls. Tot això en aquest cap de setmana que tenim la Fira del Ferro de Lins.
2: Ens quedem a Lins, eh? A Lins, al Vall Ferrera, s'ha tornat a convertir doncs en el punt de trobada de la 70ena de forjadors d'arreu del país, amb motiu d'aquesta celebració, 14ena Fira del Ferro Pirinenc, que es fa ara ja cada 2 anys. Es posa el focus en aquesta edició en el Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, coincideix amb els 10 anys d'aquest reconeixement de les falles del Pirineu com a Patrimoni de la Humanitat. Ells també volen fer alguna cosa similar, volen endegar doncs aquesta via, per aviam si hi ha aquest reconeixement. Vall Ferrera, aquí el nom li ve de ferro, eh? La vall del ferro, de les seves muntanyes, se n'ha tret i produït ferro des del segle II, després de Crist, fins al segle...
1: I encara en queda, Mercè. Encara en queda.
2: El que passa és que ja no hi ha fargues, eh? No. És a dir, ja n'hi havia 3... I sí que en els boscos amaguen les restes de nombrosos forns i tallers siderúrgics d'època romana. S'hi poden observar les ferides, per dir-ho així, no? Que s'han produït les mines en diferents èpoques, especialment a l'època d'esplendor de les fargues. Dic, n'hi havia 3 funcionant alhora. Imagina't. I per cert, que ahir dèiem això de la Transsegre, que no sabíem, la decisió ja s'ha pres.
1: Sí,
2: hi haurà,
1: si no...
2: No hi haurà baixada de barques. Però... Escolta, no hi ha baixada de barques, se suspèn pel tema del nivell de pla Alfa 3 i 4, aquest risc d'incendi entre Camarasa, Sant Llorenç, Gerb i Balaguer, però la resta de programació d'aquesta 41 edició de Transsegre es manté igual. Per exemple, els Catarres actuaran avui.
5: Yeah!
1: Sí, vinga, foli, aquí m'has agradat, Jordi.
2: Vinga, i també, si voleu, doncs també hi haurà el doctor Prats, entre altres, els Van de Cool, un llistat molt bo aquest cap de setmana.
1: Mercè, Marc, moltíssimes gràcies, i bueno, ja us deixem tranquils a les emissores, eh? Avui és l'últim quilòmetre zero i espereu que quan agafeu vacances que les aprofiteu i que pugueu descansar moltíssim.
2: Vinga, que ho celebrarem, i tu també, eh?
1: Va.
4: Tots.
1: Vinga, tots.
2: Una abraçada.
1: Vinga, una abraçada, Mercè.
2: Adéu, bon dia.
1: Anem cap a Girona. Carles Couso, molt bon dia.
5: T'imagines, Jordi, que quan deixem la programació també deixessin de passar coses? Que guai que seria.
1: Saps què estava pensant? Perquè dic, se'n anirem de vacances, se'n anireu de vacances. És allò, no miris els mitjans perquè no paren de passar coses.
5: Exacte.
1: Que, a més a més, jo sempre dic, els periodistes jo no us ho envejo, perquè les coses no passen de 7 del matí a les 3 de la tarda en horari d'oficina, per exemple. Passen quan passen.
5: Normalment no passen durant l'horari d'oficina.
1: No. A la nit. Escolta'm, dèiem, començant el programa, que ja tenim controlat l'incendi de la Bisbal d'Empordà, i pensava que, bueno, gairebé arribem a la setmana, no?, amb aquest incendi.
5: Sí, fa una setmana, just. Sí, mira, ara fa una setmana i dues hores començava aquest incendi que, sí, al principi, recorda, va obligar a confinar 150 nanos a una casa de colònies, que era primera la zona que més patia. Semblava que tot quedaria amb un ensurt, però que al final va agafar les gavarres i ens va fer d'això, de ben 4 o 5 dies ben bons, preocupats per si podia ser una afectació impressionant a la zona de les Gavarres. De fet, és el segon incendi més important de la història a la zona, Jordi.
1: I a les últimes hores, el que ens transcendeix de casa vostra és que s'ha detingut un professor jubilat per presumptes tocaments a menors a Torroella de Montgrí.
5: Sí, almenys 6 víctimes l'han denunciat, 3 de les quals són menors, Jordi, i els Mossos investiguen si hi pot haver més casos. El detingut és un home, com deies, de 74 anys, professor jubilat, que des de fa uns anys feia classes particulars de matemàtiques per ajudar alumnes de primer i segon de batxillerat a preparar la selectivitat. Tenia, expliquen fonts pròximes al cas, prestigi per ser un gran professor, sobretot de matemàtiques, per preparar el batxillerat. De moment, segons ha transcendit, segons el que sabem a aquesta hora a Ràdio Girona, totes les víctimes que han denunciat el cas són noies, a qui hauria agredit en classes particulars i a qui evitava tocar quan hi anaven en grup. Els tocaments, ens expliquen fonts del cas, es tradueixen en tocaments al coll, també als pits, i a mesura que augmentava la confiança amb les noies, com més classes particulars feien les noies, també incrementaven els abusos. Tot plegat s'ha destapat aquest juliol arran d'una denúncia conjunta de 3 alumnes que ha arrossegat 3 víctimes més a denunciar els fets als Mossos d'Esquadra. Mm-hmm. Uns abusos que es feien a casa del professor jubilat i que ens explicaven aquest matí fons dels Mossos, amb la dona i nets, fins i tot, dins de la casa on es produïen aquests abusos. S'espera que en les pròximes hores el detingut passi a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
1: A Lleida, Fira del Ferro de Lins, a casa vostra tenim el Festival de Portaferrada, que arrenca avui amb Jordi Savall, però es destaquen en aquestes xiques, a cap de cartell, les de Cors.
5: L'únic concert en tot l'estat, aquest diumenge el faran a Portaferrada, un festival consolidadíssim a l'Empordà, a Sant Feliu de Guíxols concretament, a més, aquest any que agafa més espais més enllà del Guíxols Arena, i on hi podrem veure, n'hem destacat a dos, però també Benjamín Clemente, Israel Fernández, Maria Arnal, Sopa de Cabra, Los Delincuentes, El Petit de Calaril, Marc Parrotti, Quartet Brossa, De Cors, com destacaves, Siloé, David Bisbal, Sandra Monfort, Rigoberta Bandini, Mònica Naranjo, per tant, tots els caps de cartell que ens podem arribar a imaginar en els festivals d'estiu, i són al Portaferrada. Podeu consultar la seva web, arrenca avui. Encara queden algunes entrades per alguns dels concerts, per un dels festivals, sens dubte, de referència a la Costa Brava quan comença l'època d'estiu.
1: Carles Couso, moltíssimes gràcies. Vacances aviat o què?
5: Finals de juliol arrenquem les vacances.
1: Bueno, i encendré alguna espalmeta a la patrona del meu poble perquè no tingueu massa xou aquí dalt, això... perquè porteu uns dies que no s'ho acabeu, eh?
5: Vigila on te l'encens, l'espalmeta, eh?
1: Sí, no, sí, també. No, a la capelleta, a l'altar, fotem. Ves. Hòstia, com us hi agafeu ràpid, eh? També. Bueno, me n'aniré al mig del bosc a fer un ritual de solstici d'estiu.
5: Vam tenir un incendi ahir provocat per petards, eh? Vull dir que hi ha partits de mundial, de seleccions, i la gent no té res més a fer per celebrar les victòries de les seves
1: també,
5: seleccions.
1: Eh?
5: Que tirar petards, que facin com tu i vagin a dins d'una capella.
1: I ja està, tu, quin poc cap, diu, que es cremin casa seva. Bueno, Carles, moltíssimes gràcies.
5: Una abraçada a tu i en Pou, gràcies per tot.
1: Una abraçada. Adéu. Bueno, ara podríem tirar aquella cançó, perquè ho estava pensant. Elisabet Fons, benvinguda, què tal, com estàs?
6: Hola, Jordi, bon dia.
1: Amb tu volem ocupar-nos un dels grans blockbusters de tota la història, un blockbuster d'estiu, una pel·lícula d'estiu de l'any 2003, que és Pirates del Caribe, que naixia d'un parc d'atraccions, a més a més.
6: Sí,
1: d'una de les atraccions de Disney, això.
6: Sí, totalment. Bueno, Pirates del Caribe és molt, molt típica i molt bona. De fet, una anècdota així per començar, Sabies que quan es presenta Jack Sparrow amb la barca que va baixant?
1: Ah, és genial, és brillant aquell moment.
6: Doncs saps que això va passar de veritat i no tenia que haver passat? Va ser un error i van dir, queda genial, doncs vinga.
1: Sí, tu graves una escena per firmar un vaixell i se t'enfonsa el vaixell. Sí. Compte, però aquell moment que s'enfonsa el vaixell i ell salta del vaixell directament a...
6: Amb una xuleria increïble.
1: Brutal, eh?
6: A més, amb molta dignitat. És que te presenta un personatge que dius, uau, increïble.
1: Hosti, és brutal això. Mira, per cert, al Camp de Tarragona tenen un gran parc d'atraccions i anava a dir, podíem haver posat tot l'Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, perquè també ja s'hi diríem el tema que volem parlar, però ja prou. Escolta, ja prou. Amb un Pirates del Caribe. Avui és divendres de juliol i aquest diumenge 12 faltarà un mes just pel tan anunciat és part d'eclipsi de sol. Els millors punts seran al sud del país, sobretot al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones comprades, Tarragona o Amposta, dins la franja de la totalitat. Barcelona, en canvi, el veurà molt parcial, però no total. I avui, atenció, que els consellers Ramon Espadaler i Núria Montserrat visiten el centre penitenciari de Mas Enric. Cristina Artacho, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Jordi, què tal?
1: A què hi fan el catllà? Aquí, al Mas Enric.
7: Seràs clar. És que l'eclipsi és per tothom i per tant també és pels presos. I han vingut en una jornada divulgativa on hi ha un astrònom, la Gemma Domènech, que ara mateix feia una ponència pels presos explicant com serà el dia de l'eclipsi i intentant esbrinar de quina manera el podran veure des de la presó. De fet, és ara una de les preguntes que li estaven fent els presos assistents a l'astrònoma. Des de quin punt de la presó podrem veure l'eclipsi? Perquè a la presó me n'he donat avui, clar, jo és també la primera vegada que vinc, que hi ha tota la zona del pati que li diuen el carrer Major. I es veu que des d'allà no es podrà veure ben bé, però bueno, el que feia l'astrònom és intentar amb els presos i els funcionaris, que són els que es coneixen millor la presó, doncs a veure des de quin punt podran veure també aquest eclipsi del 12 d'agost. Què estava explicant? Doncs les coses que hem anat repetint contínuament aquests últims mesos i continuarem fent fins al dia 12, no? La necessitat de portar ulleres, que ens les podem treure just en el moment de totalitat, i també aquesta ponència que han fet avui és una mica una continuïtat a totes les activitats que estan fent durant l'estiu aquí al centre penitenciari, entrades en aquest eclipsi.
1: La Cristina Artacho avui parla així perquè s'ha hagut d'apartar de tota la visita. Ara el Jordi diu, què fa? Dic, perquè s'ha apartat.
4: No, és que pensava que estaves a missa.
7: Saps què?
1: Sí, ja ensenia l'espalmeta per mi.
4: Sí.
1: Clar.
7: Saps què passa? Que clar, estem fent tota la ponència en una sala d'actes i ha de sortir i estic aquí en un dels passadissos de la presó i és com que ressona molt tot.
1: Però, que són llargs o són molt buits?
7: Una presó...
1: Són llargs
7: no,
1: i buits?
7: Això és enorme. Això és enorme.
1: Veus?
7: Són llargs amb els sostres superalts, per això ressona tant, no i totes les portes s'obren i es tanquen com si fos una cel·la. O sigui, muy fuerte, tot plegat.
1: De presó.
7: I t'anava a dir que just abans de que comencés... just abans de que comencés aquesta dinàmica sobre l'eclipsi, hi havia unes dinamitzadores parlant amb els presos i parlaven de cançons sobre el cel i tal i qual, que et sentia, com mencionaves, aquí a la presó també han estat cantant tot l'Eclipse of the Heart de Bonnie
1: favor,
7: Tyler.
1: Per favor. Bueno, en fi, la visita que durarà ara fins ben entrat al migdia, Cristina?
7: Jo crec que no tant. Ara mateix ja havia acabat la ponència de l'astrònom, estan fent una dinamització amb els presos, estan parlant, no?, fent preguntes i tal. Després, en principi, el conseller ens atendrà als mitjans de comunicació i, en principi, després em deixaran marxar. Jo espero que em deixin marxar.
1: I el seu dia, si aquesta comunicació l'haguessin fet a Ràdio Ràdio de Tarragona, Jordi Pou, m'hauria trucat el tècnic que hi havia llavors, que era l'Àngel Palau, esbarat, irradiable, això que se sent és irradiable.
4: Mou-te una mica,
1: és irradiable. Escolta, Cristina,
7: no digues. Se sent molt malament.
1: Bueno, ja t'escoltaràs.
7: No, sí.
1: Ja escoltarà, com s'ha de dir, ja recuperaràs el programa. No, i el que passa que jo em faig la pregunta a sobre,
7: exacte,
1: perquè és que si no, escolta, d'aquí al 12 ens sentirem a parlar molt més d'aquest eclipsi, sobretot aquí al Camp de Tarragona, això serà com una festa major grossa, no?
7: Home, serà una festa major grossa, es muntarà, bueno, el moll de costa de Tarragona serà aquí a Tarragona ciutat, on es muntarà, doncs, una festa de l'eclipsi, que per cert farem un programa especial del balcó, amb la Laura Polo.
1: Veus?
7: I després al tot el Camp de Tarragona, doncs, hi haurà un munt de punts d'observació, evidentment el parc astronòmic de Prades, que és un dels punts, ja té organitzades 1000 activitats, però també alhora, o sigui, serà un dia que la mobilitat serà molt complicada i per tant tothom que tingui balcons alts i pugui veure l'eclipsi des de casa sempre amb les ulleres, doncs també és una molt bona manera de fer-ho i fer un pla, doncs, amb família, amb amics i perfecte també.
1: Cristina, moltíssimes gràcies.
7: Moltes gràcies, Jordi. Adéu, bon dia.
1: Una abraçada.
6: esperem que no hagi de fer
1: sembla
6: un prison
1: break. Sembla el capellà de missa, eh? Això que sent de fons. Sembla
6: que... Ja, però això de la presó, dic, a veure si farà un prison break, que s'haurà d'escapar d'alguna manera.
1: El prison break jo crec que es podria fer aprofitant l'eclipsi, que tots estan en una banda a la presó i uns altres que tiren cap a l'altra. El primer que he pensat, dic, hòstia, a veure quin és el millor lloc que... No, el carrer Major de la presó diu que no, dic, segons en quin altre lloc, que el repassin bé, que el repassin bé, perquè vaja, vamos. Però no s'escapa gaire gent de la presó ja, eh? No.
6: Que sapiguem,
1: però en general ja no passa. Abans potser...
6: Però és molt pel·liculero, molt alcatrada, i tot
1: sí,
6: això, a mi m'encanta.
1: Sí, però un cop a fora ho has de tenir ben muntat per desaparèixer, sí. Perquè és que si no, mare de Déu.
6: Cirurgia estètica.
1: Sí, no. Fem el punt de los Rodrigo Cuevas, que et sembla? Ja anem a Pirates del Caribe.
8: Pirates.
1: Sí, vinga.
6: Pirates.
1: Va, música amunt, vinga. Va, que avui pugem a bord de la Perla Negra per parlar de Pirates del Carib, la maledicció de la Perla Negra. Una aventura de pirates, tresors, maleïts, esquelets sota la llum de la lluna i un capità impossible d'oblidar i estimar-lo, perquè és impossible no estimar-lo. Jack Sparrow no és l'heroi perfecte, ni falta que li fa. És caos, enginy i carisma en estat pur, que jo pensava, aquest home, jo quan vaig veure la pel·lícula per primera vegada vaig pensar, aquest home va tot el dia marejat al barco. I algú sí. Em va dir, no, és que tot el dia va borratxo. Va begut.
6: Sí, ambes.
1: Va begut, no?
6: Va de tot.
1: Però no sé si s'ha pujat mai amb un vaixell per primer cop, i us juro que surts allà, però vamos, que no saps on tens el peu ni el
6: cap.
1: Ostres,
6: hi ha una anècdota que va passar, que en el parc Disney va ser increïble. Un nen li va preguntar a la seva mare, mamà, ja que és paro, ¿es bueno o es malo? I va dir, diu, es travieso.
1: És travieso, ja està. Ja està. No?
6: Amb això ho defineix tot, eh?
1: Jo tens aclarit. És travieso, ja està.
6: És una
1: ja
6: brutalitat.
1: És que és molt random, que diria la gent jove d'ara. No saps per on agafar-lo, no saps en què et sortirà.
6: És que és la part bona i és la part atractiva, no? Perquè dius, sembla que tingui un pla el tio, però realment no el té.
1: No.
6: O sigui, va i fa... És molt egoista, també. És una persona que, literalment, el que fa és pel seu propi benefici i ja està. I si l'aconsegueix bé i si no, doncs ja farà una altra cosa.
1: Podria haver liderat el procés tranquil·lament, vaja. Molt bé.
6: Bueno, per ubicar-nos una mica, Pirates del Caribe és del 2003.
1: Hosti, que ha passat volant els 23 anys.
6: A mi això m'ha trauma, eh?
1: Però, clar, tu eres petitona, no?
6: Bueno, sí, però, clar, ha passat tants anys per mi, eh?
1: Sí, Elisabet sí, que jo en tenia 23, no fotis.
6: No, però, ostres, quan veiem aquestes pel·lícules que diuen han passat 20 i pico d'anys o 30 anys, i dius, el Jorobà de Notre Dame també. Mm-hmm. Ha passat molt... De fet, tindrem que fer alguna cosa del Jorobà de Notre Dame, que ja fa 30 anys. De l'estrena.
1: Això quan tornem. Quan tornem a la temporada que ve... A partir,
8: sí, per vacances no, eh?
1: No,
6: fa falta.
1: A la temporada que ve, a partir de 11:45 a les 12, si no hi ha res de nou, estrenem un espai nou, ja sabreu el nom del programa, el to ja us aviso que serà, de passar una bona estona, entreteniment pur i dur, i on hi tindrà lloc, un cop més, la participació de la... de l'Elisabet Fons, si tu sempre que vulguis venir seràs benvinguda. Perquè on comencem a explicar? Em dius això, jo veig aquí un gran titular, Jack Sparrow, el pirata que ho canvia tot. Per què, Elisabet?
6: Perquè és l'antiheroi, és un heroi poc convencional, no és dels típics de Marvel que dius, oh, és que és superpur, superblanc i tal. És el que deia, no? Egoista. De fet, la manera en què es presenta, com es presenta? Doncs literalment, veu els seus camarades, els hi fa una salutació
1: sí.
6: I després apareix el Port Royal, la barca
1: que s'enfonsa
6: i ell, amb tota dignitat, com si no hagués passat res, s'apresenta, i aquesta és una presentació brutal. De fet, és que ni parla, ni fa falta que parli, la imatge ja sola ja és brutal.
1: En aquells segons tu veus ràpid quin personatge és.
6: Exacte, dius, aquest serà icònic, és increïble, o sigui, té una personalitat brutal. I a més, no és el que dèiem, el clàssic, sinó que és un mentider, és egoista, és brillant, és covard també, perquè déu-n'hi-do.
1: És com un nen petit, no?
6: Sí, té un minion també una mica, no?
1: Té un punt com saps?
6: Però clar, fins aleshores no s'havia fet alguna cosa així. Un tipus de personatge amb aquest carisma, aquest tret diferencial...
1: Un pirata, eh?
6: És un pirata. De fet, una de les coses que es van quedar molt parades és la manera en què com actuava. Sembla que el terra es bellugui i va fent aquests moviments.
1: Sí,
6: de fet,
1: sí.
6: Ell va dir, Johnny Depp, que s'havia basat en Bugs Bunny.
1: En Bugs Bunny?
6: En la manera de caminar. Sí, així com... xulesca, però alhora com que ho té dominat, però alhora no, però sí, però no. Saps aquelles coses
1: brutal.
6: Que... Bueno, en fi.
1: Que m'agrada molt el que has explicat. Camina com si el terra es mogués sota els seus peus, parla com si estigués inventant cada frase sobre la marxa, ben cert, i sembla que sempre tingui un pla, encara que no el té.
6: No. I a més, Disney es va espantar molt, perquè quan va començar a veure els passes de les gravacions de Jack Sparrow, van dir... Però esto...
1: No és Disney.
6: Esto, però això, aquest tipus de personatge, i així movent, i aquests moviments
1: borratxo,
6: així...
1: Que t'hi va borratxo.
6: I diu, no sé si agradarà realment, perquè, clar, pensa que els pirates feia molt temps que havia passat de moda. No era, era una aposta molt complicada. Mm. I qui aniria al cinema a veure una pel·lícula de pirates? En aquell moment, ja te dic jo que no era l'atractiu. Però el Johnny Depp sí que li va donar com un canvi al personatge, li va donar una personalitat molt forta, la qual cosa això ve per l'actor, no? En aquest sentit, que va atreure moltíssim. Bàsicament, Jack Sparrow és una estrella al rock.
1: Sí, sí.
6: De la manera en què es mou i tal. Molt exagerat, molt imprevisible, però bueno, era una aposta molt complicada. Però tot i així, sabies que aquesta pel·lícula es va basar en un parc
1: d'atraccions?
6: En una atracció concreta de Pirates del Caribe?
1: Ho vaig sentir fa molt de temps, ho vaig oblidar, i quan vas dir, mira, parlem d'això, dic, hòstia, dic, té raó que em sona... I és cert, això?
6: Sí, sí, sí, mira. Totalment cert. Ara el meu pare jo crec que li està caient la llagrimeta.
1: Per què?
6: Perquè és la seva atracció preferida.
1: En sèrio?
6: Sí, sí.
1: Això que estem escoltant, situa'ns.
6: Això és l'atracció de Disneyland,
1: sí.
6: De l'atracció de Pirates del Caribe, que es diu tal qual.
1: Que poquina.
6: Perquè, clar, aquesta atracció no és nova, és del 67. O sigui, fa molts anys, aquesta atracció. Mm-hmm. De fet, el senyor Walt Disney, al principi, mm-hmm. no volia fer una atracció en si, sinó que volia fer com un recorregut, com si fos un museu. I tu veies escenes de pirates... Però després van pensar-ho, van dir, ostres, sí, fem una atracció que sigui com museu,
1: sí.
6: Però que alhora també sigui emocionant, no? I que hi hagi baixades, i efectes sorpreses, i robots, la qual cosa, els animatrònics. Te recordes les plages de l'any passat que vam parlar de Mary Poppins,
1: sí.
6: Que un dels primers animatrònics va ser l'ocellet,
1: sí,
6: de quan ella
1: sí,
6: canta?
1: Sí, va quedar molt parat.
6: Doncs després, clar, va evolucionar la cosa, clar, de Mary Poppins ara havien passat
1: sí, sí.
6: uns quants anys, i van decidir fer aquests personatges que t'he portat aquí, van dissenyar-los. És igual que una pel·lícula, o sigui, dissenyar una atracció...
1: És com dissenyar... Una...
6: És com dissenyar...
1: Com van vestits...
6: Exacte,
1: com
6: a més
1: mouen.
6: Escenes.
1: Sí, sí.
6: Perquè nosaltres tenim tres grans, que és el Claude Cotes, que bàsicament va fer els decorats,
1: sí.
6: Que això és molt important, veure com quin és l'entorn, perquè l'entorn també explica molt dels personatges. I després, un dels meus preferits és Mark Davis, que és qui va fer els dissenys de personatges que apareixen a l'atracció.
1: Ah.
6: A més, Mark Davis el coneixeràs perquè va fer el disseny de Cruella de Vil i de la Malèfica.
1: Home, és un gran dissenyador, doncs, eh?
6: Ah.
1: Personatges femenins icònics.
6: Icònics i malèvols
1: icònics,
6: i tot, no?
1: Icònics, en el sentit més literal de la paraula. Són, tu veus ràpid una imatge, la manera de com van vestides i...
6: Clar, pensa que Walt Disney i aquesta gent era animadora. Aleshores, les tenia a l'estudi i els hi va dir, tu, que sou increïbles, veniu aquí que vull fer aquesta part del parc. I fer el disseny, aleshores...
1: Hem de fer una atracció. Aquí tenia aquella atracció de diferent que no s'havia vist mai fins llavors.
6: Home, primerament, que anava amb aigua. Això, o sigui, vas amb una barqueta, vale,
1: sí,
6: que es va moguent...
1: Sí, com el pou del pessebre, però ja a lo bèstia, no?
6: Exacte. I la cosa és que era molt, molt diferent, és que quan tu entres a la barqueta veus un restaurant, que també te'l ven, i veus a la gent com... que la gent que està menjant al restaurant forma part d'aquesta fotografia de lo que seria l'atracció de Port Royal, forma part de l'ambientació.
1: I en aquesta atracció, els personatges que apareixen són persones reals o són com l'ocell de Mary Poppins, que era un ninot?
6: Sí, ocell.
1: Com l'ocell,
6: són animatrònics.
1: Uau.
6: Alguna vegada sí que és veritat que als Estats Units ha aparegut el Johnny Depp de veritat,
1: sí,
6: vestit de Jack
1: Sparrow. Sí, algun vídeo surt.
6: Alguna vegada, però això no.
1: Però, escolta,
6: és un cop, perquè el gravi...
1: Deixa'm introduir el matís del teu guió, que és... La pel·lícula es basa en l'atracció dels pirates de Disney, surt la pel·lícula i llavors l'atracció es reconfigura per
6: exacte.
1: Adaptar-se a l'imaginari visual que crea la
6: exacte.
1: Pel·lícula.
6: Algunes escenes posen el Johnny Depp o posen algun canvi, no, de, que apareix... Perquè moltes escenes que veiem aquí, de fet, les veiem també a l'atracció. Vull dir, són literalment les mateixes. La qual cosa, doncs, alguna cosa que te recordi a Jack Sparrow, que hi ha molts nens que han vist a Jack Sparrow i ja està, i és la primera vegada que veuen l'atracció.
1: Escolta, què té a veure això amb el Monkey Island? Què té a veure Monkey Island amb l'atracció dels Pirates del Carib, Pirates del Carib?
6: Però, de fet, això ho parlava abans amb en Jordi Pou. Clar, tu pensa que Disney, quan va treure el seu primer parc, als 50, vale?
1: Sí.
6: Hi ha molts directors de cinema que coneixem i que són icònics, com George Lucas, per exemple, que va anar a aquest parc temàtic i es va creuar amb el senyor Walt Disney. Això no sé si és literalment això, però sí que vull dir que a nivell de generació, clar, era una generació molt jove que va veure un parc temàtic que donava com aquest il·lusionisme, no?, d'imaginari, d'escenes...
1: Fet real,
6: exacte.
1: Fet realitat, no?
6: I Monkey Island va haver-hi el seu creador, en Ron, que bàsicament el que va fer va ser en aquesta atracció. i li va encantar la de Pirates del Caribe. Va dir, ostres, que xulo és això. I ell, en el seu imaginari, es va imaginar doncs moltes escenes, de fet.
1: Sí, sí,
6: saps
1: sí.
6: L'escena aquesta típica dels presos amb el gos que li van donant així a l'os i tal, que apareix també a la pel·lícula, doncs també apareix al que és el joc.
1: Monkey Island.
6: Sí, aleshores, clar, a més el Will Turner també apareix com a protagonista, vull dir que hi ha moltes coses que estan agafades
1: d'allà,
6: que són
1: referents. Hòstia, quina feinada que ens deures se'n giren pels pròxims dies.
6: I a més, sí. Una altra cosa així divertida és que el Disney té com... seria el parc, parlo, el castell al mig, i després hi ha com portals, que són mons futuribles, mons d'aventures, mons de l'oeste i de més, no? Aleshores, això són portals. Aleshores, aquesta estructura... En Ron, en els seus jocs, també l'ha utilitzat com a referent. Exacte, vull dir...
1: A mi aquesta musiqueta Monkey Island, posa... A mi em recorda del meme de la flauta de Pirates del Caribe. Sí, sí, sí. És tremendo, això. Oli, oli. Vinga, Joan. Vinga. Afina-la. Afina-la, Maco, aquest, també. Escolta'm, el que a mi em resulta molt curiós tornant a la pel·lícula, i ens queden 4 minuts, és un títol, dius que és una mica enganyós, el de la maledicció de la perla negra.
6: Sí, perquè en realitat diu del vaixell, però qui té la maledicció són els tripulants, els que estan a dintre, sí, vull dir, no té cap maledicció, està bé, ja.
1: 23 anys després me n'adono compte gràcies a Elisabet Fons, és veritat.
6: Oh, clar, és que...
1: El vaixell no està maleït, són els ocupants del vaixell.
6: Sí, és que l'altre dia pensant, dic... Hòstia, però és que bàsicament la perla negra, el vaixell en si, no té cap problema.
1: És en aquesta primera pel·lícula quan hi ha aquella escena que jo, mira, em ve el cap, quan caminen per sota l'aigua.
6: Ah, sí, això ho van gravar 2 cops.
1: És preciosa aquella escena.
6: Aquesta escena
1: està
6: la van gravar
1: el
6: que és el mar, sol, i després van posar els actors.
1: Amb ells caminant a sota.
6: Sí. A més, amb actors 3D i de més, no?
1: Però vull dir
6: que,
1: parida,
6: que està molt bé.
1: Sí,
6: no,
1: sí, sí.
6: I és que perduren el temps, vull dir, és una pel·lícula que té de tot, té aventura, té romans, té intriga, vull dir, és una passada per mi, almenys.
1: Una història amb uns efectes especials que combinaven, o que tenien, com el que ha fet ara, sembla que ha fet ara en Nolan amb l'Odissea, que és fins i tot el
6: Cíclop, no?
1: El Cíclop està fet com... És una gran titella, és una titella gegant, en aquest cas. Van apostar molt per decorats reals,
6: Exacte, sí, de fet, a Port Royal la van fer a l'illa de Sant Vincent, que està al Carib. Port Royal i Tortuga estan construïts realment, i després, per altra banda, saps en aquell moment en què Jack Sparrow i tots van a la cova?
1: Sí.
6: Saps que hi ha els tresors i tot això? Això també està construït. De fet, van posar 900 monedes, de veritat.
1: Va.
6: Vull dir que tot allò que veieu és real, no és ni 3D ni res.
1: O quina feinada.
6: No, i a més, la cova la van construir, la van tenir que pintar com si fos el parc temàtic, perquè, de fet, a l'última escena de Pirates del Caribe, de l'atracció, és justament... aquest moment.
1: Com que no vull que ens esperin fora la porta quan sortim de la ràdio, també hem de dir que Jack Sparrow sempre s'ha dit molt que es va inspirar no només en Bugs Bunny, sinó també en Keith Richards de Rolling Stones. Per l'estètica, per aquell tarannà, aquell carisma, i té aquell aire, té aquell aire també.
6: Sí.
1: Escolta, dius que la música, ella posa aquí la música, 2 punts, quan Jack Sparrow es converteix en llegenda. La banda sonora, la sents?
6: Brutal.
1: Hans Zimmer aquí, una vegada
6: brutal.
1: Més, la va clavar.
6: I a més, també va ser el que va fer el de Harry Potter, la música, vull dir, aquest home...
1: Tremendo,
6: Té un currículum increïble. Bueno, de fet, la música, tu penses, potser ara el Jack Sparrow està fent alguna estupidesa, alguna tonteria, però quan sona aquesta música, dius, aquest personatge és una llegenda, és brutal. O sigui, aquest personatge té un carisma i de fet, el protagonista realment no és ell. De la pel·lícula, realment és l'Elisabeth Swann i Will Turner, però és que ell s'ho agafa
1: tot
6: i és per ell tot,
1: ho roba,
6: no?
1: Té aquell carisma.
6: Com un bon lladre, diu i generoso no seas, no?
1: Sí,
6: doncs
1: sí,
6: eso,
1: sí.
6: S'ho aplica bé.
1: Sí, sí, sí, roba lo que puedas y generoso no seas. Vull dir, és la seva, el seu eslògan. És una pel·lícula breument, en 20 segons, per què diries que encara funciona? I tot i que hem passat 23 anys.
6: Bueno, perquè bàsicament tenen personatges molt icònics, té humor, fantasia, terror... Bueno, terror, però light, no, terror de molta por.
1: Per tota la família.
6: Sí, té, a més, vaixells, tresors, malediccions, o sigui, vamos, jo aquest cap de setmana me la poso segur.
1: Elisabet Fons, moltíssimes gràcies, Jordi Pou, gràcies per tot i per aquesta temporada de Quilòmetre Zero
4: tu,
1: i
4: senyor.
1: També de l'Equip Barcelona. Tornem la temporada que ve, us esperem a partir de 11:45 fins a les 12. Va, que xalarem.
0: Actualitat de Quilòmetre Zero a les emissores Ser Catalunya. Jordi Cartanyà.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del Balcó.
9: La SER, Joan Bofill, bona tarda.
10: Molt bona tarda, Anna.
9: Últim balcó de la temporada, que demà, què tenim?
10: Demà juga Espanya, Mundial, i per tant el balcó no hi és.
9: Per tant, avui.
10: Avui és l'últim dia és abans de marxar de vacances.
9: Dilluns, balcó d'estiu, amb la nostra Laura Polodelfó a les 7, com sempre. Què fem avui? Doncs és colar-nos en una realitat, la de la presó i la de la reinserció, de la que en sabem massa poc. Del matí, districte de Sant Martí, barri de la Vila Olímpica de Barcelona. Estem davant de la presó del centre penitenciari de dones. Laura Pons, com estàs? Bon dia.
11: Hola, Anna, què tal? Bon dia.
9: Estem davant de Batres.
11: Sí. Estem a la porta, esperant a un parell de voluntaris d'una entitat que es diu CEDRA, una associació que dona suport a persones en situació de vulnerabilitat. Esperem la sortida de tres internes que avui tenen un permís per passar el dia fora de la presó. Són tres persones que estan privades de llibertat, que no sabem com es diuen, ni què són, ni quina pena compleixen, ni per quin delicte, però que ens han citat aquí avui per passar el matí amb elles.
9: Expliquem una mica, Laura, per què estem aquí, que els oients ho entenguin, perquè tu ets redactora de política d'aquesta casa, però també ets voluntari d'aquesta entitat.
11: Sí, aquesta entitat CEDRA el que fa és acompanyar persones que tenen mancances personals, pocs recursos, persones en definitiva a qui se'ls dona una segona oportunitat en aquesta situació de vulnerabilitat per la que passen. Fan sobretot activitats a presons, amb el programa Respira Fons, també amb el Respira Dins. Jo, per exemple, feia sortides amb els interns del centre penitenciari de joves, que està a la Roca del Vallès, al costat de Quatre Camins. Avui, Anna, el que farem serà el programa que tenen, que es diu Respira Dona, on acompanyarem a les dones de Batràs que surten per fer un voluntariat al Banc dels Aliments. Ho fan cada dimecres i sempre ho fan acompanyats de voluntaris.
9: Ara som davant d'una porta molt grossa, blava, suposo que estan fent paperassa, i en un moment hauran de sortir aquestes dones que no sabem, com deies, ni els noms encara, ni per què són aquí dins. Sí que sabem que un dels voluntaris es diu Enric, que porta molt temps.
11: Sí, sabem que l'Enric porta molt temps fent de voluntari i que avui l'acompanya també una altra voluntària. Però no sabem els detalls d'aquesta altra voluntària, no sabem com es diu, i sabem també que avui s'estrena, que avui és el primer dia. Per tant, tindrem aquesta experiència d'un voluntari amb moltíssima motxilla, amb moltíssimes històries a darrere, i l'altra versió, que és una novella, no?, com aquell
9: que s'estrena avui. Sí, que s'estrena avui. S'obre ara la porta.
11: Una porta blava.
9: Hola, què tal? Com esteu? Mira, aquí tenim l'Enric. Enric, acabeu de sortir de Batràs. Què anem a fer ara?
12: Anem a fer un acte de voluntariat social. Anem a col·laborar amb totes aquestes especials dones al Banc dels Aliments.
9: Tu ets voluntària també, com et dius?
13: Encarna.
9: Encarna, és la primera vegada que fas de voluntària?
13: Sí, avui és la meva primera vegada, sí.
9: Com és que t'has apuntat?
13: No sé, he pensat de fer alguna cosa, que estic jubilada, i he pensat que això està bé perquè conozco aquesta gent, i m'han posat aquí.
9: Podem saludar-les?
12: En castellà, passeu. Sí, sí. Normalment són persones estrangeres i algunes sí que entenen i parlen el català, però no és l'habitual.
9: ¿Nos podéis decir el nombre?
14: Mónica, mi nombre es Luz.
9: ¿Te acompañamos? ¿Te parece bien?
14: Vale.
9: ¿Y?
14: Ana.
9: Ana, como yo. ¿Dónde vamos, Ana, ahora?
14: Al Banco de Alimentos.
11: Ana, no es la primera vez que vas al Banco de Alimentos.
14: No, ya he salido varias veces.
11: Bueno, pues vamos para allá. Subimos ahora vosotras a la furgoneta. Nosotros anem amb un altre cotxe.
9: Anem amb un altre cotxe.
11: I ens trobem al Banc dels Aliments. Primer anem a esmorzar, oi, Enric?
12: No, avui ens han demanat que fem un canvi perquè darrerament fa la calor.
11: Doncs ho seguim.
9: Doncs ho seguim. Quedem allà. Muchas gracias. Ara nos vemos. Doncs cap al cotxe, Laura.
11: El que farem, Anna, serà creuar Barcelona, sortim de la Vila Olímpica, anem cap a la Zona Franca, seu del Banc dels Aliments, perquè aquest programa, el Respira Dona, es desenvolupa amb col·laboració al Departament de Justícia. El que fa CEDRA, d'alguna manera, és acompanyar aquestes internes a fer un voluntariat al Banc dels Aliments amb l'objectiu de afavorir la socialització i oferir una oportunitat, no?, per col·laborar en una causa solidària.
9: Laura, aquesta presó, la de Bat Ras, que tenim aquí darrere, ara pugem al cotxe, és la única que té dones de Catalunya?
11: Sí, a veure, també hi ha un mòdul de dones a Brians, però aquesta de Bat Ras podríem dir que és la única a Catalunya que és per dones. Pensa, Anna, que la població penitenciària a Catalunya, aquestes són xifres de l'IDESCAT del 2024, arriba a un total d'aproximadament 8.600 persones, però d'aquest total, la majoria són homes. Només hi ha 490 dones que estan preses, i és una xifra que representa el 5,7%. A més, Anna, aquí, a dins de Bat Ras, no ho sé, ho veurem després amb aquestes tres internes que han sortit avui del centre penitenciari, si ens ho expliquen o no, però moltes d'elles estan dins per delictes relacionades amb el tràfic de drogues. És aproximadament un 40% de les dones que estan dins les que han sigut doncs recluses per aquests motius, per tràfics en les rutes migratòries, per fer del que es diu, no?, del que es coneix com a mules.
9: La mula, sí.
11: No sé si ens ho explicaran després, però bueno, en tot cas, que sàpigues que la majoria de dones que estan dins és per motius vinculats amb el tràfic de droga.
9: Arribats a la zona franca. Ara la Laura aparca. L'Enric ha arribat amb les tres internes i la voluntària. Què tal,
15: sí.
9: Encarna?
15: Pues ya ves, estoy aprendiendo un poco.
9: Enric, tu fas aquest trajecte mil vegades, no?
16: Mil vegades no, però unes quantes sí. Som uns quants voluntaris i ens anem tornant. Les sortides són cada 15 dies, llavors com que són 8 en aquest moment, pues, sortim dos cada vegada i hi ha una certa rotació.
9: Entrem cap a dintre, no? Laura, que jo estava pensant, ara que estem aquí al banc dels aliments, elles s'han traslladat amb un cotxe normal, és a dir, que algú podria pensar doncs, que van amb una furgoneta blindada.
11: No, van amb un cotxe normal que els hi dona, crec, el Departament de Justícia. És important que no portin un pòstit al front a on posi preses, no? La importància d'arribar a un lloc i no tenir aquesta etiqueta ja entre els altres voluntaris. Per tant, elles entraran aquí i es relacionaran amb la resta de persones que estan també aquí fent voluntariat sense saber, sense tenir aquesta informació de que surten de Bat Ras.
9: Sí. Ara li volia preguntar, perquè l'Anna m'ha dit que ja havia estat aquí. Luz, Mònica, és la primera vegada que entrais aquí?
17: No, jo no. Yo quiero hablar con un abogado primero. Mentira. Mentira, mentira.
9: Ara estem aquí a dintre del banc dels aliments. Estem rodejades de caixes de llet.
11: De llet, sí.
9: Sobretot llet. Sí.
11: Què hem de fer? Què és el que farem?
18: Ara agafarem les llaves de la taquilla, iremos al cambiador, nos pondremos los chalecos, las punteras de los pies y los guantes. Cogeremos una máquina para poner un palé y nos iremos a coger frutas para los pedidos que hay para repartirlo para según qué iglesias, para que puedan repartirlo luego a las familias necesitadas.
11: Anna, durant l'any 2025 per aquí van passar un total de 64 dones de Bat Ras que van participar en aquesta iniciativa i enguany, en el que portem d'any, ara estem a mes de juliol, doncs en el que portem d'any ja hi han passat per aquí 32 internes.
9: Cuidado, cuidado. Entrem a la zona on tocarà repartir fruita.
11: Mira, ja veig els préssecs, Anna, aquí esperant-nos en tres caixes, en tres transpalets, no?, que haurem de col·locar d'una capsa a l'altra.
9: I ara és quan la Mònica, l'Anna i la Luz, amb l'ajuda de l'Enric i l'Encarna, els voluntaris, es posaran a treballar. O sigui que apartem-nos una mica, que sí, fem més nosa que profit. Hem estat uns tres quarts d'hora omplint dos palets amb fruites i cols de dos albarans. Ara anem a treure'ns les armilles i el calçat que porten per protegir-se els peus i ens n'anem directe a esmorzar. Teneu hambre, no? Anem aquí a Cal Valentí a esmorzar. Tu experiència, Encarna, esta primera voluntariado, què tal?
15: Parece que las chicas son simpáticas, habladoras, con buen humor.
9: Hola, bon dia.
11: Bueno, ¿qué vais a pedir?
19: Y un bocadillo de bacon.
20: Yo no sé, una...
19: ¿Quieres una cerveza sin filtro?
20: Yo un filtro. Igual, pero con leche de avena.
21: Yo un café con leche frío.
9: Mónica, ¿cómo te sientes cada vez que sales?
21: A ver, para mí es como un poquito complicado, ¿eh? Porque hace varios meses me han dado como ataques de ansiedad por mi situación. Y bueno, el sábado tuve una programada también y sí fue como un mareo que me da. Pero a ver, me siento más liberal cuando estoy fuera que dentro. Que me cuesta al regresar porque al final uno se va como que adaptando, pero sí cuesta cuando uno regresa.
2: A las 5 regresáis a la prisión, a Barras, y, sí. Y cuando tú estás en el coche y sabes que vas dirección ya al centro penitenciario, ¿cómo qué sientes?
21: Pues como el volver de, no sé, es como un sueño, ¿sabes? Que estás como viviendo diciendo, a ver, al final uno se acostumbra a estar dentro y no, pero ya es como una rutina que tienes diario. Al salir a la calle es como...
2: Porque tú, ¿cuántos años tienes?
21: Yo, 25.
2: ¿Y hace cuántos meses ahora que estás en Barras?
21: Tengo 2 años y 6 meses dentro.
9: ¿Y te queda cuánto?
21: Yo voy a ser deportada a mi país y me queda menos de un año.
2: Porque tú no vivías en Barcelona.
21: No.
2: O sea, tú llegaste de tu país, de México,
21: sí.
2: Y del aeropuerto te fuiste directamente a...
21: Yo venía a vacacionar por acá. Y, a ver, fue... Es un... Algo que a mí me cuesta...
2: Explicar.
21: Sí. Y estuve 3 días aquí en Barcelona, conocí un poco y iba para otro lado y ya después ahí fue donde me detuvieron. Yo estoy por maleta... Y bueno, es un tema que aquí la verdad se ve mucho en las extranjeras, ahí dentro de prisión, o sea, tanto como ahí en varias prisiones de mujeres. ¿Cómo le llaman aquí?
3: Mulas, pero yo digo que no son mulas, que son engañadas.
2: Son engañadas porque las han engañado
3: en su país. Las han engañado, han jugado con sí. Ellas y la verdad que yo que les digan mula para mí es una ofensa. Porque han jugado con ellas porque en sus países lo estaban pasando mal y lo han hecho por necesidad de poder ayudar a su familia, porque yo he llegado a conocer a muchas y la verdad que para mí no son mulas, son engañadas.
21: Que al final cada una tiene una historia detrás, ¿eh? O sea, hay quienes juzgan, hay quienes les da igual, pero cada una tiene una historia detrás. Hay veces que lo hacen por necesidad, otras porque les gusta experimentar este tipo de cosas. Pero cada una tiene, pues,
2: unos
21: una historia,
2: motivos,
21: claro,
2: ¿no?
21: Motivos del por qué, así como las que están aquí también por el mismo caso, pero sí por la droga o por ese tipo de cosas. Y para nosotras que no tenemos nuestra familia aquí, es un poco complicado el día a día, ¿sabes? Porque...
9: Si pudieras tirar atrás, nunca hubieras viajado a España.
21: A ver, mi caso es diferente. Que es un tema que no lo voy a explicar, pero es diferente, pero sí que uno aprende, o sea, uno aprende tanto en la confianza que tú le puedes llegar a tener a la gente, como el que te engañen, ¿sabes? De cuando es el momento de que te están engañando y tú sabes que te están engañando, pero no caes.
2: ¿A ti te pasó un poquito lo mismo? Porque tú también venías de tu país, en tu caso Argentina, ¿no? Llegaste al aeropuerto del Prat.
22: Y nada, me detuvieron, me mandaron para el centro.
2: También por lo mismo, por ser engañada, ¿no? Sí. Que comentábamos.
22: Sí, por ser engañada también lo mismo.
9: ¿Cuándo llegaste?
22: Yo llegué en 2024, en septiembre. Ya casi 1 año y 9 meses, 10 meses.
9: Salir para ti hoy, haber estado un rato, que creo que sí. Era la segunda vez, ¿no? En tu caso.
22: Bueno, la segunda vez no.
9: Que sales al banco de alimentos.
22: No, ya son varias veces, pero es hace como 1 mes y medio que no volví a salir y recién nuevamente salgo. Pero nada, no, sí es muy, muy guay estar en la calle, despejarte más que todo, porque ahí es un estrés, te estresas mucho y como siempre ver la misma cara. Y que siempre hay conflictos de algo, sea mínimo o mucho, pero o sea, sí, es relajante.
9: Vamos a desayunar, sí.
2: Sí, venga, esmorzamos una mica.
9: Va, sí, que tenéis un hambre.
2: Vale, vamos a pedir.
23: Sí, es que ha venido la cama esa
2: y... Sí, vale, sí, cap problema.
9: Hem acabat ara de menjar. És una conversa una mica, de tant en tant anem mapant la gravadora, no tot ho volen explicar i és lògic, tenen les seves causes obertes i per tant mantenim aquesta confidencialitat,
2: sí.
9: Que és el que toca. Ha parlat la Mònica, ha parlat la Luz, el que representava per elles,
2: sí.
9: Sortir la...
2: Que la Mònica i la Luz, Anna, sí? Deixa'm dir-te, són noies de 20 i pico anys, de molt pocs anys, i això ens contrasta una mica amb l'Anna, que l'Anna, en canvi, Anna, tu quants anys tens?
24: 41.
9: I 6 fills, deixa'm dir.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, els podcasts del balcó.
1: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
2: Tan xunga era la Thatcher.
3: No teniu ni idea com era viu a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
1: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena Ser amb Jordi Manau.
4: Aquest dissabte al Tot és Comèdia, I've never seen a diamond in the flesh. La coreògrafa i ballarina Mabel Olea presenta el seu espectacle Cat One's Teeth sobre la perfecció i la bellesa al Festival Grec. Passarà pel programa acompanyada de Ferran Basaganyes i també...
5: Els dirigents deuen tenir sempre la sensibilitat a flor de pell per a saber complir el seu paper d'intèrprets de les necessitats de les masses.
4: El director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo Laparra, amb la nova programació d'estiu i la inauguració de l'exposició Feminismes Fílmics.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
6: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
7: La treva pactada entre les dues parts...
6: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
8: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb La Treva.
9: Ni som enemigues.
10: Ni estem en guerra.
9: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
8: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la Cadena Ser i Ser Catalunya.
0: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Bon dia, què tal? Com esteu? Poc menys de 9 hores per al tot o res per a Espanya al Mundial, al SoFi Stadium de Los Angeles, quarts de final entre Espanya i Bèlgica. A les semifinals espera França, però abans s'ha d'eliminar els Diables Vermells. I em recordava aquests dies el Lu Martín, que casualitats de la vida, fa 40 anys, al Mundial de Mèxic 86, el Mundial que acabaria guanyant l'Argentina de Diego Armando Maradona a Espanya, en aquell Mundial ja va caure també als quarts de final, precisament contra Bèlgica. Lu Martín, què tal? Bon dia.
4: Bé, bon dia.
3: Ha canviat molt la història, ha canviat molt la selecció, però és veritat que hi ha aquest precedent entre les dues seleccions a uns quarts d'un Mundial.
4: I ha canviat molt Espanya. Continuem vivint amb una democràcia que no ho és, però ha canviat tot. Sí, ha canviat tot. I ara més ara guanyem. Abans pensàvem que eren els millors i no guanyàvem, però ara guanyem.
3: Tu vas cobrir 4 mundials, m'explicaves ara, alguns també aquí des de la distància hi has treballat, però...
4: Aquell de 86 el vaig viure a la redacció del Diari Esports, sí.
3: Quines sensacions tens de cara a aquesta nit?
4: De fet, vaig començar als Estats Units, al Mundial dels Estats Units. Quina sensació tinc?
3: Sí.
4: Bueno, que està sent un mundial atípic en tots els sentits, que ens queixaven els de Qatar i els de Rússia, resulta que aquest és pitjor que aquells, no?
3: Ara en parlarem.
4: Si en parles d'Espanya, crec que tenim un gran equip.
3: Hi ha gran equip, com diu el Lu, 40 anys després, Espanya i Bèlgica es troben en uns quarts de final d'un Mundial, ho explica el Lu Martín en aquest llibre, Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca, que vas escriure amb el Santi Jiménez.
4: Santi Jiménez,
3: de seguida en parlarem amb el Lu sobre aquesta intrahistòria que avui, 40 anys després, es torna a repetir entre Espanya i Bèlgica. Ho explicarem tot des d'ara i fins la una aquí al Què t'hi jugues, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?

0: anys després d'haver-se classificat per primera vegada a la història per unes semifinals al Mundial de Sud-àfrica, on Espanya va guanyar la seva primera estrella, avui els de Luis de la Fuente volen venjar-se de Bèlgica i assegurar-se les que serien les segones semifinals d'un Mundial per la selecció espanyola. És veritat que el 1940 van ser quarts, però el format aleshores era diferent, així que aquestes es considerarien les segones semifinals per Espanya. Ara mateix són les 12:10 a Catalunya, són les 3:10 a Califòrnia. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: A hores d'ara la selecció descansa. Abans de la important cita de quarts de final d'avui a les 9 del vespre, hora catalana, el seleccionador Luis de la Fuente, Santi, ha parlat aquesta matinada. Estàvem emetent nosaltres El Faro. Com l'has vist, Santi?
1: Va ser una roda de premsa llarga de més de 30 minuts amb una calma espaterrant, fent broma i amb tranquil·litat, que és el que vol transmetre Luis de la Fuente als seus futbolistes. Va parlar de molts noms propis de la selecció espanyola, com per exemple Lamin Yamal.
2: Si veis la motivación que tiene Lamin, creo que ahora es un jugador muy peligroso para los rivales. Y sabemos que el mejor Lamin, el ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se revalora, está por llegar, porque todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer, seguro. El otro día fue un escenario en el que tuvo que trabajar en defensa y saber defender ante un rival potentísimo hasta que lo reventó, porque si se lesionó Nuno fue también por la gran exigencia que le había marcado Lamin.
1: També li van preguntar per l'estat de forma de Pedri, l'elogia, tot i que no va tenir el seu millor partit contra Portugal.
2: Yo a Pedri le veo muy bien. Seguramente no fuera un trabajo tan vistoso como en otras ocasiones, pero fue un trabajo muy práctico, que el equipo se benefició y luego hizo un gran trabajo para que los compañeros que salieron se beneficiaran también de ese trabajo. Esto es un trabajo en equipo. Y cuando un equipo tienes que pensar que de los 11 jugadores todos no van a estar al 100%, ni los más brillantes. Un equipo es precisamente eso. Cuando alguien no ofrece su mejor versión que otro, la disimule. Y nosotros en eso somos especialistas.
1: Un Luis de la Fuente tranquil i serè abans del partit contra la selecció de Bèlgica.
0: I també vas estar, Santi, amb Gavi, que es nota que està còmode quan està al teu costat perquè et va regalar una de les frases del Mundial.
1: Va ser la frase del dia. Escoltem el moment de Gavi explicant com s'ha imaginat que li dona un Mundial a Espanya.
3: No sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Claro, son sueños, ojalá se cumpla. Pero no sé, el rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
1: Un Gavi que també va dir que, home, que tothom vol jugar més, però que accepta de bon grat el que vulgui Luis de la Fuente després d'entrar al primer partit, no jugar a la seva posició i ser el damnificat a l'11 inicial d'Espanya.
0: És que, a més, mentre el Santi li anava preguntant a Gavi, teniu el vídeo a les xarxes socials del que t'hi jugues, de com s'imaginava que seria aquell gol, el Gavi va rient, com dient, ho dic o no ho dic, ho dic o no ho dic, i és Gavi, i evidentment ho diu. I li van preguntar per aquestes declaracions de Gavi, imaginant-se marcant un gol a la final de la Champions de Xilena a Luis de la Fuente.
2: Pues yo estaría muy feliz, primero por el hecho de estar en la final, seguro, sí, y segundo porque si mete Gavi un gol de chilena y es el del campeonato del mundo, yo con lo que le queremos a Gavi, sería una celebración doble, primero el mundial y luego la celebración por el gol de Gavi. A Gavi le queremos mucho, pero Gavi sobre todo eso lo que demuestra es su ambición, sus ganas de pensar más allá y pensar que podemos llegar. Demuestra, insisto, que un futbolista que está pensando en hacer algo grande, algo histórico. Y además ya conocéis a Gavi. Gavi es un chico fantástico y un gran futbolista.
0: Un dels homes que més agrada a Luis de la Fuente, Gavi. Santi, el seleccionador té l'11 titular disponible. Creus que repetirà equip avui?
1: Doncs un molt similar al que va jugar el partit contra Portugal. Ha estat el millor 11 de Luis de la Fuente en aquest Mundial, amb Unai Simón a la porteria, Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa. La defensa és inamovible. Mig del camp per Rodri, Pedri i Dani Olmo. I al davant és on tinc algun dubte més. No ho tinc clar aquesta vegada. A priori hauria de ser el mateix. Lamin Yamal a la dreta, Baena a l'esquerra i en punta Mikel Oyarzabal. Però no sé si pot tenir alguna cosa preparada Luis de la Fuente per fer una volta al tema i sorprendre a la selecció de Bèlgica.
0: Com ho veus tu, Lu? T'esperes alguna sorpresa de Luis de la Fuente avui?
4: No. La veritat és que no, és un tio bastant avejeno. Jo crec que el que s'ha guanyat jugar però fa temps és Ferran, perquè crec que li dona molt més que Baena.
0: L'altre dia va estar molt bé el partit contra Portugal, sí. Els minuts que va tenir, va assistir.
4: Sabeu que fa temps que el defenso, en aquí tothom se'l vol carregar, i per mi és un jugador que fa molt i, a més, combina molt bé amb Lamine.
0: I destacar la parella de centrals, eh? Bueno, òbviament, Unai Simón està molt bé en porteria, rècord d'imbatibilitat, però la parella de Laporte i Cubarsí han...
4: Unai ha tancat moltes boques i el de Cubarsí és espectacular, però espectacular.
0: Estan fent un bon tàndem entre els dos. Laporte també és veritat que arriba just a aquest partit, o ens ho han explicat aquests dies els nostres companys des d'allà, però...
4: De Laporte ho podies esperar.
0: Sí, no et sorprèn que havent marxat a Aràbia, que hagi pogut recuperar aquest bon nivell?
4: No, és que crec que molts jugadors que han jugat a Aràbia han tornat superbé i superfrescos.
0: Menys Cristiano.
4: Bueno, perquè Cristiano ja té una edat.
0: Sí, sí.
4: Bueno, també la té la por, però bueno, és diferent. Però el de Cubarsí és espectacular. Veritablement espectacular. Per mi és un dels jugadors del torneig.
0: Sí, sí, a més amb aquesta actitud tan de passar desapercebut que té ell, no? Però...
4: Sí, però bueno, està sent un jugador molt important, està trencant línies en defensa i per mi defensivament està molt bé, però en atac també.
0: Sí, sí, l'actitud, la calma que demostra
4: al
0: camp.
4: I el farà.
0: Sí?
4: Jo crec que sí.
0: Tu t'esperes un gol així...
4: Un córner, una cosa d'aquestes, que apareix allà i fot el peu. Jo crec que sí.
0: Santi, per tancar la setmana, ja saps que som molt seguidors de les teves històries, volem una historieta de les teves.
1: Avui anem cap al futur. Marxem al Mundial 2030. Recordeu que el 2002 van organitzar el Mundial Corea i Japó i la majoria de partits, la final... Els grans esdeveniments d'aquell Mundial van ser el Japó, però la història ha passat com el Mundial de Corea i Japó. Per què? Doncs perquè Corea l'únic que va demanar va ser que el seu nom estigués davant del del Japó en el naming, a l'hora d'anomenar el Mundial. Va ser una decisió estratègica, de màrqueting, i els va funcionar. 24 anys després, tothom recorda aquell Mundial com el Mundial de Corea. Es van posar al mapa. Doncs bé, el d'Espanya, oficialment, el nom és Mundial de Marroc, Portugal i Espanya. És decisió d'ordre alfabètic. Les paraules en anglès. Morocco, Portugal, Spain. La primera ja ens han fotut l'aigua a casa. Però és que ara, a la concentració de la Federació Espanyola, per primera vegada temen que la final no estigui tan decantada cap a Espanya i que el Marroc sigui una de les opcions principals de la FIFA.
0: Amb això que ens explica el Santi Ovalle, que des de la federació ja temen que la final del Mundial 2030 pugui anar cap al Marroc. De fet, el nostre company Anton Meana ha preguntat en les darreres hores al president de la federació, a Rafa Louzán, per aquest motiu. Diu que ell només pensa en Bèlgica.
5: Hoy no toca hablar del Mundial 2030 porque tenemos un partido muy importante que es mañana, ¿no? Yo sabéis ya mi opinión en relación a eso. Sería imprudente por mi parte si realmente hablamos de algo que va a suceder dentro de 4 años y que de alguna manera faltan muchos meses para tomar una decisión de ese calado. España está perfectamente organizada para un gran mundial.
0: Lu, com ho veus tu, això? Creus que realment Marroc, amb aquest bon moment que viu el futbol africà, pot emportar-se la final?
4: Sí, absolutament. Sí, perquè la federació ha apostat molt fort per al Bernabéu, però el Bernabéu s'ha demostrat que és un camp molt cutre. I... La FIFA pensa en camps molt grans.
0: El de Casablanca ho és, no?
4: El de Casablanca ho és, i és molt modern. I tindria... L'opció espanyola seria el Camp Nou, però per qüestions polítiques no volen. Aleshores, l'està menjant la torrada a Marroc, a Portugal i a Espanya. I la FIFA té molt bones relacions amb la Federació Marroquí, perquè Àfrica dona molts vots. Són molts vots per la FIFA. I bueno, la FIFA té un pollastre important, o sigui, no, la veritat és que ara mateix a saber com acaba el tema.
0: Hi ha la reelecció de Gianni Infantino pel mig, és a dir, que aquí jugarà molt la geopolítica, com diu el Lu. Això serà més endavant, avui... Partit de quarts entre Espanya i Bèlgica, una Bèlgica que arriba en el seu millor moment i que espera classificar-se per les seves terceres semifinals, però que li dona a Espanya el paper de favorit. Aquest és Romelu Lukaku en declaracions al Santiago Valle.
6: Para mí, el España es un equipo muy completo porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con los jugadores por la banda y tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros.
0: Bruno Alemany, ¿qué tal? Bon dia.
7: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Amb la baixa d'Onana al centre del camp, per on passa el perill de la selecció de Rudi García?
7: Doncs és una selecció perillosa perquè ve de menys a més al Mundial. Crec que va fer un canvi de xip molt bèstia, molt important a la segona part del partit davant Senegal. Estava perdent 0-2 i a partir de la pausa d'hidratació de la segona part va canviar l'equip de Rudi García com un mitjó. Va ser un equip amb possessió perillós, amb canvis que li han donat molt. El fet de posar a Luke Bacchio a la banda dreta li ha donat molt de desequilibri. Trossard està funcionant com a extrem per l'esquerra, però es fica per dintre i és capaç de generar molt de perill. Una Bèlgica liderada per Tielemans, que és el nou capità, el futbolista que mou l'equip al mig del camp, el jugador de l'Aston Villa, que està sent una de les estrelles claríssimament de Bèlgica en aquest Mundial, que a més té al darrere Courtois i al davant a Lukaku, que és cert que no és davanter centre titular, però que quan entra normalment és per matxacar, per fer mal als rivals i porta ja uns números interessants en aquest Mundial. Per tant, un rival perillós, a priori és veritat, amb una defensa fluixa, i això és el que hauria d'aprofitar Espanya per guanyar el partit i per classificar-se per les semifinals.
0: Una Bèlgica que va de menys a més i que es retroba amb Espanya, com dèiem a l'inici del Què t'hi jugues, 40 anys després, en uns quarts de final en un Mundial. Aleshores va ser el Mundial del 86 i el Lu Martín i el Santi Jiménez van escriure aquest «Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca», Lu, escrit el 2010, òbviament abans de ser campions del món.
4: Sí, clar.
0: Teletransporta'ns aquell Espanya-Bèlgica del 1986, que és el que expliqueu en aquest llibre, que recomano moltíssim. És un llibre molt entretingut, rius, i és un llibre molt Lu i molt Santi.
4: Bueno, no, és un llibre molt la selecció espanyola
0: però molt al vostre estil. Tu passes molt bé llegint aquest llibre.
4: Bàsicament està escrit amb declaracions, bueno, en records d'aquella selecció. La veritat és que aquells jugadors estem parlant d'una selecció en la que estava de porter Zubizarreta, de jefe absolut i capità Camacho, noms com el Soso Gallego, Tomás Reñones, que era titular. Estava Maceda, però només va jugar un partit perquè es va lesionar. Mitchell, Calderé, Julio Salinas i, evidentment, Butragueño, que li va fer 4 gols a Dinamarca. Era una selecció que va enganxar molt amb l'afició. Recordo que la gent va sortir al carrer el dia que Espanya li va fer 5 a Dinamarca. O sigui, jo crec que va ser la primera vegada que l'afició d'Espanya va sortir al carrer per celebrar una victòria. I era una selecció que vivia en una federació caòtica, una federació que acabava de sortir Pablo Porta i estava José Luis Roca. No sé, vosaltres no us en recordeu, la resta d'això.
0: No, jo no me'n recordo.
4: Tu no havies ni nascut. Tu?
0: Aquell any vaig néixer.
4: Aquell any, clar. Maroto.
0: Joaquín Maroto.
4: Joaquín Maroto va viure aquell Mundial a Mèxic. Maroto ens va ajudar molt a fer aquest llibre, perquè, clar, ell era... I van passar moltes coses, o sigui, va estar Rocío Jurado a la concentració. Hi ha rumors que diuen que va tindre relacions íntimes amb un jugador de la selecció.
0: No es diu, no?
4: No. Bueno, no es diu.
0: Que llegeixin el llibre, sí, i a veure si troben.
4: Igual troben pistes. Però van passar moltes coses.
0: Mira com riu Maroto, eh?
4: L'equip va estar concentrat en un hotel dels que els jugadors van fugir perquè era una casa, un lupanar.
0: Què dius ara?
4: Ple de cucaratxes. I la gent va sortir per potes. Calderé va donar positiu després d'una intoxicació perquè li van donar un bisolbon. Tot va quedar amb una multa per al metge de la federació, però que el susto va haver el Calderí, imagina't.
0: Clar.
4: Van passar moltíssimes coses. El Carrasco li va tirar un plat d'espaguetis al cap al seleccionador. El Rincón va amenaçar per anar-se'n.
0: Amb quin motiu? Emprenyat
4: perquè no jugava. El Rincón va...
0: Sí, Eric García ara podria fer el mateix, no?, amb Luis de la Fuente.
4: Sí, el que passa que Eric García té una altra tarannà. Sí. Havia 5 jugadors del Barça, 8 del Real Madrid. Clar, ara no hi ha cap del Real Madrid. La situació, bueno, i la situació del país era la que era a Espanya. Acabaven de sortir, ja et dic, del 86, això, aquest país era un país com amb una efervescència política.
0: El Partit Socialista havia guanyat les eleccions.
4: Acabava de guanyar les eleccions. Clar, això era impensable quan sorties on sorties, no? Vull dir que era un país diferent. Era un país que, jo què sé, estava Julián del Amo, que era el que portava la selecció i havia estat a 5 mundials. I era una persona superrespectable, però quan manava més que el president de la federació. I de cara als jugadors era l'home que es fiaven d'ell. I, bueno, van començar en Brasil. Al final va arribar Argelia, perquè, clar, jo el combustia, perquè, clar, tenien que guanyar 2 partits per classificar-se, i no estava clar, però havien arribat com grans favorits. A veure, bueno, que anaven a guanyar el Mundial. I el primer partit ja empaten. Hòstia, contra Argelia ja, uf, com no guanyem Argelia, i Calderé, bueno, va fer un partidàs. El Calderé va ser molt important, aquell Mundial. Bueno, després li foten 5 a Dinamarca, i ja es pensaven que, vamos, ja, és que vamos a ganar. Vamos a ganar, i com sempre no van guanyar perquè no guanyaven mai, van caure quarts a part penals, això també és veritat. I el cinquè penal el va tirar un xavalet de Gijón, Eloy. La veritat és que la gent que estigui escoltant això i que hagi viscut aquell Mundial se'n recordarà moltes coses. Per ser aquest llibre, ho puc explicar?
0: Sí, que no sé què vas a dir ara.
4: Que va arruïnar la teva primera cita amb el caràs al parat.
0: És veritat, és veritat. Ara ho estàvem recordant. Sí, sí, perquè me'n recordo que li vaig dir no puc anar perquè avui el Santi Jiménez i el Lu Martín presenten Cuando éramos los mejores, sí. I ja m'he compromès, no puc quedar amb tu.
4: I el vas deixar tirat.
0: No, vam posposar-ho, però bueno, va ara acabar bé la història, va acabar bé. Perquè...
4: Sí, va acabar molt bé. Tu estàs aquí presentant un programa, cuidant a 2 nens...
0: I ella al Mundial.
4: I ella a Los Ángeles, tocant-se la panxa. Bueno, a México, on està ara.
0: A Los Ángeles.
4: Tocant-se la panxa, molt bé, ha acabat molt bé la història.
0: Bueno, ha canviat molt la història, la nostra, i també la de la selecció, Lu.
4: La selecció espanyola. Però al final van caure per penals. Va ser un partit molt disputat. Però
0: va classificar-se a Bèlgica, que després va acabar caient amb Argentina, que guanya aquell Mundial.
4: Que tenia un equipàs. I recordo que Maradona... bueno, és que aquests van compartir hotel amb Dinamarca abans del partit de Dinamarca. És que clar, tot era un caos.
0: Clar.
4: Tot era un caos. Es van fotre fora del billar, els espanyols. Van arribar i els van dir, a veure, vosotros largaros aquí. Imagina't, el Poli Rincón, Gordillo. O Gordillo que vaya perla. Camacho, Mitchell... que no tenien morro. I estaven jugant al Villar, els danesos, van arribar a l'hotel i els van dir ara jugamos nosotros, se os acabó el tiempo. Però eren uns macarres, eren uns macarres.
0: En fi, ara no sabem si són uns macarres o no a la intimitat.
4: No, jo crec que Gavi
0: es guarden bastant les formes.
4: Jo crec que Gavi també fotaria fora.
0: Gavi s'ho hagués passat bé amb aquesta selecció, eh?
4: Sí, total.
8: No tenc ni puta idea.
0: Sí, també és veritat, Gavi. Cuando éramos los mejores, del Lu Martín i del Santi Jiménez, infinitat d'històries com aquestes que ara ens explicava el Lu Martín, una molt bona història, una bona estona passareu si el compreu, és un llibre del 2010, és veritat, però val molt i molt la pena, encara està a la venda, així que us podeu fer amb ell. França espera ja a les semifinals.
4: Perdona, que Santi no ha pogut venir, tenia compromisos socials molt importants.
0: Que això passa per davant de la feina?
4: No, la feina no.
0: Home, quan estàs de vacances en temps lliure, doncs per això ho deia. Per això ho deia.
4: I la meva
0: una salutació des d'aquí.
4: La meva solidaritat amb les víctimes d'Almeria, que s'han cruspit com un pollastre.
0: Avui ens toca fer programa, però òbviament amb el cor encongit, esperant les notícies que ens arriben d'Almeria, on ja van 11 morts i 19 desapareguts. Es fa difícil continuar parlant de futbol quan sentim aquestes coses, però com dèiem, aquesta nit partit de quarts entre Espanya i Bèlgica, França espera la semifinal finals, després de guanyar el Marroc per 2-0, gràcies als gols d'Mbappé i de Dembélé, un Dembappé que va fallar penal, però és veritat que va marcar el seu 8è gol empatant amb Leo Messi pel Pichichi. Didier Deschamps estava satisfet per classificar-se per les terceres semifinals consecutives per França, diu que li és igual jugar contra Espanya o Bèlgica.
9: Hemos hecho las cosas muy bien, el partido ante Paraguay ha sido muy difícil, hoy no es que muy difícil, pero creo que la Francia merece la victoria hoy también. voy a ver mañana en televisión. No prefiero nada. Estamos nosotros en semifinales. Vamos a ver cuál es el equipo que sale de frente.
0: Bruno, encara estàs perquè està intractable. França en aquest Mundial és la selecció més golejadora, porta 16 gols.
7: És que França no va patir en cap moment. Va fallar el penal Mbappé, segurament això li va donar una mica més d'intriga al resultat final, però no va patir gairebé ni un sol contraatac amb cara i ulls de la selecció del Marroc. Va tenir uns índexs de possessió de la pilota gairebé en tot moment altíssims, amb un gran partit de Manu Koné en aquest sentit, a l'hora de recuperar sobretot la pilota al mig del camp, el jugador de la Roma que va estar a un nivell estel·lar suplint a Tchouaméni, i que al davant és veritat que no va tenir les estrelles tan inspirades com altres dies. No van estar el Solís, Dembélé, Doué i Mbappé en aquest punt de desequilibri que ens havien demostrat en altres ocasions, però que igualment els hi va donar per fer dos gols, i cap a casa i cap a les semifinals. El primer és un golarro de Mbappé i el segon un molt bon gol de Dembélé. Gairebé diria que sense despentinar-se, que ja no està demostrant aquest nivell excels França, però no patir a partir d'un Mundial em sembla que és una demostració de grandesa molt important, i aquesta França la té.
0: Totalment. França espera les semifinals. Gràcies, Bruno.
7: A tu, que vagi bé. Una
0: així
7: abraçada.
0: Es va viure, adeu, Bruno, així es va viure la celebració de la classificació de França per a semifinals a l'estació Espai Gastronòmic, a l'estació de França de Barcelona. Felicitats als aficionats francesos, com la felicitat que esperem que es visqui avui al Casino de Barcelona. Ja sabeu que allà podeu seguir el partit d'Espanya amb el Cristóbal Chacén, amb el Tio Faja, amb el Gonzalo, tota la taverna per seguir aquest Espanya-Bèlgica. Cristóbal Chacén, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal? Bon dia. I amb el Quim Molins, que hem aconseguit que el Quim Molins, que ja sabeu que és antiselecció, vingui a tots els partits del Casino. Per cert, puc opinar del primer gol de França?
0: Pots opinar,
8: puc dir una cosa?
0: Sí.
8: No era penal. No era penal. Busqueu les imatges.
4: Però si no va ser penal.
0: No, el penal que va fallar Mbappé, vols dir, no?
8: El penal que falla Mbappé, no és penal. No és penal.
4: Vale. Puc venir a l'estació de França?
0: No, al Casino de Barcelona. L'estació de França va ser ahir en França. Avui al Casino de Barcelona.
4: Sí. El Casino no puc entrar.
8: Lu, t'espero al Casino. Aquesta nit, no casinobarcelona.com. Els que no tingueu entrades, podeu descarregar a casinobarcelona.com, entrant allà, podeu descarregar les entrades. Us esperem a partir de les 8 amb el Tio Fajal Gonzalo, amb molts premis, moltes sorpreses i amb una nit que es presenta espectacular. Un partidàs, aquest Espanya-Bèlgica. Queden 3 partits per aixecar la Copa i jo crec que Espanya avui favorita. Jo crec que passa.
0: Cristo, i ens parlaves ara del Quim Molins. Això vol dir que avui Quim Molins i Tio Fajal estan d'acord? Són del mateix equip?
8: Estan d'acord, sí, clar, són de Bèlgica. Jo ja li tinc la samarreta de Bèlgica preparada, el Tio Faja, i els únics que anem amb Espanya, doncs, home, el
0: quina
8: Gonzalo
0: és la de Courtois?
8: L'has
0: preparat o quina?
8: No, sense dorsal. Però sí, clar, jo li estic dient, Tio Faja, tu això t'ho has pensat bé. Ho dic perquè cada setmana o cada jornada d'aquest Mundial estàs anant amb un madridista. L'altre dia anaves amb Cristiano, avui vas amb Courtois. Què passa aquí? Que la majoria de jugadors de la selecció són del Barça. Tio Faja, què passa?
0: Si passa a Espanya, haurà d'anar amb Mbappé.
8: Sí. El Tio Faja el que vol és que els jugadors del Barça tornin el més aviat possible i tornin sencers.
0: I ja
8: veurem aviam què passa en aquest Espanya-Bèlgica, veurem aviam si Pedri i Lamine recuperen la seva millor versió, però en qualsevol cas és un partidàs. Us convido a venir a la sala Cotton, allà al Casino Barcelona, una sala enorme per nosaltres, amb família, bon ambient, amb una barra de bar, bien, amb pauses d'hidratació, amb sopar...
0: En fan 6, l'1 de pauses d'hidratació, ells.
4: No. Sí?
8: Vinc, 6 a la primera part.
4: Vinc segur. La segona part ja no arribem.
10: Si hi ha pròrroga, no, ni te cuento, vamos.
8: A la pròrroga no, a segona part tampoc. En definitiva, que estarem molt bé, estem molt bé, i m'agrada, Helena, perquè estem creant com una comunitat, i hi ha molta gent que repeteix i torna, i ja pràcticament ens coneixem, ja som una gran família, i si vosaltres encara no heu vingut, us convidem a que vingueu, i entre tots segur que viurem una gran nit de futbol. CasinoBarcelona.com per descarregar les teves entrades. Recorda, important portar el DNI i que no poden entrar menors. A partir d'aquí, festa, divendres, Casino Barcelona.
0: Mira, Cristo, m'envia el Quim Molins una foto que ja té les cerveses belgues, les Lefes, preparades, ben fresquetes per portar-les aquesta nit. Gràcies, Cristo, que vagi molt bé.
8: Que vagi molt bé, us esperem al casino. Adéu, adéu.
0: Al casino teniu la festa i ja sabeu que el Carrusel Deportiu a partir de les 7 de la tarda arrenca tota la prèvia d'aquest Espanya-Bèlgica de quarts de final del Mundial.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Avui amb Arnau Santero. Arnau, què tal? Molt bon dia.
12: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Hi ha hagut nit d'incidents i disturbis a França arrel de la victòria precisament de la selecció francesa contra el Marroc, que han acabat amb la mort d'un adolescent de 17 anys.
12: I la jove va pujar sobre un camió a celebrar la victòria francesa, va caure del vehicle i aquest li va passar per sobre. A París hi ha hagut també un ferit per arma blanca i 10 detinguts.
0: I més enllà del partit d'avui de la selecció espanyola, els quarts tancaran demà amb doble partit el Noruega-Anglaterra i l'Argentina-Suïssa.
12: Els noruecs comandats per Erling Haaland, qui s'enfronta, per cert, al seu país de naixement. No han acabat, això sí, d'acostumar-se a la calor dels Estats Units i potser tenen algunes baixes per culpa, atenció, dels aires acondicionats. Escoltem-ho.
13: Ens hem posat una mica malalts. Alguns hem experimentat força fred pels aires acondicionats, però no és res greu, de veritat. Tenim una última sessió d'entrenament i allà veurem si algú està realment malalt o no. Tot sembla correcte per ara.
0: Aquest és Martin Ødegaard, de la selecció noruega.
10: Un moment, m'estàs dient que els noruegos han passat fred?
12: Sí, això. No és que hagin passat fred, sinó que a l'aire condicionat, clar, estan acostumats al fred de veritat.
10: Ah, clar, tens raó.
12: Veurem si finalment això es trasllada en alguna baixa real pel partit, que recordem que jugarà demà a les 11 i el seguirà l'Argentina-Suïssa a les 3 del matí.
0: El Barça de bàsquet, Asier Chávez, ha fet oficial la renovació de Joel Parra.
13: L'aler català, que tenia contracte fins al 2028, amplia dues temporades més la seva vinculació amb el club blaugrana. Els últims dies ja saps que hi havia la possibilitat que València Bàsquet acabés executant la clàusula de sortida del jugador, així que el Barça ha reaccionat millorant-li les condicions econòmiques i pujant-li la clàusula fins a unes xifres pràcticament inassumibles per a cap club. El Barça vol que Joel Parra sigui un dels líders del vestidor, el gran referent de l'equip dels pròxims anys i el pa de paller d'un projecte que ara mateix tot indica que estarà liderat per Aleksandar Sekulić, el fins ara entrenador de Dubai Basketball i seleccionador d'Eslovènia. És l'opció que agafa més força per ser el pròxim entrenador del Barça, mentre que la via Paolo Galbiati es va refredant amb les negociacions per treure'l de Baskonia aturades. I qui sembla que no jugarà al Barça és Moses Wright, perquè segons ha avançat Víctor Lavagnini, el pivot nord-americà farà efectiva la clàusula per trencar l'acord que tenia amb el club i, per tant, no vestirà de blaugrana la pròxima temporada.
0: Doncs té feina per endavant el projecte del Barça de bàsquet, que de moment tot són corbes. El Tour de França avui arriba fins a Bordeus en la segona etapa plana de la competició.
12: És així, avui es disputa la setena etapa del Tour, que sortirà des de Hatmo, amb Pogacar com a líder a més de 2 minuts de Vingegaard, després que ahir l'eslové signés una absoluta exhibició a l'etapa del Tourmalet.
0: I acabem amb tennis, perquè ja coneixem quina serà la final femenina de Wimbledon.
12: Sí, tindrem campiona txeca, ja que ahir Muchova i Noskova van fer la feina a les semifinals i s'enfrontaran demà en aquesta final. Avui, però, es disputen les semifinals masculines entre Zverev i Ferri i un dels grans partits del torneig que es disputarà després entre Sinner i Djokovic.
0: De fet, Asier, ens volia recalcar una de les curiositats, no?, que ens deixa Wimbledon aquest any, que ara ho deia l'Arnau.
13: Doncs sí, perquè avui es porto aquest quadre femení de Wimbledon i en particular Carolina Mukova, que s'ha classificat per la final i ho ha fet superant una condició força especial.
14: once told that you had like an allergy to grass or allergies to grass. Is,
15: yeah,
14: that,
15: yeah.
14: Is that right? Yeah.
15: Yeah, I'm allergic.
14: So how do you manage that?
15: I have pills, a lot of pills, little sprays, eye drops.
13: Sí, Mukova és al·lèrgica a la gespa i necessita prendre pastilles i utilitzar sprays i colis per poder competir. Tot i així, encadena 10 victòries consecutives en aquesta superfície. Ahir va derrotar Coco Gauff i demà jugarà la final de Wimbledon contra la seva compatriota Linda Noskova, en la que serà la primera final entre dues tenistes txeques a la història dels Grand Slams.
0: Doncs a la final de Wimbledon sent al·lèrgica a la gespa. Tremenda la història de la tenista. 12:38, anem al quiosc.
11: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
16: Hola, buenos días, Elena. Los Diablos Rojos como conquistadores de un nuevo Eldorado. Se lee en el diario belga Le Noir. Una victoria contra la favorita España en los cuartos de final de Los Ángeles le abriría a Bélgica las puertas de su tercera semifinal mundial tras la de 1986, la que eliminó aquella España, y 2018. En The Standard, otro diario, se ponen en valor las palabras de Lukaku horas antes de medirse al equipo de Luis de la Fuente. Quiero seguir en la selección después del Mundial, dice el gigantesco delantero, una de las grandes amenazas a las que se enfrenta Unai Simón y su defensa para mantener el récord de imbatibilidad. Tras el lanzamiento de cuchillos contra Nueva Zelanda, cuenta este diario, la escapada al estilo Houdini contra Senegal y el baile burlesco contra Estados Unidos, el mundo del fútbol espera con ansias el espectáculo que el magnate Rudy García presentarà en Los Ángeles esta noche.
0: Això serà aquesta nit, en aquest partit de quarts de final. Gràcies, Marcos. Ja sabeu que el Quet i Juga s'escolta i també es veu.
11: Encara no ets de la família del Quet i Jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
0: @ketijugues. Estem a tot arreu, com diu Chesney. Laia Pujols, què tal? Molt bon dia.
18: Bon dia, Elena.
0: Com estan els nostres oients? Confien en la victòria d'Espanya aquest vespre?
18: Confien molt. Gairebé un 80% creu que Espanya passarà. De fet, en Francisco diu que la final serà a Espanya-Anglaterra. Per tant, ja no només veuen el pas a semifinal, sinó el pas a la final. Un altre oient li respon que primer Bèlgica, que anem a poc. L'Alicia afegeix que dubta molt que Espanya pugui en França, perquè, tot i que no juguen un gran futbol, s'imposen molt pel físic i tenen molta dinamita a davant de tot. També afegeixen que és la segona vegada de la història dels Mundials que Espanya arriba a semifinals i que s'ha d'anar pas a pas, o sigui que arribaria a semifinals. I després un últim missatge en Sergio que diu gràcies, Lu, per recordar-nos un culer des d'Almeria.
0: Doncs tota la nostra solidaritat
4: no
0: i ànims des del que t'hi jugues per ells. Gràcies.
11: Què t'hi jugues?
0: Ahir us explicàvem el que t'hi jugues, que el Barça demana un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
19: Què tal? Bon dia. Sí, són aquests bons de 210 milions d'euros a compte dels drets televisius, és una mena d'avançament d'aquests drets televisius, i ho fa, com deies, per afrontar tensions de tresoreria, perquè falten diners, i per tant doncs, afrontar les operacions que calgui en aquest mercat de fitxatges, i pagaments ordinaris, també, com per exemple nòmines.
0: Exacte, i el que volem fer avui és detenir-nos en el detall de què implica exactament que es demani aquest crèdit per les finances del club Solde.
19: Sí, hem volgut parlar amb l'Ivan Cabeza, que és economista, especialista en els comptes del Barça, hem parlat amb ell diverses vegades en aquests últims anys. Li hem preguntat què en pensa d'aquesta emissió de bons per valor de 210 milions d'euros. Ell diu que és una demostració que el Barça és solvent, però que encara té problemes de tresoreria.
20: És un senyal de que la tresoreria continua tensionada. En aquesta època de l'any és normal que els clubs hagin d'atendre pagaments, afrontar inversions per preparar la plantilla i la nova temporada, i en aquest cas el Barça, que ve d'una situació molt complexa i encara està en una situació molt complexa, necessita reforçar la seva liquiditat acordant el mercat financer, en aquest cas emetent bons. Probablement la clau principal, més enllà de la situació en la que es troba el club, és que el Camp Nou va amb retard i encara no genera els ingressos previstos. Això en cap cas significa que el club sigui insolvent, al contrari, significa que pot emetre deute i que demostra que els inversors continuen confiant en la seva capacitat de retorn, però alhora el problema també és que aquest finançament té un cost i limita la flexibilitat hipotecant, en cas de no pagament, els ingressos futurs.
19: Ahir Morningstar, que és una empresa de qualificació de crèdit, valorava el Barça de manera estable, et deia que tenia una valoració estable, i que, per tant, el mercat se'l creuria en el Barça, perquè té molt bon potencial. Li hem preguntat a Ivan Cabeza si això es traduirà en els interessos que haurà de pagar el Barça per aquesta emissió de bons de 210 milions.
20: No espero que el Barça es financi a tipus baixos. L'escenari de tipus d'interès no és un escenari de tipus baixos com vam viure en les últimes dues dècades. Per tant, el cost dependrà una mica també de la percepció de risc que tinguin els inversors. Jo crec que precisament aquesta emissió ens servirà per veure si el rating BBB, tot i que amb una perspectiva que ha passat de positiva a estable, es tradueix en unes condicions similars a les d'altres emissors amb la mateixa qualificació. Això serà un bon termòmetre per saber si el mercat comparteix l'anàlisi de Morningstar. La bona notícia és que continua mantenint el grau d'inversió, això li permet accedir al mercat en unes condicions millors de les que tindria si hagués perdut aquesta qualificació. Però veurem, i crec que serà un indicador fantàstic, saber si compartim amb el mercat la qualificació que ens ha donat Morningstar.
10: Perdona, què hòsties és el rating BBB?
19: Vale, el rating BBB, que és el que diu l'Ivan Cabeza, és la valoració que se li fa al Barça del seu crèdit, de la seva capacitat de crèdit. El Barça abans estava BB menys, és a dir, negatiu, BB negatiu. Ara estem en BBB, que vol dir una mica més positiu del que estàvem abans.
10: Yeah.
19: Ja fins a l'A. Yeah, yeah, o sigui, yeah. Això és d'A, B i C, i dintre de l'A, B i C diverses categories. I el Barça ara està en una B estable.
0: Fas bé de dir-ho, Lu, sí, perquè sí. Segur que molts oients també s'estaven preguntant.
10: O sigui, al soci li podem dir que falta cash, però estem bé.
19: Sí, que a nivell de crèdit som solvents.
10: Que si jo vaig al banc i li dic al banc, em pot deixar pasta? Me la deixaria.
19: A tu et dirà que no.
10: No, a mi em dirà que sí.
0: Pregunta-li al banc quan vagi si pel teu rating BBB.

0: que era capçalera, es diu camarero, això dona...
1: Ah, val, pensava que era un cambrer.
0: No, dona certa confiança, en comptes de dir al banc, dic, vaig a veure el camarero.
1: De fet, Morningstar diu que el Barça travessa un moment complicat, però que cap al 2028, és a dir, a mig termini, es recuperarà per l'explotació total del Camp Nou. Això hi està d'acord, Ivan Cabeza?
2: Sí, en línia general estic bastant d'acord. El Camp Nou és probablement l'actiu més transformador que té avui el Barça. Quan funcioni al 100% incrementarà molt els ingressos, ja sigui per entrades, l'hospitalitat, la restauració, els patrocinis, els esdeveniments. Ara bé, també cal tenir present que aquests nous ingressos hauran de fer front a un endeutament molt important per la pròpia construcció. El finançament de l'espai Barça s'haurà de començar a amortitzar. Comença la primera quota de capital 2032, si no vaig errat. Tot el que estem pagant ara i fins al 2032 seran interessos, i si finalment captar encara més deute, una part d'aquesta caixa addicional es destinarà a pagar interessos i amortitzacions. Per tant, el Camp Nou solucionarà una part molt important dels problemes, però no tots. El Barça haurà de continuar millorant la seva gestió, controlar la massa salarial, mantenir la competitivitat esportiva i seguir desenvolupant noves vies de negoci internacionals i digitals, perquè més enllà de millorar la seva situació interna o pròpia, ha de competir contra d'altres, que això ja ho tenen solventat, o part d'això ja ho tenen solventat. Per tant, no només és una millora pròpia, sinó que creix respecte als altres. El potencial del club és enorme, però aquest potencial per si sol no és suficient. S'ha de transformar en beneficis recurrents i en generació de caixa, i crec que aquest és precisament el missatge que està enviant Morningstar.
1: Per tant, el resum d'Ivan Cabeza és que el Barça és solvent, que té una qualificació de crèdit, com deia Morningstar, estable, és correcte, el mercat se'l creu, però que encara falta feina per fer per acabar-ho d'arreglar tot plegat.
3: Falta feina per fer, però en tot cas és una bona notícia, segons ens explica Ivan Cabeza, perquè això demostra que els inversors segueixen confiant en la solvència del Barça. Gràcies, Solde.
1: Fins ara.
3: I Nil Solà, què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
3: Explicàvem abans que aquesta nit juga a Espanya, espera que faci si es classifica o no per semifinals. El que sí que ja és segur és que s'ha classificat França per semifinals, és a dir, Koundé jugarà aquestes semifinals i, en conseqüència, el Barça ja sap que tindrà un jugador a semifinals i que començarà una mica més tard la Lliga.
4: Sí, de fet ho farà una setmana més tard. En el cas del Madrid ja fa dies que sap. En el cas del Barça, la classificació d'ahir de Jules Koundé per les semifinals fa que, malgrat que de moment només hi hagi un futbolista al Barça en aquestes semifinals, ja arranqui la temporada la setmana del 22-23 d'agost. És un partit contra l'Elx, per tant això vol dir que el partit contra l'Atlètic de la primera jornada, que és el Camp Nou, es jugarà entre setmana, important això, abans de la tercera jornada. És a dir, que el Barça acumularia aquest partit en només una setmana, hauria de disputar de les tres primeres jornades de Lliga. Això, evidentment, encara que hi hagi Jules Koundé, avui hi ha possibilitats de que hi hagi tots els futbolistes espanyols, i en el cas d'Anglaterra el Barça encara té Anthony Gordon, per tant podria ser que tingués un gran gruix de la plantilla a les semifinals d'aquest Mundial.
3: Apuntava el Nil que el Madrid ja ho sabia, perquè amb França i Marroc ja s'assegurava que tindria jugadors al Madrid a semifinals. Per tant, el Madrid no juga tampoc la primera jornada i arrencarà la Lliga la segona jornada, partit precisament contra l'Espanyol a l'RCD Stadium. Això serà en poc més d'un mes, Nil, dilluns, això ja ho sabem, ho tenim marcat al calendari, és el dia en què arrenca la pretemporada del Barça.
4: Sí, oficialment, amb les primeres revisions mèdiques, a l'espera de quins jugadors compareixen o no, perquè Hansi Flick haurà de tirar bastanta gent del filial, un Hansi Flick que ja fa dies que està per la ciutat esportiva i el van poder veure sortint ja, està començant a fer tot el treball previ, pendents, com dit, de que dilluns no hi haurà entrenament, són només aquestes proves mèdiques que hauran de passar els futbolistes del Barça disponibles, pendents de la llista, i el que sí que està començant a definir, Helena, ja és tota aquesta pretemporada que tindrà el Barça abans d'arrencar la temporada. El 22-23 d'agost s'estrenarà un amistós el 24 de juliol contra l'Europa, i el que podem explicar avui al que té jugues és que ja hi ha el segon amistós confirmat de les talles d'Anglaterra. Recordem que el Barça marxarà del 27 de juliol al 4 d'agost a Anglaterra, on s'entrena habitualment la selecció anglesa. El 31 de juliol, és a dir, el divendres, hi haurà un partit a porta oberta al camp del Birmingham contra el Birmingham, i el segon amistós que ha tancat ja el club és davant del Preston. Serà un entrenament a porta tancada i serà el dilluns 3 d'agost, just després d'aquest partit davant del Preston. Els dos rivals són equips de la Championship, és a dir, de la segona divisió anglesa. L'equip tornarà cap a Barcelona i està programat pel dia 8 d'agost a Udine, a Itàlia, un triangular contra l'Udinese i el Nottingham. Per tant, de moment, aquesta és la fulla de ruta que té el Barça en aquesta pretemporada. Com diem, novetat, el 3 d'agost el Barça s'enfrontarà al Preston de la Championship, el segon partit amistós d'aquest estatge que farà el Barça a Anglaterra.
3: Doncs apunteu aquest partit, aquest segon partit del Barça a Anglaterra contra el Preston. Everton, que

0: Ens avança el Nil, juntament amb el que jugarà ja contra el Birmingham, que ja el teníem previst. Gràcies, Nil.
1: Una abraçada.
0: Per cert, Lu, Guardiola encara està de vacances, allarga les vacances, se sap alguna cosa dels seus plans
2: de
0: futur?
2: No, Guardiola ja està treballant, perquè resulta que finalment el Sheik el va convèncer de que això, bueno, el Pep no li va dir, mira, jo això d'anar als sortejos de la UEFA i fer representació institucional no m'hi veig. I li va dir, bueno, doncs què hem de fer? Perquè nosaltres volem que continuïs treballant per nosaltres, ets part del club, ets part de paller del Manchester City. Total, que van arribar a la conclusió de que el que volia fer era treballar amb nens. I ara es dedicarà, mínimament aquest any, a anar pels clubs del City Group, uh-huh, a mirar el... Ara està a Abu Dhabi, el centre de tecnificació que tenen els de Qatar allà, del City Group, mirant nens. Nens,
0: el futbol base.
2: Cadets, juvenils, a veure, olorant talent. I això ho farà per tot el món. Un altre que no s'ha anat del grup, perquè el Sheik li va demanar que treballés pel City, segons em va explicar en Soriano, quan li vaig demanar explicacions, quan em vaig enterar que el Manel Estiarte es quedava, em va dir, nosaltres valorem el talent. I el Manel té un talent especial i una experiència brutal, ja no només al costat del Pep, sinó a la seva trajectòria professional, perquè bueno, aquest home, no ens oblidem que ha sigut el millor jugador
0: de la història de waterpolo,
2: by far.
0: Mundial.
2: I li va demanar que es quedés. Ahir va dir, no, jo me'n vaig amb el Guardiola. I va dir, no, és que el Guardiola també es queda, en certa manera. Tot el que li va demanar que pipagés per tots els clubs del City i anirà a veure quines necessitats té cada club, si li falta... perdó, algun jugador, si li falta alguna cosa a aquell equip, si aquell grup funciona, si no funciona...
0: Ajudant la gestió, no?
2: Fent informes de que olorant també pels clubs, però a nivell de funcionalitat d'arquitectura del club. I a l'Edu Mauri, que el vam tenir aquí, també continua treballant pel City. Fent el traspàs de la gestió mèdica. Ell feia d'enllaç entre el doctor Cugat i el City, uh-huh, i els serveis mèdics del City. Bueno, el doctor Cugat és assessor extern del Manchester City a nivell mèdic. Bueno, doncs aquest enllaç, per quan vinguin els nous, sàpiguer com, uh-huh, com ho feien. Bueno, doncs aquests tres són els que s'han quedat. Bueno, evidentment el
0: sí,
2: Pep.
0: Sí.
2: I el Manel també, el club li va demanar que continués treballant per ells, i ara el dia 1 va començar a treballar. De moment a Itàlia, treballant per l'equip italià, però anirà donant voltes pel món segons li requereixi el club.
0: Vinculats encara al
2: el talent és important i la cadena serà amb tu, també ho sap.
0: No, i amb tu també, sí, bueno, també ho sabem, per això estàs avui aquí al Que t'hi jugues. Gràcies, Lu, per haver-nos acompanyat.
2: Estic aquí perquè no hi ha ni Déu, està tothom de vacances.
0: El mateix podria dir jo.
2: No ens enganyem.
0: Gràcies, Lu.
2: Gràcies a tu.
0: Però el que no ens has explicat és que Guardiola, em sembla que a banda de seguir treballant pel City Group, té més plans, no, Martí?
3: Sí, perquè a més us volia preguntar aquí a l'estudi com aneu de gana. No sé, ara que s'acosta l'hora de dinar...
0: Jo crec que Guardiola en tenia.
3: Sí, jo ho tinc, clar. I a més allà a Anglaterra es dinà una mica més aviat, aquesta hora, més o menys cap a la una, jo ho tindria clar, doncs fer un globo, un González Ancó, i a més, aquest vespre, ara que és una bona hora el partit d'avui a les 9, quan comenci a haver-hi gana, doncs claríssim, un González Ancó, quesadillas, fajitas, nachos, enchilades, burritos, tot amb productes 100% frescos. Guardiola no sé si és un amant de la cuina mexicana,
0: tant,
3: però si vosaltres us sou, demaneu un González Ancó a globo i rapidíssim us ho porten a casa.
4: Què t'hi jugues?
0: Últims minuts al Què t'hi jugues. Qui també està treballant i molt a l'Espanyol és el seu director esportiu general, Monchi, Andrea de la Torre. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Helena.
0: Que a poc a poc anem coneixent quins són els seus plans d'aquest estiu.
5: Sí, aquesta setmana s'han fet 3 fitxatges i ja s'han presentat, però tot i això una de les grans preocupacions de l'afició perica és la necessitat de fer ventes i que hi hagi sortides, sobretot una gran sortida que suposi l'entrada de capital per poder seguir fitxant, tot i que Monchi va insistir que no hi ha pressa, ja que el mercat és molt llarg i el Mundial està acaparant una mica tot el que és el mercat de fitxatges. El nom que ha estat sortint a les darreres setmanes pel que fa a les sortides és el d'Omar El Hilali. Omar acaba contracte l'any vinent, té una clàusula de rescisió de 30 milions d'euros, però Monchi ja va assegurar ahir que tenen plena confiança en el jugador i que no hi ha necessitat que surti.
1: Omar a dia de hoy es un chico en el que el club tiene mucha confianza. No tenemos una necesidad ni una obligación de sacarlo porque es un chico que debe seguir creciendo en el Español, que es donde yo creo que está bien. Como todo, si mañana llega una oferta por él, pues la valoraremos como valoramos por otros jugadores.
0: Diu Monchi que Omar no està en venda. Andrea, quin és el següent pas a la ruta del mercat de l'Espanyol?
5: Doncs Monchi afirmava que la principal prioritat era donar-li un canvi a la plantilla i recuperar les posicions dels jugadors que han marxat. La baixa de Romero s'ha suplit amb Harma, la d'Aterratge amb Moscardo i la de Piquel amb Calatrava, però encara falta una posició per substituir.
1: Ha salido Carlos como lateral izquierdo, ha salido Calero como central, ha salido Ramón como medio ofensivo y ha salido Piqué como medio centro. A día de hoy hemos sustituido a Carlos, a Piqué y a Ramón. Sin darte muchas pistas, nos falta todavía sustituir
5: a Calero.
0: Exacte. Al central. Sí.
5: És qui falta substituir, ja deixa clar Monchi que la propera fitxa moure és fitxar un central per tal de suplir la baixa de Calero. El director esportiu també va dir que no té intenció de fitxar jugadors mediàtics i ho va reforçar posant al centre la seva bona gestió al Sevilla, on precisament els jugadors que fitxava no eren mediàtics i era després de jugar a l'equip andalús quan es convertien en mediàtics. Recordem també quan va comprar a Dani Alves o a Rakitic i després els va vendre al Barça.
1: Yo en mi trayectoria, fundamentalmente, evidentemente, aquí en España, en el Sevilla, he hecho pocos fichajes mediáticos. Se han convertido en mediáticos a partir de estar en el Sevilla. Bueno, esperemos que sigamos en esa línea.
5: Tot això en una roda de premsa posterior a la presentació de Gabriel Moscardo com a nou jugador de l'Espanyol, i on el mateix jugador va dir que quan un director com Monchi et contacta és perquè al darrere hi ha un molt bon projecte i també un projecte atractiu, i això també ajuda. Per tant, podem dir que el fet que Monchi sigui el director esportiu del club atrau els jugadors a que vinguin, i així que probablement la millor incorporació fins ara i la que està rendint més és la del director esportiu.
0: És el millor fitxatge que ha fet l'Espanyol en els últims anys, mesos, estic d'acord. Andrea, gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. El Que t'hi jugues torna dilluns, ja ho sabeu. Abans, però, aquesta tarda, a partir de les 7, Carrusel Deportivo amb el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Si voleu acompanyar-nos als de la taverna, ja sabeu que la festa és al casino, casinobarcelona.com. Allà podeu descarregar-vos la vostra entrada gratuïta i us esperem. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem dilluns.

0: cadena SER i SER Catalunya, Premis Idea Ràdio 2026.
1: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Benvinguts a l'especial dels Premis Idea Ràdio, el concurs dels joves talents d'aquesta casa, de Ràdio Barcelona, un programa en el que escoltarem els guanyadors i us anticiparem també què tindrem aquesta temporada aquí a SER Catalunya, aquesta temporada d'estiu que arrenca dilluns que ve. Marina Fernández, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com estàs?
1: Iu Andrés, director de continguts a SER Catalunya, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Helena, bon dia, Marina.
1: Dia especial, aquí amb els guanyadors de, amb els joves talents que s'han presentat als Premis Idea Ràdio.
3: Dia molt bonic que completem aquesta iniciativa d'aquesta casa, que, com sabeu, la vam recuperar l'any passat. Té 7 edicions, però va tenir una aturada bastant llarga després de la pandèmia i l'any passat la vam recuperar. I, vaja, creiem que no només s'ha de recuperar, sinó que ha de ser una de les grans iniciatives d'aquesta casa perquè recull tot l'ADN de Ràdio Barcelona, d'apostar pel talent, d'intentar donar oportunitats a la gent jove, de buscar idees a fora, de permetre que la gent que tingui idees vingui i les materialitzi, i és el que hem fet ahir i avui, que ahir vam poder escoltar-ne dos i avui crec que escoltarem a l'últim. Doncs vam tenir aquest concurs d'idees fa unes setmanes, vam escollir les guanyadores i ara, després d'un petit període de tutoria amb els professionals de la casa, doncs s'han pogut fer realitat i molt contents de tornar-ho a fer.
1: I a més la gràcia és que el guanyador pot cursar un màster a la Facultat de Comunicació Blanquerna, això ho, i que tenen continuïtat també a l'antena d'aquí, de Ràdio Barcelona.
3: I que tenen continuïtat. Això ja havia passat en les primeres edicions, perquè de fet hi ha gent en plantilla d'aquesta casa que surt d'aquestes primeres edicions que van funcionar bé, que van tenir continuïtat a l'estiu. Això l'any passat encara no ho havíem pogut recuperar, però aquest any ho hem volgut explicitar i de fet d'aquí una estona parlarem amb ell, però el guanyador d'aquest any, diguéssim, un dels guanyadors, doncs tindrà continuïtat durant tot l'estiu. De fet ja l'està tenint des de fa uns dies i crec que molt bé. I l'altra novetat que també ens ha permès ampliar més enllà de Ràdio Barcelona aquesta iniciativa era la col·laboració amb la universitat, i vaja, que ens ho expliqui ell, però crec que efectivament també cursarà un màster i per tant doncs molt contents que aquesta iniciativa vagi encara més enllà de Ràdio Barcelona.
1: Avui escoltarem el projecte guanyador dels Idea Ràdio, aquest que ara comentava Liu, ni quarts ni hores, que és una presa de pèl en si mateixa, és un informatiu, que és una paròdia, que és un joc de personatges, i ahir vam escoltar els dos finalistes que es poden recuperar a la web dels Idea Ràdio. Un és Joc d'Històries, una versió radiofònica del joc de l'impostor, que segur que tots hi hem jugat a la vida, i Angie Punch, un informatiu fictici que ens fa viatjar al passat.
4: Angie Punch.
5: Angie Punch.
6: Les notícies d'ara
4: i d'abans.
6: Us parlem des de la masia de Can Collons de Rocapeluda, a les afores de la noble vila de Samarronsa de Dalt. Aquest 1385 està sent mogudet, però no patiu, que la família Ferrer som aquí per dur-vos totes les noves.
4: Ja ho pots ben dir. Portem tot l'any seguint els preparatius de la ressepultura de Ramon Maranguer i Ermessenda de Carcassona.
7: Carcassona.
4: Sí, clar.
7: Carcassona, carca.
6: Normal, era monja.
8: No, Carcassona, mare.
4: Sí. Era la zona que era carca.
1: Somriuen els creadors de Angie Punch, els protagonistes, les ments pensants de tot això que ens acompanyen avui aquí amb nosaltres a la taula, l'Aitana Vesga, el Marc Llinàs, el Pol Parreño i la Clàudia Sant Llorente. Què tal? Benvinguts. Com esteu?
9: Hola.
10: Molt bé.
9: Molt bé.
10: Molt
9: contents.
1: Què veu sentir ahir quan sonava el vostre petit projecte per la ràdio?
8: Alguns de nosaltres, els altres estàvem treballant, però alguns sí que ho vam poder escoltar i molt, molt contents, molt contents.
1: Es pot recuperar, com diu la Marina, a la pàgina web de SER Catalunya. Allà us podeu tornar a escoltar si no veu tenir l'oportunitat de fer-ho aquest Angie Punch. Esteu satisfets, esteu contents des de què va començar aquesta idea fins que ara al final ha acabat sonant en una emissora com SER Catalunya?
11: Sí, molt, molt. La veritat que estem molt contents i molt agraïts de tenir aquesta oportunitat de portar un projecte com era això, que ho vam fer, sobretot pel gust de fer-lo, portar-lo a una cadena i poder retransmetre la veritat que, ostres, no ens ho haguéssim imaginat mai.
1: En aquest cas, el jurat va valorar l'originalitat i l'univers creatiu propi, clar, van venir caracteritzats d'època. Avui ja, això ja us ho heu estalviat, ja, clar, ara ja heu guanyat, ara ja us han donat el premi, ara ja no cal, no? Ja no cal sorprendre.
8: Avui hem vingut de nosaltres. No, va haver-hi
11: debat, el grup de WhatsApp.
1: En tot cas, la idea proposa una mirada humorística d'episodis històrics i sempre està bé això de posar-hi una mica d'humor, que ja sabem com va l'actualitat, sobretot els que fem informatius. Vaja, que val la pena i que els que el van poder escoltar en directe ahir segur que ho van gaudir i si no, recupereu, que val la pena.
4: Ja teniu aquí el Premi Idea Ràdio que us ha fet entrega Liu Andrés, molt xulo, aquest trofeu, no sé si li podem dir trofeu, aquest premi,
3: guardó, no? Un micròfon, no podria ser d'una altra manera, un micròfon, que a més crec que m'ha explicat la Laia abans que Bueno, això ho haurem d'explicar millor perquè no ho portem gaire preparat, però també va en la línia del talent, perquè també l'ha fet una empresa molt jove, de gent molt jove que està fent objectes d'aquest tipus i per tant doncs tot queda una mica en la mateixa línia. Només en teniu un, haureu de fer custòdia compartida. Però vaja.
2: Anirà rolant.
3: L'anireu canviant segur.
4: Doncs Aitana Vesga, Marc Llinàs, Pol Parreño i Clàudia San Llorente, autors responsables d'aquest Anys i Panys, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
2: Gràcies. A vosaltres, moltes gràcies.
1: L'altre finalista dels Idea Ràdio de 2026, que ja vam escoltar ahir, que podeu recuperar a la web de Ser Catalunya, és Joc d'Històries.
7: Hola a tothom i benvinguts a Joc d'Històries, el programa on la veritat i la mentida s'assemblen més del que ens agradaria. Tots hem tingut alguna cita que preferiríem esborrar de la memòria.
1: Tu n'has tingut alguna, Helena? Una cita desastrosa?
4: Sí, ara mateix no caldria recordar-la, però...
3: Avui, bueno, avui en aquest jugues n'has explicat una, no?
4: Sí, bueno, aquesta tampoc seria desastrosa, però sí, posposada.
1: Tothom n'ha tingut alguna, de cita amorosa desastrosa, històries que us han passat, que algunes podrien ser fins i tot increïbles i no creure-te-les, i resulta que sí que han passat. Joc d'Històries és la proposta guanyadora de la Clàudia Moreno. Vaja, que en el són 20 minuts i s'ha d'endevinar, és un joc d'endevinar, és el típic joc de l'impostor que hem jugat tots sempre.
4: Els membres del jurat van destacar la simplesa i l'efectivitat perquè converteixen en un joc recurrent trobades socials en un format radiofònic i la responsable d'aquest projecte és la Clàudia Moreno. Clàudia, què tal? Bon dia.
9: Què tal? Bon dia.
4: Com estàs?
9: Molt bé, molt contenta. He de dir que no m'agrada gens escoltar-me la meva pròpia veu, però bueno...
4: Encara no t'has acostumat a això?
9: No, encara no, encara no.
4: Tothom va trobar l'impostor dels que t'escoltaven, del teu entorn, els teus amics, familiars...
9: No ho hem parlat. Encara...
1: La idea no neix d'una cita desastrosa?
9: Podria explicar alguna.
1: Animat.
9: Però no.
1: I així decidim si és veritat o no.
9: No, avui no. Però neix que jo vaig estar d'Erasmus i a la resi, a les prèvies, això es jugava... a cada prèvia i sortíem 4 cops per setmana. Llavors vaig dir que guai seria portar això a un nivell d'explicar una cosa més complexa que una paraula. Llavors, bueno, vas començar a desenvolupar i ha derivat en això.
3: Fixeu-vos que diferents els dos projectes, perquè el que hem vist abans, que crec que va ser el primer, a més, si no recordo malament, doncs venia com molt elaborat, tenia una certa complexitat, fins i tot en la manera de vestir, i hi havia doncs, una proposta com pensada, eren més persones, i va atrapar el jurat d'alguna manera. I en canvi, el d'ell, el de la Clàudia, era d'una simplesa enorme, és a dir, traslladar un joc que funciona entre els joves, doncs va fer molt a ràdio, i de seguida vam veure que era una cosa que tenia molt potencial, i bueno, i ahir vau poder veure una mica el resultat.
1: L'objectiu de descobrir qui s'està inventant la història, qui dels tres que ja s'està inventant la història, i en aquest cas vas tenir un jurat que era integrat per un que coneixes bé tu, Helena, el Jordi Martí, el cap d'esports d'aquesta casa, i el director de l'equip de Barcelona, el Jordi Cartanyà. Ho van fer bé?
9: Puc dir si ho van encertar o no?
1: Sí, home, clar.
9: No ho van encertar. Però he dit que hi havia molt nivell entre les participants. Era difícil, però no ho van encertar.
4: Doncs gràcies, Clàudia. Estàs millor, que ahir, mentre escoltàvem el teu projecte, la Marina ens explicava que quan vas venir als Premis Idea Ràdio vas venir aquí i que estaves encara recuperat per una situació delicada. Ara
9: estava
4: ja estàs
9: fatal,
4: millor.
9: Però ja superbé.
4: Doncs llavors... gràcies, Clàudia, i molta sort.
9: A vosaltres.
4: I ara ja sí... el guanyador dels Premis Idea Ràdio.
1: Ni quarts ni hores, de l'Oriol Llopart. Oriol, el saludo jo, aquest, que ja el tinc conegut, que ja me'l conec, que el tenim aquí a Catalunya. Tu, Oriol, què tal, com estàs?
10: Molt bé, molt content d'estar aquí.
1: Que ja t'hem integrat a la família.
10: Sí, ja sóc un mes.
4: Veu radiofònica, ni quarts ni hores de l'Oriol Llopart, una exageració de l'actualitat des d'una visió humorística. El seu creador interpreta múltiples personatges i transforma cada notícia en una escena còmica. I ara ja jo crec que el que podem fer és escoltar aquest projecte de l'Oriol Llopart.
1: Avui estem d'estrena. Fa uns mesos es van celebrar els Premis Idea Ràdio, una iniciativa que dona veu a nous projectes radiofònics. Els participants hi presenten les seves propostes i si aconsegueixen arribar a la final, la defensen davant d'un jurat. Doncs bé, el projecte guanyador d'aquesta edició va ser el de l'Oriol Llopart, amb ni quarts ni hores, el noticiari que no arriba a l'hora. Oriol Llopart, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, què tal? Doncs molt bé. Doncs va, anem per feina. La notícia d'avui és que...
1: Però a veure un moment, posa l'entradeta, potser marquem-ho tot una mica, no?
10: Ah, val.
1: Què et sembla?
10: Sí.
1: Saps com van aquestes coses o no?
10: Bé, estic aquí acabant d'aterrar, però jo crec que... Val, doncs fem una cosa, rebobinem. Perfecte. I ara sí, tornem a començar. ni quarts ni hores, el noticiari que no arriba a l'hora. Avui la notícia és que per fi puc presentar la meva secció per als grans micros de la cadena SER. Però, en tota la vida, no tot pot anar genial. Hi ha un petit problema.
1: Hi ha un problema, Oriol.
10: Sí, Marina. Aquesta secció no l'ha fet sol.
1: Clar, estic aquí, al teu costat.
10: Sí, sí, sí, la teva companyia és molt grata, però em refereixo més que la secció com a tal la faig amb els meus companys i pel que sigui veig que encara no han arribat.
1: I què fem, doncs? Tens com poder contactar amb ells? Vols que els truquem?
10: Sí, de fet et volia demanar, que si no és molta molèstia, si els podem trucar, més que ara també per mi, per assegurar-me que no hagi passat res.
1: Clar, clar que sí, no hi ha problema. Truca tranquil.
10: Doncs, a veure... Perdoneu, això és poc professional, però... Hola?
2: Hola!
10: Hola, escolta'm, Fènix, que sóc... Sí, sóc jo, sóc l'Uri.
2: No sé què dius.
10: Què dic? Que quan us... Que on esteu? Que si us queda molt.
2: Oriol, un moment, sisplau. Nois,
12: però... Sí, no podem cantar la cançó?
2: A veure, digues, què vols?
10: Que quan tardareu en arribar?
2: Doncs mira, per davant tenim el tràfic normal que hi ha a Barcelona.
10: Ja, i què vols dir amb això?
2: Doncs que portem ja 30 minuts parats. Però tu tranquil, tu vés començant i no t'hi arribarem.
10: Segur, no us importa, és que em sap greu perquè això...
2: Però, collons!
10: Però que és una cosa...
2: Tranquil! Però bé, sobretot no la caguis,
10: Home, la idea és no cagar-la, però és que hauríeu d'estar aquí perquè hauríem d'estar tots junts. Ai, fantàstic.
1: I ara què faràs sense el teu equip?
10: Doncs mira, bona pregunta, perquè això, clar, no havia de sortir així. Podem tiro milles, que al final això m'ho he preparat igualment, vull dir, fem aquesta secció, però vaig tirant i aleshores ja arribaran.
1: Què tenies preparat?
10: Doncs, com molt bé has dit abans, jo vaig guanyar els Idea Ràdio, i em va fer molta il·lusió, evidentment, però, com tota la vida, sempre hi ha una cara bé. Aleshores he pensat en fer un parell de trucades a les persones que, pel motiu que sigui, doncs no van guanyar.
1: No van guanyar perquè el jurat ho va decidir així, és tan fàcil com
10: ja,
1: això.
10: Sí, ja ho sé, Marina, però considero que també està bé donar veu a les persones que van fer un esforç, tot i que no van acabar premiats.
1: Tens el telèfon d'algú? Saps a qui trucar?
10: Sí, de fet, tinc en línia una de les persones que també van participar en els Idea Ràdio, l'Andreu de Puigcerdà.
13: No, perdona, no. Jo no sóc de Puigcerdà, Ah, no? Jo sóc de Puigreig.
10: Ah,
13: és que clar, podem anar així per la vida.
10: No, home, disculpi.
13: Jo sóc l'habitant l'origen de les persones.
10: Té raó, li demano disculpes, m'he equivocat.
13: Oh, clar, s'ha equivocat, no? S'ha equivocat. S'ha equivocat.
10: Sí.
13: Jo només li dic que jo l'he notat, L'aviso,
10: què
13: simplement. Diu, que jo l'he notat.
10: Què diu? Però què m'ha notat? Què estàs dient?
13: El rintintint.
10: Perdoni?
13: No em dirà vostè que no m'ho ha dit amb rintintint.
10: No, senyor, jo no li he pas amb rintintint.
13: L'Andreu de Puigcerdà! No.
1: A veure...
13: Que soc de Puigcerdà!
1: Calmem-nos una mica, que l'Oriol s'ha equivocat i prou.
10: Exacte.
13: Oh, clar, i ja està. Mira l'altre també. Vaya dos.
10: Escolta.
13: I dient ja està, vostè creu que el dolor ja marxa. Sap què li passa a l'Oriol?
1: A veure, què li passa a l'Oriol?
13: Que és el clar exemple d'algú que ha perdut contacte amb l'humanitat.
10: No, senyor.
13: Que li dona igual tot. Et tira d'aquí el rotllo de... Ui, sí, però... trucarem a la gent que no va guanyar la final.
10: Però és que...
13: Però que et donem igual, que et donem igual.
10: Que no, home, que ja m'ha quedat clar, que ets de Puigcerdà, tio.
13: Que no sóc de Puigcerdà, això... que sóc de Puigreig.
10: Perdó, això, de Puigreig. Disculpi, home.
13: Que no sap vostè que jo... Sóc la persona més estimada del poble.
10: No, com vols que ho sàpiga, si em prou feies el conec?
13: Perquè li donem igual.
10: Quina mania, que no m'importa la gent.
13: Saps què li dic?
10: Què?
13: Que se'n vagi a la merda.
10: Oi, quin caràcter amb aquest de Puigcerdà, macho.
13: Que sóc de Puigcerdà,
10: perdó.
1: Quin bon rotllo, aquesta trucada, tu.
10: Sí, la veritat que no m'esperava que això anés així.
1: No sé si en tens més, ni si les hauríem d'escoltar.
10: Home, esperem que les següents vagin millor. Sí, per sort en tinc una més. I aquesta segur que anirà molt millor, perquè és amb una dona, i sempre amb les dones tot va molt millor, que es diu Sílvia. Bon dia, Sílvia, tu d'on ets?
14: De Montblanc.
10: Home, Montblanc, que maco que és,
14: Sí, preciós.
10: Les seves muralles, muralles... Bueno, què dic?
14: Sí, que no sé... realment, sí. És un poble molt maco.
10: Exacte. A veure,
14: perdona,
10: Sílvia...
14: Perdona, però... Què? És que no em dic Sílvia.
10: Ah, no?
14: No. Jo em dic Irina.
10: Ah.
14: Sí. Entenc que deuen ser els nervis d'estar presentant la teva secció per primera vegada a SER Catalunya.
10: Sí, la veritat que una mica nerviós sí que estic. Escolta'm, quina era la teva proposta?
14: Màgia radiofònica.
10: Com diu?
14: Sí. Màgia radiofònica, que és innovador.
10: Home, una mica.
14: Em sembla que als membres del jurat no els hi va semblar prou original.
1: Clar, he de dir com a membre del jurat que li vam trobar algunes escletxes. Sí,
14: algunes escletxes?
10: Sí.
14: Perdona? És una idea fantàstica i que podria tenir molt d'èxit.
10: A veure, què tal si ens fa un exemple i així nosaltres i els oients podem veure de què es tracta, no sé...
14: Vinga, casualment tinc una baralla de cartes i quan tu diguis prou jo pararé, d'acord?
10: D'acord, vinga.
14: Agafem... I remenem una miqueta...
10: Prou, va.
14: Vinga, va, quin vols? Aquesta o aquesta?
10: Aquesta?
14: Doncs agafa-la. Oh, vols que he de fer tot jo?
10: Vale, màgia amb humor.
14: No, vols fer el favor d'agafar la carta, sisplau?
10: Sí, escolti, perdona, Irene, però és que físicament és impossible agafar una carta tenint en compte que, estic, que vostè està a casa seva
14: com
10: i jo la ser.
14: Com t'agrada, eh? Com t'agrada recordar-nos que vas guanyar la final i que estàs treballant a la set?
10: Que no.
14: Ja tenies raó, l'Andreu, ja. Tu no. Que ets un monstre.
10: Irina, que no, home, que no, que ho he dit per una qüestió física.
1: Oriol, crec que ha penjat, Oriol.
10: Hòstia, és que avui també la gent té la pell, déu-n'hi-do, eh?
1: Com una estem? Mica susceptibles, però mira que aquesta trucada ha anat bé per veure com el jurat no es va equivocar no, quan veritat. Dèiem que això de la màgia radiofònica no, no tenia massa futur.
10: Sí, bueno, no hi mal que per bien no venga, no? Que és la frase aquella.
1: Diuen que tenim una altra trucada?
10: Ah, sí? Però si no, jo no havia posat res d'una tercera trucada.
1: Hola, què tal? Bon dia.
15: Hola! Hola! És que no hi pisco res, jo, aquí. Hola!
1: Hola, que em sent?
15: Hola! Nena, aquest aparato que no funciona. Hola!
1: Hola, que ens escolta?
15: Ah, ara, bon dia, Marina. Sóc en Josep.
1: Bon dia, Josep.
15: Bé, home, ja veus, aquí estic parlant amb vostè, em fa molta il·lusió.
1: I què ens vol dir?
15: Qui, jo?
1: Sí, clar, per això truca, no?
15: Ah, he despistat que sóc. Sí, a veure, jo trucava per... sí, home, hòstia, nena, per què trucava jo? Vostès saben per què trucava jo?
1: Home, no, la veritat que no, clar, és complicat poder esbrinar què ens vol explicar una persona que fa 5 segons ja, no sabíem ni
15: també,
1: que existia.
15: Clar, també té raó.
1: A veure, miri, fem una sí. cosa. Pengi i a veure si li ve a la memòria què ens volia dir.
15: Clar, hòstia, ben pensat, és vostè molt professional.
1: Doncs va, pengi, moltes gràcies.
15: No, moltes gràcies? Però si no he fet per res, com per què em donin les gràcies?
1: És una manera de parlar, això, moltes gràcies.
15: Doncs si és una manera de dir, aleshores sí, moltes gràcies.
1: De res. Que penja.
15: Ah, sí, sí, ja penjo, ja. Vinga, Déu vos guard.
10: Mare de Déu, quins testimonis que surten avui. A veure, deixant de banda el Josep Maria, també vull recalcar una
1: perdona
10: cosa que
1: un moment
10: important.
1: Que et talli, però...
10: Sí, mare de Déu.
1: Tornem a tenir en Josep Maria, que sembla que ja sap què ens vol dir. Josep, hola.
15: Hola, Marina, oi, Marina, saps que la meva filla també se'n diu de Marina?
1: Nom bonic.
15: Home, sí, a meitat, mira, li va posar la meva dona que també se'n diu de Marina. I la seva mare, és a dir, la sogra, també es deia Maria. I no diria mai, però la mare de la meva sogra, a que no sap com es deia.
1: Marina?
15: Mariano. Resulta que quan va néixer la van confondre amb un nen i li van fotre Mariano i Mariano se quedó. Eren altres temps, Marina, això ara
1: perdona,
15: no passaria.
1: Perdona, un altre cop que t'interrompi, Josep, ja em sap greu, però és que has trucat perquè en principi ja te'n recordes de què ens volies dir.
15: Ah, sí, sí, sí. L'any que ve ho tornareu a fer?
1: Home, si tot va bé, sí.
15: Ah, doncs ja m'hi presentaré, que tinc una proposta boníssima.
1: I ens la vol explicar o què?
15: Sí, vinga, va. Narrar timbes de botifarra. Pensi que amb els del casal, ho diem, se'n podria fer un posquito de les partides que fem.
10: Posquitos? Voldrà dir podcast. A més, crec recordar, Marina, em corregeix-me si m'equivoco, que l'edat màxima crec que són 29 anys.
1: Sí.
15: Què em diu ara? Home, ara sí que m'ha fotut.
1: Per
15: ben poc que em passo de l'edat, eh?
1: Quants en té?
15: 88.
1: Home,
15: sí, sí.
1: Déu-n'hi-do si es passa. Pensi que per participar potser no, però encara està temps, això sí, de gravar-se amb els amics, jugant a la botifarra, això sí que ho podria
15: fer. Ja, però la gràcia és guanyar algun cèntim extra, que m'ha quedat una pensió que fa rissa.
1: Clar, l'únic que li puc dir és que comencin a gravar i que després en tot cas ja veurà si li cau algun cèntim, no sé, d'acord? Una abraçada, Josep, vinga, gràcies.
15: Vale,
1: gràcies
15: vinga, que vagi... Ei, un moment, que vagi molt bé, eh? I continueu així, que cada dia escolto el Catalunya que jugues i l'equip que t'hi jugues, eh? I ja estaré atent a aquesta secció del nano del 3/4 d'hora. Vinga, Déu vos guard!
10: Mare de Déu, no encertant ni un sol
1: ni
10: títol,
1: una,
10: És més difícil dir aquí que t'hi jugues que aquí a Catalunya.
1: Sí.
10: Però bueno.
1: El teu porta més a la confusió.
10: Sí, és la veritat que sí. Saps que un cop, això és verídic, un noi em va dir, ei, que m'encanten els vídeos que fas per les xarxes socials, per Instagram. Diu, soc molt fan dels ni més hores ni més quarts, en punt. I dic, xama, tu fot-li com vulguis. Al final el títol és el menys important.
1: Mentre estàvem amb el Josep Maria aquí a l'estudi, han anat entrant unes persones que, clar, ja que són aquí, estaria bé que els hi poséssim al micròfon. Ens es presentes tu, Oriol?
10: No.
1: No.
10: T'imagines que ara dic no i aprendre pel sac tot.
1: Em dóna la gana.
10: Sí que puc. De fet, us demano, nois, que un per un us aneu presentant, perquè si no tota la vegada no s'entendrà res. D'acord, Fènix, comença tu.
16: Doncs molt bé. Com ha dit el meu company, ja em dic Fènix, com el ave, i jo soc pitonicio retirat. Així va bé? Sí? Doncs ara t'opera.
17: Hey, jo sóc en Pere, sóc cantautor, potser em coneixes?
1: La veritat que no.
17: No? Doncs és estrany, perquè tinc actuacions memorables com a la plaça Sant Miquel de Capellades o a la plaça de Cal Fuster d'Hostalets de Balenyà.
1: Doncs ho sento, però no en tinc ni idea de què m'està parlant, eh?
17: Això és molt estrany, eh? Doncs de bo m'ho diu. Però què collons, que raro. Mira, Pere, aquest parla molt del mal que fan els petards als animals, però potser t'hauríem de començar a parlar del dolor que pateixen els animals i les persones quan et senten cantar, vale, Pere?
1: Calma, calma, que tampoc cal
17: posar-se així.
1: Vostè qui és?
17: El meu nom és Inspector Mugró, de Cal Mugró, de tota la vida.
1: Interessant, i què investiga? Corrupció política,
17: no,
1: assassinats, tirotejos, robatoris...
17: Això ja està molt vist, jo investigo coses més casolanes.
1: Com ara?
17: Doncs, per exemple, per què la de la floristeria em va dir que havia de regar la planta un cop al dia per evitar la seva mort? I amb aquesta calor, només sortir de la botiga, la torreta es va convertir en cendres. I després un altre misteri, el tema dels mitjons. On van a parar tots els mitjons que poso dintre la rentadora, però després només n'apareix un? On ha anat a parar l'altre?
1: Doncs fixi's que són temes molt comuns i que seria interessant si tingués alguna hipòtesi per la gent que ens estigui escoltant ara des de casa.
17: La hipòtesi més encertada és que el més probable és que l'empresa Ratoncito Pérez S.L. hagi obert una nova sucursal i ara es dediquin a la venda de mitjons.
1: Clar. Interessant.
17: Escolta'm, nena, que no em saludaràs, a l'única dona que hi ha.
1: Ah, sí? Disculpi, com es diu vostè?
17: Maria Lluïsa.
1: Veig que porta dos mitjons,
17: mitjons
1: a les mans.
17: No ho són pas de mitjons, són les meves titelles.
1: Ah, que vostè s'hi talla aire,
17: sí,
1: perdoni.
17: Sí, senyora, i tinc el meu espectacle titulat M'ataquen les titelles.
1: I ens el vol representar, clar.
17: Home, i tant. Atenció. Ah, m'ataquen les titelles!
1: Ja està?
17: Sí.
1: Curt, no?
17: Sí, aniràs veient que l'obra de teatre no és l'única cosa curta que hi ha en aquest equip.
1: Només em queda un dels membres per presentar. Vostè es diu...
18: Lluís, i soc taxista.
1: Que no es troba bé.
17: Sí, el que passa que ell és així, que parla com si estigués estranyit, però... No sé, vols contactar, tio, d'una punyetera vegada?
18: Soc en Lluís.
1: Fem una cosa. Si en algun moment volguessis parlar, tu ens avises, d'acord?
18: Sí, soc taxista, també. Mare de Déu, no em trobo bé.
1: Ja, ens ha quedat clar. Em fa il·lusió, que estigueu tots aquí, perquè us volia preguntar com és l'ambient de feina, com us organitzeu amb això del ni quarts ni hores.
17: Doncs mira, l'ambient, jo, com a pal de paller, no?, que em podria dir, crec que l'ambient de treball és fantàstic. Sí, fantàstic, fantàstic, tio. Però també et diré una cosa, Marina, que tu que saps d'aquestes coses, tu m'ho diràs. Que això hagi arribat al punt que s'emeti per la ràdio, parla molt malament de la societat en la qual estem. A més, l'Oriol, hi ha una cosa que jo no entenc, que insisteix sempre en qui és actor i dels bons, dels que no treballen. Però què, Toni, què, hòstia, si per no fer ni els pastorets... Bueno, nois, per què no ens calmem tots una miqueta? A veure, la millor part del noticiari és quan sortim nosaltres.
18: Perdoneu, però és que em preocupa en Lluís, que està molt blanc.
17: Hòstia, tio, però si sembla el copito de nieve.
1: Està bé, estàs bé, vols aigua? No sé si necessites obrir la porta perquè corri una mica l'aire. Lluís? Lluís?
18: Hòstia.
1: Vaja, que ha perdut el coneixement.
18: Tranquils, que ja estic preparant les primeres hipòtesis.
1: Però quines hipòtesis? Just... Home, ajudem-lo primer.
17: Just parlo jo i una vegada més un home agafant protagonisme. El que hem de patir les dones, Marina?
18: Bueno, què? Em fas l'entrevista o no, xata? Perquè, clar, ara hem d'estar aquí per aquest que està aquí
1: clar,
18: mig
1: no
18: mort.
1: Sé si es pot fer càrrec que no puc fer una entrevista amb una persona desmaiada mig a l'estudi.
17: Tens tota la raó, Marina. Pere, Fènix, agafeu el cos i traieu-lo fora. Però tornarem a entrar o no? Sí, sí, torneu a entrar, però primer feu-lo fora. Què faig? El deixo aquí, al mig del passadís? No, home, deixa-la en un racó.
18: D'acord.
17: Si vols, Marina, fem una cosa. Ves començant l'entrevista i ara, quan entrin, doncs... Que
1: mira, em sap greu dir-vos que ja no queda temps per l'entrevista.
17: No fotis, per què? Tranquils, que ara em poso a investigar per què no hi ha temps. D'acord? A veure...
1: És molt fàcil.
17: Sí?
1: No hi ha temps
17: és
1: per l'entrevista perquè
17: també?
1: Han arribat tard i ara, a més, un dels seus membres acaba de perdre el coneixement. Això és un caos absolut. No té cap sentit seguir.
18: És que em sap greu, perquè sempre ens passen coses.
17: Bueno, què? Comencem amb l'entrevista, Marina, o què, noia? No, Fènix, no. No hi ha temps per fer-la. Perdona? M'està dient que he vingut fins aquí per res, Marina?
1: No, el que estic dient és que si haguéssiu vingut a l'hora que tocava, això no passaria. Oriol, ja em sap greu, però ho hem de deixar aquí.
17: Bueno, doncs, joder, macho. Ja em tornaré a presentar el pròxim any. No passa res, està clar que aquí ningú toca ni quarts ni hores.
19: Ni quarts ni hores, el noticiari que no arriba a l'hora.
4: Ni quarts ni hores, d'Oriol Llopart. Oriol, ja tens clar, ets el guanyador del Premi Idea Ràdio, el guanyador també d'aquest màster de la Facultat de Comunicació Blanquerna, que et subvencionen al 100%. Ja tens clar quin màster faràs?
17: Sí, el de Comunicació Esportiva.
4: Ah, mira. O sigui, sembla. Treballaràs a, com has dit que era, a l'equip que t'hi jugues?
17: A l'equip que t'hi jugues.
4: Molt bé, de moment et podem escoltar a l'equip Catalunya, no?
17: Sí, de
4: ja
17: moment
4: ja t'ha fitxat
17: sí.
4: La Marina. Doncs gràcies, Oriol, i molt bon estiu, enhorabona.
17: A vosaltres, merci.
0: Premis Idea Ràdio de SER Catalunya.
19: Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
20: Suena bien.
19: Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
20: Suena el nuevo Micra.
19: Y al 0% TAE.
20: Suena que estreno Nissan.
19: Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayuda si estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es.
21: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.

0: d'estiu de Ser Catalunya. Avui és un d'aquells dies en què pels passadissos ens creuem. La gent com la Marina, que se'n va de vacances, es nota la seva cara que està contenta.
1: Sap greu, ja em sap greu.
0: Amb tota la gent que estem encara pàl·lids, que ens queda aquí tot l'estiu per endavant.
1: Però amb aquesta cançonassa, que mola
0: amb
1: molt,
0: amb aquesta cançonassa, això sí, que serà la banda sonora que ens acompanyarà aquest estiu a Ser Catalunya. Començarem ben d'hora al matí, l'Aquí Catalunya. T'has deixat en bones mans, Marina.
1: Home, Laura Estrada, què tal? Com
2: Hola,
1: estàs?
2: Molt bon dia, què tal? Aquí estic bé, estem bé, estem bé. I nervioses, preparant com seran els matins a partir de dilluns a les 8, perquè sonaran així.
1: Molt original, trobo.
2: Has vist? Espera. Espera, canvia.
3: Amb Laura Estrada.
1: Ara! Escolta, sonen igual.
2: Sí, realment, home, el que farem és mantenir-vos informats, com sempre, informades. El programa serà de 8 a 10, la primera hora. Estarà pensada per aquesta actualitat, perquè si us acabeu de llevar, heu de saber tot el que ha passat al món en les últimes hores, el que serà més important i determinarà el dia. Ho farem amb les veus dels analistes que ens han anat acompanyant aquesta temporada. Ho farem també amb tot el suport de la redacció d'aquesta magnífica ràdio. Tot això serà, com deia, de 8 a 9, i a partir de les 9 el que farem és recuperar un dels espais de reflexió que hem fet aquest any, que ha sigut molt, molt interessant, perquè han sortit d'això, reflexions, idees molt potents i que, de fet, ens han acompanyat molt bé tota la temporada. És el racó de pensar, que dit així potser penseu, ui, estem castigats
1: o què? El que hem volgut és reinventar aquesta idea, que no soni a càstig.
2: Exacte.
1: Sinó donar-li el valor a això de parar, d'aturar-te, d'anar-te'n al racó i pensar una mica.
2: I pensar una mica, que això és el que convidem a fer a tots els oients que ens acompanyin, ens vulguin acompanyar aquí a l'Aquí Catalunya. Tindrem, entre d'altres, en Pere Estupinyà, és químic, bioquímic, un dels divulgadors científics més destacats a casa nostra. De fet, també el podeu escoltar al podcast de la SER, Vivir 100 anys. Després també vindrà la Liliana Arroyo, que és doctora en Sociologia, també per portar-nos les seves reflexions en innovació digital, moltes d'elles. La Laura Grau, ella és comunicadora, influencer catalana. També la Yolanda Sey, actriu, cantant. Del món de l'escena, en Guillem Clua, dramaturg. De fet, és un conegut ja d'aquesta casa, amb en Guillem Favó, en estius passats també havia sigut. Tot això serà, com deia, a partir de les 9. Després també ens agradaria aportar, podríem dir, coneixement, no només entretenir, sinó també aportar-vos coneixement, per exemple, amb una secció que es farem els dilluns, cada dos dilluns, que és Manual de Supervivència.
1: Aquesta és meravellosa, m'encanta.
2: Dit així, Manual de Supervivència, amb què penseu? Doncs volem fer això, precisament, una mica de funció pública, i la intenció és plantejar-vos què podeu fer si us trobeu mai en situacions adverses, siguin, per exemple, temporals, siguin també perduts al bosc, perquè pot passar que surts pel que sigui i no saps trobar la sortida. Doncs què has de fer, què has de portar a les motxilles, com t'has de preparar davant d'això? I ho volem fer amb testimonis reals, gent que ha sobreviscut a aquestes situacions, que n'han sortit, i també amb experts.
1: Fitxarà Pedro Sánchez aquí o no?
2: Podria fitxar Pedro Sánchez. T'agafo la idea. No serà només això, també els dimarts parlarem d'intel·ligència artificial i tecnologia amb l'Arnau Font.
4: És que ara clonar una veu ho pots fer en un minut, en dos minuts, i de forma gratuïta.
2: Sí, sí.
4: S'ha d'anar moltíssim en compte amb això, i això realment, entre cometes, m'espanta en el sentit doncs, que serà molt fàcil recopilar dades que li hem donat nosaltres a un estafador, que ens cloni la veu del nostre pare, el nostre Instagram públics, i que ens faci una trucada i ens faci creure que és ell.
2: Ell és divulgador, expert en intel·ligència artificial. Els dijous també, moment per entendre la naturalesa. Ho farem amb en Guillem Costa, també molt conegut per aquesta casa, va ser extreballador d'aquí. Ara és redactor de Medi Ambient al Periòdico. I divendres la Júria Bacardit, que ens portarà tot el que sigui el món cultural, allò que no ens hem de perdre. I dir-vos també que els divendres volem jugar, i ho fem de fet amb una idea que surt d'Idea Ràdio, que és la de la Clàudia Moreno, l'hem pogut escoltar ahir, la podeu recuperar, com dèieu. És aquest dues veritats i una mentida. La gràcia és barrejar tres persones que vindran aquí, cadascuna amb una història que ens explicarà. I la gràcia serà trobar qui d'ells menteix. Qui d'ells ens explica l'anècdota que és mentida.
1: Jo m'emporto tota la política, però estaria bé també traslladar-ho a l'hemicicle del Parlament o al Congrés.
2: T'agradaria veure qui diu mentida.
0: Laura, tu vas sortir precisament d'Idea Ràdio.
2: Sí.
0: Et poses al capdavant ara de l'Aquí Catalunya.
2: Sí, sí.
0: A partir de les 8 del matí, de 8 a 10 a Ser Catalunya. Què suposa per tu, Laura?
2: Doncs un repte. La veritat és que estic molt nerviosa. Fa dies que no dormo bé. Si ja dormo poc, perquè tenim l'horari que tenim d'això, estic nerviosa. Però també estic confiada, perquè sé que tenim el millor equip per fer-ho. Són nois molt joves que venen amb moltes ganes de fer-ho bé. Hi ha moltes idees, i això és el que realment explica la ràdio i la família.
1: L'Oriol Llopart, que se'l queda.
2: L'Oriol, per exemple, i tant. Vull dir, tots ells, Vull dir, la Judit Caselles, en Miquel Giol, també hi serà doncs, la Laia Massaguer, i tots l'Amparo, que també formarà part de l'equip a la producció, en Tomàs Sánchez. Bé, no sé. A veure què, escolteu-nos.
0: De 8 a 10, aquí a Catalunya amb la Laura Estrada. I Marina, crec que sobre la 1 del migdia és quan començarà la festa.
1: La treva.
3: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
0: Aitana Romà, l'Uri Mora i l'Amparo Pérez. Què tal, com esteu?
5: Hola, Elena. Home,
6: molt bé.
0: Fa dies que prepareu coses, que us esteu reunint, que no sé si ja ho teniu tot decidit o si dilluns encara serà dia de corredisses.
1: Que a mi m'inquieta, perdó, perquè tot el dia van amb el somriure aquest.
0: Com... Sí,
5: perquè bé,
0: no?
5: Ja t'ho dic, ja.
6: Però aquest és l'objectiu principal. I la resta és portar-vos un oasi de pau. O sigui, venim d'actualitzar-nos i posar-nos en connexió amb tot el que està passant amb la Laura Estrada. I nosaltres volem donar un espai per qui no vulgui estar tot el dia sentint les notícies, que després vindrà l'hora 14 i tindrà notícies un altre cop.

0: dia sentint les notícies, que després vindrà l'hora 14 i tindrà notícies un altre cop.
1: Clar, al final és voler-ho passar bé. Tu puges a la platja, la gent que estigui de vacances com la Marina, sinó la gent que estigui a la feina treballant, i un oasi de passar-ho bé, de divertir-nos, de fer al final una treva en aquest dia de la una del migdia perfecta.
2: Sí, de fet, la treva es dividirà en tres parts i començarem en un tema del dia que es pot aterrar a l'actualitat, però no és urgent. Són els temes que es queden fora dels informatius, però que tu, quan estàs allà preparant el vermutet, doncs t'interessa sentir, no? Per fer un xicotet spoiler, doncs parlarem d'especisme animal, de perquè et sents amb més orgull de dir que tens un gos que un hàmster.
0: Em toca personalment el tema.
2: De perquè els tàpers són tan importants de repente en el nostre dia a dia, o de com es lliga al segle XXI.
1: I tenim un WhatsApp al programa que crec que podem anunciar-lo aquí, així la gent ja pots començar a enviar coses, perquè el que també serà molt important és la participació de la gent, dels sí. oients, que facin seva també la treva i que cada dia participin d'alguna manera o altra. El diem o què?
2: Dis-lo.
1: Sí? Va, doncs és el 648-83-4378. Així que la gent que se l'apunti, que el tingui ja apuntat i que ens enviï cosetes.
0: Perquè després del tema començarem amb les seccions. Tenim uns col·laboradors increïbles. El dilluns parlarem d'esports amb l'Anna Palet, no sé si us sona.
3: Sí,
0: una miqueta.
3: Una tal.
0: Que farà la mitja part i parlarà dels esports que no s'ha pogut parlar a dins del Keti, no? D'un altre tipus d'esport. Els dimarts farem un cop d'ull a la història des del més pur xafardeig amb el periodista esportiu i podcaster, sembla, Santi Jiménez, que dirigirà la història confidencial. Els dimecres seran de música i cada setmana tindrem a un cantant que ens parlarà de quins són per ell els seus One Hit Wonders de l'estiu. Val? I comencem, de fet, ho podem dir.
1: Ho anunciem ja?
0: Sí.
1: Sí, doncs va.
0: Doncs la setmana vinent, el dimecres, tindrem a la Su, que vindrà a dir-nos les seves cançons d'estiu. Després, els dijous, anem al Cinema La Fresca amb Fausto Fernández, periodista i crític de cinema de Fotogrames. I els divendres torna a casa l'actor Marc Tarrida, que farà Entre Cametes, que és una secció sobre les curiositats de la història. Doncs imagina que el dia que es va estrenar aquesta obra va passar això, o aquesta cançó està inspirada en un llibre de tal, i així una mica de cultureta.
3: Jo tornaria a dir al WhatsApp del programa, que això d'apuntar-se als telèfons sempre costa.
1: 648-83-43-78. 648-83-43-78.
3: I aquí què us han de dir la gent que vulgui participar?
2: Doncs sobretot serà el tema del dia. Pues, per exemple, vosaltres soleu anar a comprar flors per a vosaltres mateixes. Quines són les flors que més us agraden? Sobre com lligar al segle XXI. Sou de apps de cites, no? Sou de estudis o treballes? Aquestes curiositats que ens encanta saber dels nostres oients.
1: Clar, perquè cada temàtica, conversarem entre els tres, també vindrà gent que entrarà, que ens explicarà, experts en la matèria, però el que volem també és l'opinió de la gent, què pensen, què opinen d'aquestes temàtiques i que siguin ells el que ens enviïn tant àudios com trucades que puguin entrar i que també puguin opinar.
2: I per acabar el programa tindrem una entrevista a actors, actrius, gent que no siga tan coneguda però destaque per alguna cosa, als que els volem preguntar com es donen treva. Volem saber quin és el seu moment de pau fora de la seva feina específica.
3: Sabeu qui no es dona treva?
2: Qui?
3: L'Helena de Diego, que continua aquest estiu en Que t'hi jugues.
4: Exacte, sí, sí. Seguirem amb Que t'hi jugues amb la recta final del Mundial, però és que en un mes, Marina, arrenca la Lliga. És a dir, que és que això ja ho tenim aquí. Avui hem sabut, aquesta matinada, vaja, que el Barça no la podrà començar aquell cap de setmana, que serà el següent, perquè té un semifinalista que es condé a les semifinals del Mundial. Clar. Per tant, el Barça, el cap de setmana del 15-16 d'agost, no podrà jugar, però és que ja tenim la Lliga aquí, tenim la pretemporada, el Barça, l'Espanyol ja l'ha començat, per exemple, el Barça l'arrenca dilluns, i el mercat de fitxatges, que és el salseo, podríem dir, de l'estiu, és a dir, que a partir de dilluns, que t'hi jugues de 12 a 1, abans de la treva, i quan em toqui, tinc la sort que marxi de vacances, vindrà el Joan Tejedor a cuidar el jardí del que t'hi jugues.
5: I ja que menciones el Barça, deixa'm dir que no és estrictament temporada d'estiu, però arrencarem el Barça una altra vegada amb el Que t'hi jugues Barça, que és una de les apostes d'aquesta temporada, que evidentment tindrà continuïtat amb alguns canvis que ja explicarem quan toqui, però tindrà continuïtat.
3: No vols spoilers,
5: Esperem-nos una mica. En un setembre, que és molt important, a més, perquè és quan farà 50 anys de la primera retransmissió en català del Puyal aquí en aquesta casa. Per tant, serà un moment important i arrencarà ara a l'estiu ja, també.
3: I després del migdia, després del Que t'hi jugues, després de la treva, l'hora 14, toca informar-se.
6: És que
3: Joan Serra, què tal?
6: Molt bé. Bon dia, cap d'informatius. No para. L'actualitat no para, exacte. I tindrem un estiu, de fet, malauradament ja ho estem veient, amb molta alerta amb la calor i els incendis. malauradament estem veient què passa a Almeria en aquest, o què ha passat a Almeria aquestes últimes hores, però a Catalunya portem una setmana de simultaneïtat d'incendis que ens

0: indica ja que l'estiu que ve serà doncs, molt perillós, i la setmana que ve, per començar aquesta temporada d'estiu, tots pendents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha de dictaminar sobre l'amnistia, i això té conseqüències polítiques, ja ho sabem, intentarem analitzar-ho tot.
1: I no tot seran desgràcies ni droga dura, hi ha un moment meravellós d'aquest estiu, que s'explicarà també els informatius, que és aquest eclipsi que hi ha el 12 d'agost.
0: Saps quin sap molt d'això?
1: Quin sap molt d'això?
0: La Laura Polo.
2: Ara de seguida, Laura, sí, què tal? Ara de seguida parlem amb ella, però abans recordar-ho que segueix tot l'estiu el Llapis de Memòria a partir de les 3 de la tarda.
3: Segueix tot l'estiu, és l'únic que no està en directe. De fet, tota aquesta programació d'estiu és una cosa que vam recuperar una mica l'any passat, perquè era important no aturar la programació i creiem que, doncs, que està molt bé. Aquest any hem canviat, li hem donat encara una volta més creant algun programa nou, que això també feia temps que no passava, que costa, que hi ha espais molt consolidats, com el de la Treva que ens explicaven. El Llapis és l'únic que es queda, però perquè el Llapis, diguéssim que la novetat de l'estiu l'ha avançat al Mundial. Que, si ho heu estat escoltant aquests dies, el Llapis tota aquesta temporada Mundial ha estat fent entrevistes personals a persones de tot el món, una mica recorrent aquest esperit mundialístic, i llavors el que farà durant l'estiu és, i serà cada dia, evidentment, però recuperarà els millors Llapis de la temporada, que, com sabeu, és un espai també més que consolidat i que ha tingut algunes entrevistes molt interessants. Doncs la recuperem des d'ara fins a final d'agost amb el Jordi Manau.
2: I ara la saludàvem, a les 7 de la tarda arribarà al balcó de la Laura Polo del Fo.
4: A la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Laura Polo del Fo.
1: Sí. A més rima.
5: Sí, és que és perfecte. Per això utilitzo els dos, perquè rimi. No, sí, tornarem a les 7. Serà un balcó de butxaca, serà mitja horeta de balcó, on començarem amb les nostres clàssiques portades, històries humanes anònimes, o també ampliar una mica la informació del dia, fer-la una mica més llarga, si ha passat alguna cosa important aquí a Catalunya. I després tindrem una secció cada dia. Els dilluns, per exemple, viatjarem pel món coneixent realitats molt diferents de la nostra, amb el Sergi Unanue, que ha anat a racons del món, per exemple, va creuar tot l'Himàlaia caminant, ho ha fet Cambodja amb bicicleta i també a peu, Mongòlia amb cavall. Ens descobrirà racons del món. Els dimarts, la Gemma Blasco, guanyadora de directora novella als Premis Gaudí, farà classes de cinema per aprendre a analitzar les pel·lícules. Tindrem també economia, tindrem també festivals de música de l'estiu, tindrem plans combinats, per exemple, amb la Paula Carreras. I el que deia abans del Joan, l'eclipsi, data important, 12 d'agost, perquè el balcó s'ampliarà, serà de 2 hores aquell dia, ens n'anirem a Tarragona a seguir l'eclipsi de primera mà.
6: Quina enveja!
5: Sí, sí, estàs convidada, si vols venir. I doncs aquell dia, ja ho sabeu, sintonitzeu el balcó perquè explicarem coses molt interessants dels eclipsis actuals i també passats.
2: Laura, no sé si estàs preparada per posar-te al capdavant del balcó.
5: Ara és que em pilles una setmaneta de descans,
2: No, t'anava a dir que et veig recuperada, perquè sí. em van dir que tenies algun problema amb la veu o així, que tu havies estat passant bé, no?
5: Se me'n va anar la veu, però la tinc recuperadíssima, preparada per dilluns.
2: On la vas perdre?
5: De festa. Concerts.
1: Va marxar quan i com tocava. Això
5: sí,
1: està,
5: ara ja està.
1: Bé.
5: Ara jo prometo que davant de tothom i de Liu i de Joan Serra no perdre la veu aquest estiu.
3: És el preu a pagar i el risc assumit, perquè la programació d'estiu l'assumeixi gent molt jove, però molt potent d'aquesta casa, cosa que ens posa contents també.
2: Però, els joves es recuperen molt ràpid.
3: Exacte.
2: És a dir, que
5: sí, no cal patir. Sí. No cal patir.
2: I els caps de setmana, a les 12 del migdia, serà el temps del Tot és comèdia amb la Clàudia Arcarons.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia.
2: A Canàries, volia fer matinar una mica abans.
7: Per favor, no matinem. Doncs sí, estem aquí substituint en Màxim, que està de vacances, també s'ho està passant molt bé. No sé si té veu o no. No, li haurem de preguntar. Però bé, i és allò on intentem recollir la cultura, el que passa a Catalunya, les sales, els teatres, llibres, performances, una mica de tot, amb 2 horetes que tenim al cap de setmana. Quins convidats tindrem? Per exemple, demà tindrem la Mabel Olea, ballarina, coreògrafa, és la performance, o sigui, la performance del moment. S'hi ha d'anar a veure-la. L'Ignores hi vam anar amb en Ferran Basaganyes, de fet, i promet. Llavors també tindrem el diumenge una de les obres del grec destacadíssimes, Factory. Stephanie says that she wants to know. amb gent rellevantíssima del Teatre Lliure, que està d'aniversari, són 50 anys, per molts anys, també el Grec. Tot això ho estem celebrant perquè ja portem dues setmanes de caps de setmana de Grec.
1: Clar, és que a més mola molt fer un programa de cultura a l'estiu, que és quan passa tot, no?
7: Exacte. Sí, Màxim potser s'ho trobarà una mica més desert, perquè a l'agost sembla que no, però també hi ha moltes coses. Però ara no donem l'abast, no donem l'abast. Sí, sí, sí. I bueno, vam tenir també la Marta Pazos, els del Festival del Poesia, i més parlarem del Dan Sanau, d'en Marcos Morau, de les Glòries Cabareteres. A mi en Ferran Basaganyes, col·laborador del programa, m'ha dit que digui que hi ha moltes sorpreses, i així ho diré. Hi ha moltes sorpreses que ens esperen.
1: Sempre queda bé, això.
5: Aquí entra tot,
7: Per tant, aquí estarem, esperant-vos el cap de setmana.
1: Perquè això és una cosa que sempre em pregunto i que segur que s'ho pregunten els oients. La gent que feu cultura, us ho veieu, us ho escolteu, us ho llegiu tot?
7: Home, de la gent que portes, sí, i de la resta s'intenta, perquè si no, forma part també de la nostra personalitat o del nostre interès, i és la gràcia també d'anar a veure alguna cosa, i a vegades no tens l'entrevista prevista, però ja estàs al teu cap maquinant d'ostres, li preguntaria això, allò, tal.
2: Descobrir històries, no?
7: Exactament, i deixar-te fer.
1: Què és el que més t'ha agradat de l'últim que has vist últimament?
7: Home, el d'ahir de la Mabel Olea ens va encantar.
1: De la performancer aquesta, performancer,
7: ella sí, ella és especial, moderna, tot. Però sí, la Mabel apunta maneres. La vam veure a la Messias, tot. Bueno, i llavors també tenim els nostres col·laboradors habituals, que no fallen, en Ferran, gent molt entesa com el crític Oriol Puigtauler, tenim la biblioteca amb la Marta Cava, les reflexions de la Carlota Urt, cinema amb Mariona Borrull. Bueno, són uns quants més, un no parar de gent maca i molta cultura, molta cultura.
1: I no els hi doneu festa, eh? Ni tan sols a l'estiu.
7: No, tampoc la demanen, eh? No et penses.
2: Que no falti la cultura.
3: No parem i no para la ràdio. Deixa'm posar la falca també d'una temporada que a més ha anat molt, molt, molt bé, que l'hem acabat fa poc amb els EGM, que van baixar una mica la onada, però el global de la temporada mantenim una mitjana d'oients de 500.000, que feia molts anys que no ho teníem. Amb un EGM en concret, a principi de temporada, que recordem que va ser el més alt de la història, com a mínim dels 20-30 anys que tenim els registres, i per tant, doncs, que seguim anant bé i que la voluntat era, doncs, de no parar aquesta bona dinàmica, de ser la tercera ràdio més escoltada del país, i amb aquests principis que té la SER, de mantenir una doble oferta, de seguir apostant pel català, d'anar doblant tots els programes que fa cadena, amb un altre objectiu que també tenim des de fa un temps i que crec que l'haurien de tenir moltes ràdios del país, com és de feminitzar una mica l'antena, que a vegades encara costa de donar veu i de posar al capdavant dels programes les dones. Doncs aquest estiu tenim a dones molt consolidades d'aquesta casa i també a dones molt, molt joves que han començat fa poc, però que estan més que preparades per posar-se al capdavant dels programes. I som-hi, i dilluns a tope, i això no s'atura, i fins a l'agost, i no pararem.
2: Amb aquest grafisme, els que ens esteu veient a través del YouTube, el veieu aquí darrere en aquesta pantalla, que convida a l'estiu, colors i gelats, síndries... Jo ja et veig aquí,
1: era
2: Marina.
1: Era poc original, això,
2: I és molt xulo, a mi m'agrada molt.
1: Home, síndries, barquitos, també és veritat que tampoc cal ser originals a vegades, no? Tot està inventat, sí,
2: la cosa és fer-ho bé. Sí, aquí a tu, Marina, tu ja estàs de vacances...
1: Sí, ara m'hi aquí.
2: On t'hi trobarem, aquí?
1: A mi?
2: Ets més de la ràdio a l'estiu, de la síndria, del...
1: De tot una mica, de tot una mica, no renunciem a res.
2: Gaudeix-les, Marina, les vacances i escolta la ràdio, eh?
1: Tu també, el que puguis.
2: Dilluns, ja ho sabeu, arrenquem aquesta temporada d'estiu a partir de les 8 amb l'Aquí Catalunya i la Laura Estrada, i després ens podreu escoltar a totes nosaltres per acompanyar-vos, per fer-vos vibrar amb l'esport, amb la cultura, amb la informació. I ja sabeu que nosaltres, els d'Aquí Catalunya, els de Ser Catalunya, perdó, no pararem. Els d'Aquí Catalunya tampoc.
1: La marca,
2: ni els del Get i Jugues, ni els del Balcó, ni els de La Treva, ni els del Tot és Comèdia, ni els de l'Hora 14, ni el Llapis de Memòria. Aquí seguirem. Dilluns ens retrobem amb l'inici d'aquesta temporada d'estiu, i que gaudiu molt del cap de setmana i de les vacances, els que teniu la sort com la Marina.
1: Que vagi bé.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Anda, anda, anda, mira, mira, mira cómo andan las casas.
2: Fue una tarde, una noche y un día, lo que llevamos de día, muy duro, muy triste, con noticias pues malas. Hoy parece que en nuestro municipio pues ha caído una bomba.
1: Ya la ha dado, ya la ha dado, ya la ha dado.
3: Es el alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, describiendo las consecuencias del incendio de Almería. Con noticia de última hora, ya son 12 los muertos, balance provisional, y casi una veintena de desaparecidos allí. Personas que trataban de huir sin éxito de las llamas. La Guardia Civil está buscando, sigue buscando esta hora en las viviendas, por si algún vecino pudiera haberse quedado atrapado en su interior.
0: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
3: Buenas tardes de nuevo y lo último. Acaba de hablar el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que visita a esta hora la zona en la que el viento sigue arrasando terreno de lomas de esparto, más de 3.000 hectáreas ya calcinadas. Moreno ha sido cauto a primera hora al señalar precisamente el carácter provisional de las cifras y, como decimos, acaba de actualizar el número de fallecidos, elevando a una decena el número de muertos.
4: Estamos ante una tragedia mayúscula. Tenemos 12 personas fallecidas, 23 personas no localizadas. No significa que estén fallecidas, ni mucho menos. Ya tenemos experiencia de etapas anteriores que a veces simplemente están en otras zonas y no se han identificado, ¿no? Por tanto, hay que ser prudente.
3: Hay que ser prudente. Un cable eléctrico roto en una cuneta parece estar detrás del origen de este incendio. En el puesto de mando sigue nuestro compañero de SER Almería, Javier Romero. Última hora, cuéntanos. Buenas tardes.
5: Sí, ¿qué tal, Casal? Así es, acaba de comparecer el presidente andaluz, Juanma Moreno. La verdad es que ha pedido mucha sensatez y mucha prudencia a la hora de valorar esos datos, pero ya son oficiales, como decías. 12 fallecidos, 23 personas desaparecidas y además también el desalojo a última hora también que hemos conocido esta mañana de unas 400 personas de una pedanía. El origen se está investigando de ese cable de alta tensión encontrado ayer precisamente, que fue el origen del incendio. Si pertenece a un privado, lo está investigando la Guardia Civil. Sí, se han quemado 3.200 hectáreas. Ahora se trata de intentar asegurar el perímetro precisamente de este incendio, aunque las condiciones climatológicas no son muy buenas, totalmente adversas, con lo que va a estar muy complicado. Ellos quieren controlar este incendio tenerlo controlado a lo largo de esta tarde. Están trabajando 220 efectivos del Infoca, 200 de la Unidad Militar de Emergencias, 300 aeronaves. Es ahora mismo lo que está ocurriendo y también confirmar esos fallecidos. No ha querido hablar también porque en algunos medios de comunicación se especula también que puede haber algún menor entre los cadáveres encontrados, que han sido incluso algunos calcinados, y todo dice que ha sido un error a la hora de intentar salir y de no cumplir precisamente las recomendaciones que mandaban desde la administración autonómica, en este caso desde los mensajes SALER, que algunos pues han cogido veredas o caminos totalmente distintos al que aconsejaba la Junta de Andalucía, y de ahí lo sucedido. Esos 12 cadáveres encontrados, también se habla de nacionalidades británicas y belgas principalmente. Es el resumen de lo que ha comentado el presidente andaluz, Juanma Moreno.
3: Es lo último, gracias Romero, volvemos contigo a partir de y media. A y media también intentamos charlar en este programa con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, con Antonio Sanz. 2:03, además del presidente andaluz, esta tarde va a visitar esa zona del incendio el ministro Marlaska, sin noticias de momento de una visita, posible visita del presidente Pedro Sánchez al incendio. En redes, el presidente del gobierno ha confirmado que ha hablado ya con Moreno, que trabajan en plena coordinación, y ha trasladado también sus condolencias a las víctimas. El rey desde Murcia ha recordado a quienes han perdido la vida en este incendio y a los militares de la UME y al resto de equipos de emergencia que están desplegados en Los Gallardos. Minuto de silencio allí en San Javier, Felipe VI, esta mañana.
6: Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, también por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado.
3: Hay 1.400 vecinos evacuados que han sido trasladados a diferentes polideportivos en Garrucha. Algunos les hemos escuchado, les hemos ido escuchando en el especial que desde primera hora emitimos aquí en SER con Pedro Blanco. Estos son Carol, que tiene un restaurante en Bedar, y Rafa, que es el encargado de cocina de un camping muy próximo.
7: saliendo de donde vivimos hemos visto las llamas acercarse, que han venido del ayuntamiento a evacuarnos.
8: Vino Guardia Civil y dijeron que se parara todo y que había que abandonar el camping lo antes posible.
9: Mi casa no ha llegado el fuego, pues se ha quedado cerca, pero vimos ya tanto humo y con el viento que hacía, pues vimos como que llegaría también.
3: La Guardia Civil, como decimos, sigue realizando batidas en toda esa área. Recordemos que es una zona de cortijos rehabilitados por ciudadanos extranjeros, de ahí que la mayoría de fallecidos sean de nacionalidad británica, y por eso no se descarta que algunos de estos vecinos hayan podido quedar atrapados en sus propias viviendas. Nos lo ha contado Raúl Aguilera, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil aquí en la antena de Hora 14.
10: Cabe la posibilidad, por eso se están realizando estas batidas, porque ahora mismo la prioridad número uno que tenemos es localizar a estas personas y llevar a cabo esta localización. Hacemos llamamiento también a la puesta de denuncias por parte de familiares. Se ha habilitado en el cuartel de Garrucha una zona para recogida de denuncias para familiares o cualquier amigo o vecino que echen falta a alguien.
3: Tenéis todas las fotos, todos los vídeos en cadenaser.com, donde seguimos actualizando el segundo, la última hora de este incendio complicado, decía Moreno, que se ha extendido muy rápido y que todo hace indicar ha tenido su origen en un cable eléctrico. Especial informativo en la SER. Por lo demás, la otra noticia de impacto es judicial a esta hora. La hemos conocido al filo de la una de la tarde y es la imputación del expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en su primera etapa antes de ser presidente del gobierno y llegar a Moncloa, Juan Manuel Serrano, que según la UCO introdujo a la trama en la empresa pública en Correos. Ampliamos, Pedro Jiménez.
11: El juez Pedraz imputa al actual presidente de Correos, a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el caso Leire. Pedraz acuerda el volcado de su teléfono móvil para ver, decía la UCO, los contactos que hubiera podido mantener con otros contactos públicos. En el auto, el juez entiende que hay indicios de la implicación de Serrano en la causa que se investiga porque mantuvo reuniones, alguna en Ferraz, con Leire Díez. El juez, sin embargo, rechaza analizar los teléfonos móviles de dos empleadas del Partido Socialista, móviles que fueron incautados por la UCO en el último requerimiento al Partido Socialista.
3: A y media contaremos también cómo la justicia quiere reactivar la parte judicial a la que renunció a investigar en el caso Kitchen, las famosas grabaciones de Cospedal con Villarejo, en las que la que fuera secretaria general del Partido Popular conversaba con el comisario y donde Cospedal decía que habían limpiado a Bárcenas de todo lo que tenía, aquello de la libretita.
12: Mundial 2026, Cadena SER.
3: Pero claro, hoy es el gran día de España, 9 de la noche, nos jugamos nuestro futuro en el Mundial y volver a una semifinal frente a Bélgica en este caso, y lo voy a decir, Meana, y lo voy a decir además bien alto y bien claro, vamos a ganar. Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Me tranquilizas, buenos días, Casal. Las 5 y 7 de la mañana vamos a ganar y estaremos en la semi del martes en Dallas contra Francia, que se cargó ayer a Marruecos. La selección descansa a esta hora en su hotel aquí en Los Ángeles. Parece que va a repetir el mismo 11 que derrotó a Portugal y a Austria, pero ayer Luis de la Fuente dejó la puerta abierta en conferencia de prensa a que algún jugador pudiera ser nuevo en ese 11 inicial. A las 7 arranca Carrusel y desde las 9 un partido que nos puede meter en la segunda semi de nuestra historia en un Mundial.
12: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
3: El viento está soplando con muchísima fuerza en los Gallardos, en toda esa zona de Almería. El viento ha sido letal en las consecuencias de este incendio. Jordi Carbola, se queda del terreno por un lado. Ese viento, te pregunto, ¿cómo va a evolucionar la situación allí?
14: Pues va a evolucionar como lo ha hecho las últimas 24 horas. Se trata de brisas marinas que se activan a partir de media mañana y siguen soplando hasta el final de la tarde, hasta que se esconde el sol. De manera que ahora son las horas críticas para que el incendio se pueda extender más, porque puede alcanzar rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Un régimen de brisas que se mantendrá durante el fin de semana, el domingo incluso con rachas más intensas de viento.
3: Programación especial de la SER, edición especial de Hora 14, que ahora sigue con la programación de los compañeros de la SER en Andalucía y también en la antena de SER Almería. Son las 2 de la tarde y 8 minutos.
0: A la Cadena SER y SER Cataluña, Hora 14, amb Joan Bofill.
15: Què tal? Bona tarda. Després d'una setmana amb centenars d'incendis forestals declarats arreu de Catalunya i amb aquesta tragèdia a Almeria, els bombers de la Generalitat insisteixen en que si es demana a la població confinar-se és perquè això és el més segur. Ahir mateix es va fer amb 21.000 persones, entre ells la ciutat de Tàrrega, per l'incendi que cremava a Guimerà, a l'Alt Urgell.
16: I sobretot evitar les autoevacuacions i evitar prendre riscos per allò de dir, jo m'ho coneixo, jo per aquí me puc marxar, jo per aquí, jo sé que per aquí tinc una sortida, perquè el foc és molt traïdor.
15: Aquest incendi de Guimerà del Vallès, que ja està estabilitzat, com la majoria dels que s'han declarat, o tots els que s'han declarat a Catalunya en les darreres hores, això deia la consellera Núria Parlon aquest matí a l'Aquí Catalunya. No fugir de les flames si els bombers no ho diuen, perquè hi ha risc que passi el que ha passat a Los Gallardos. Oriol Soler.
17: Aquesta setmana, desenes de milers de catalans s'han hagut de confinar i des de bombers recorden que aquesta ordre no és aleatòria. Es fa pensant sempre per garantir la seguretat de les persones i amb avaluacions de riscos exhaustives.
18: Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat l'evacuació més segura, l'autoevacuació molt menys, i si us plau, fem cas a tot això que ens diu el cos de bombers, perquè està molt analitzat de forma prèvia i és per la nostra seguretat.
17: És Tamara García, directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis, que ha expressat també que ara mateix la Generalitat no pot enviar bombers a Almeria per ajudar, perquè el cos està tensionat i cansat després de les últimes setmanes, i la propera, amb aquesta nova onada de calor que ens espera, tampoc convida especialment a l'optimisme.
15: Els camps llaurats o zones en què es treu tota la vegetació per fer de tallafoc, això ha servit per salvar ja desenes de milers d'hectàrees de bosc de ser cremades aquests dies. Però, Oriol, és una estratègia que ara mateix no està ni de bon tros a tots els boscos de Catalunya.
17: Sí, la Direcció General de Boscos treballa amb tres prioritats: franges protectores a les zones habitades, sobretot urbanitzacions, perímetres de protecció als boscos per prevenir incendis a espais amb molt combustible i eixos de contenció, 14 concretament estratègics, per evitar que incendis ja existents acabin propagant-se més. El govern admet, però, que això no estarà enllestit fins al 2032, tot i que assegura que s'ha accelerat molt i que ja fa anys que es treballa a zones prioritàries.
19: Sabem que anem tard com a territori, anem tard com a país. És clar que hem d'accelerar, i així ho ha fet el govern, ha posat clar una estratègia. Ens agradaria que estigués fet, però sabem que aquesta és una tasca complicada, que té un impacte sobre un gruix important del territori, molta superfície.
17: És Jaume Minguell, director general de Boscos de la Generalitat.
15: Seguim amb nou parcs naturals tancats per alt risc d'incendi, restriccions d'activitats a la natura en gairebé 200 municipis de Catalunya, i això està obligant a canviar plans per molts. Per exemple, les acampades o excursions de casals de nens i adolescents d'arreu de Catalunya. Segons dades de la Generalitat, del mig miler d'activitats que es fan aquests dies, 18 han hagut de canviar de plan. Soledad Domínguez.
20: El director general de Fundesplai, Carles Xifra, explicava que des de fa uns anys totes les activitats tenen un pla B per situacions com aquesta.
21: Estem preveient plans de contingències, és a dir, plans B en totes les activitats de lleure d'estiu que impliquin tenir alternatives de refugi, de confinament en cas de necessitat, de moviment cap a altres instal·lacions.
20: Segons Joventut, hi ha 4 entitats que directament s'estan plantejant suspendre l'activitat. Des de la patronal Aceller, que agrupa les petites i mitjanes empreses del sector, expliquen que la majoria dels seus casals i colònies es fan a cases, que allà els nanos es poden moure en seguretat dins del perímetre de terreny de les mateixes instal·lacions i que no s'apliquen restriccions. El seu principal problema és, però, la calor.
15: Al Segrià, l'Ajuntament de Balaguer ha decidit suspendre la Transegre, la baixada de barques pel riu que s'havia de fer des de Camarasa per la Festa Major. Mercè Marc.
22: Pot semblar incongruent, aigua i foc, però és que les zones del recorregut de les baixades de la Transegre per la Noguera estan a nivells 3 i 4 del Pla Alfa. Les seves restriccions fan incompatibles, doncs, la baixada d'aquests artefactes casolans entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai i entre Gerb i Balaguer.
15: No patiu, que la resta d'activitats i concerts per aquesta Festa Major es mantenen. Al final de l'informatiu la repassem. Tindrem uns dies de treva amb la calor que toca abans que torni l'infern la setmana que ve, Jordi Carbó.
14: La presència de més núvols que els darrers dies està fent que avui la temperatura no pugi tant, però igualment fa i farà molta calor. Màximes a la major part de Catalunya aquesta tarda entre els 34 i els 38 graus, de los que ja pràcticament s'estan assolint. Més baixes a la costa, on la sensació de xafogó anirà a més. I compta les platges, sobretot de Tarragona i Barcelona, perquè hi pot haver una mica de mar de fons amb una mica de vent de llevant. A la resta de Catalunya, durant la tarda, també marinada. Els núvols que hem comentat no deixaran més que algunes gotellades. Al Pirineu, sobretot el de Lleida, durant la tarda alguna tempesta podrà descarregar amb forta intensitat. El cap de setmana, demà, temperatures una mica més baixes que avui. Més núvols al matí amb gotellades, més sol durant la tarda. A partir de diumenge començaran a pujar les temperatures i tot apunta que la setmana vinent de nou passarem molta calor.
15: A la tècnica hi tenim en Tomàs Sánchez, a la producció l'Èlia Pijuan. Ara és 14:15.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
15: I l'última hora és a Barcelona, al barri del Putxet. S'allarga el desallotjament de tots els veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la L9. No podran tornar a casa demà, sinó almenys fins divendres que ve. Es vol revisar bé el terreny que hi ha a sota de cadascun de tots els edificis. Susana Ruiz.
1: Estava previst que hi tornessin demà dissabte, però la Generalitat vol assegurar que el retorn es faci sense problemes. Ho ha explicat Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
2: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
1: Durant aquests dies es continuarà monitorant les dades de manera mecànica i també manual. Per tant, com a mínim fins divendres vinent, els veïns dels blocs afectats no podran tornar a les seves cases. Abans d'autoritzar el retorn, els tècnics tornaran a avaluar la situació.
15: I sense marxar de Barcelona, atenció al baròmetre de la ciutat i la projecció que fa dels resultats que tindrem si ara hi haguessin eleccions municipals a la capital de Catalunya. Junts es desploma i quedaria per sota fins i tot del PP i Aliança Catalana. Recordem que Junts és el partit que va guanyar les darreres eleccions municipals. Qui guanyaria ara és Jaume Collboni, que puja, però no tant com Esquerra, que es queda a tocar dels socialistes, Ferran Dalmau.
4: Segons l'enquesta feta a 800 barcelonins, el PSC guanyaria amb el 13% dels vots, a prop de l'11% que obté Esquerra amb Elisenda Alemany. En tercer lloc quedarien els comuns, que perden més de la meitat del suport i es queden només en un 4,7. Aliança Catalana irromp amb un 3,3% i supera tota la resta de la dreta. El PP amb 3,1, Vox amb 2,7 i, atenció, Junts amb 2,6. De guanyar, passen a la penúltima posició. Una caiguda en picat que té un atenuant. El baròmetre es va fer abans que els juntaires triessin com a candidat Jordi Martí. Hi ha una gran bossa d'indecisos, perquè el 45% dels encastats no sap encara què votarà. I el 10% ja diu que s'abstindrà.
15: I l'habitatge continua sent la principal preocupació dels barcelonins, però a Ferran es mantenen també la inseguretat i la immigració.
4: El 31% dels encastats assenyala com a primer problema les dificultats per trobar un pis on viure a la ciutat, mentre que el 26% marca la inseguretat com a repte principal de Barcelona. Els problemes derivats de la immigració pugen, respecte als anteriors baròmetres, i arriben al 7,5% dels entrevistats, superant el turisme, que es queda en el 6,9.
15: Dos minuts i repassem les notes de tall després que els estudiants ja coneguin si poden anar o no a la universitat i a la carrera que els hi toca. Ara tornem.
23: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
24: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: Ser Catalunya, Barcelona.
27: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. latiendahome.com.
28: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassent. Divendres a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
29: És gratis, eh?
28: Més informació a casinobarcelona.com.
30: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
31: Hora 14, amb Joan Bofill.
15: Ara són les 2:18. Els més de 45.000 estudiants que van fer la selectivitat ja saben si entren a la universitat i a la carrera que volien amb la nota que van treure. L'examen de mates, llarg i difícil, aquest any ha fet baixar les notes de tall dels graus tècnics i la que té la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a l'Autònoma, un 12,972. Aquest any, cap carrera ha arribat al 13. Àlex Calatrava.
3: Aquests estudis que encapçalen els rànquings disposen de menys de 40 places. De les carreres que en tenen més són els estudis d'enginyeria en tecnologies aeroespacials amb màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, la que té la nota més alta, amb un 12,694, i medicina a la UB, amb un 12,685. Les carreres que tenen més demanda són medicina, administració i direcció d'empreses i arquitectura.
5: Vaig posar el doble grau de criminologia i dret a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest matí he sabut que he entrat en aquesta primera opció, per tant, estic molt i molt content.
6: No he pogut entrar a Economia en anglès. Ara m'estic plantejant aviam si m'espero la segona assignació, aviam si baixa la nota.
3: Són els alumnes Pau Amat i en Guillem Tulleuda que avui han conegut els resultats. Del total d'alumnes que ja tenen plaça, un 18% són de fora de Catalunya, són 2 punts menys que l'any passat.
15: I repassem més notícies. A Lleida, els Mossos han recorregut a la intel·ligència artificial per identificar una dona trobada morta al riu Segre a Lleida fa un mes. Han difós el seu retrat fet amb IA per veure si algú la reconeixia i finalment així ha estat. Ja s'havia utilitzat per recrear imatges de desapareguts, però és el primer cas en què la policia catalana utilitza la intel·ligència artificial per difondre la imatge d'un cadàver del qual no tenien cap més indici. Mercè Marc.
7: Diu el cap de la investigació criminal, Sergi Messalles, que s'ho van pensar molt tirar endavant o no la crida a la ciutadania d'una imatge d'un cadàver recreat amb intel·ligència artificial. Però amb una autòpsia que no descarta elements compatibles amb una certa violència, s'havia de fer alguna cosa més per la necessitat d'avançar en el cas, comptant amb el vistiplau de fiscalia i de jutjat. Després de la recerca en registres de persones desaparegudes i els canals policials estatals i la Interpol, que no donaven resultat, sense nom ni cognom, com trasllada la imatge d'un cadàver a la ciutadania per buscar pistes?
8: En el cas d'una persona desapareguda, possiblement tens fotos més recents i demés. En aquest cas, estem parlant d'un cadàver i també hem de ser curosos a l'hora de publicar aquestes imatges. No? En aquest cas, doncs, el fet de la IA ens ha permès publicar una foto bastant neutra, però que és molt fidel a la imatge d'aquesta persona.
7: Els Mossos han agraït les informacions rebudes arran de la difusió de la imatge i han explicat, però, que la identificació s'ha acabat confirmant gràcies a les gestions d'investigació que ja tenien en marxa. Es tracta d'una dona espanyola de 50 anys. Identificar-la és la clau per saber si els signes externs de violència tenen origen criminal.
15: Recte final del judici contra els exconsellers de Salut, Josep Maria Argimon i Alba Vergés, tots dos acusats de discriminar els agents de Guàrdia Urbana i de Guàrdia Civil, volem dir Policia Nacional, durant la vacunació de la Covid. Argimon ja va declarar dimecres i avui Vergés ha defensat que no va ordenar mai aturar la vacunació. Martí Oliver.
9: Tots dos cossos van començar a rebre les vacunes quan ja feia 2 mesos que els Mossos estaven siguent immunitzats, un retard que, segons l'exconsellera Vergés, s'explica primer per problemes logístics i després perquè el govern espanyol va demanar aturar les vacunacions amb AstraZeneca per motius de seguretat. Quan es va reprendre, no hi havia prou vacunes per tots.
10: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, que és per les cohortes de més edat. Si empeces por unos, tienes que empezar por las cohortes de más edad.
9: Vergés ha assegurat que altres col·lectius essencials com docents i bombers també es van veure afectats. Argimon ja va declarar dimecres on va dir que ell no va prendre cap decisió perquè en aquell moment era secretari de Salut Pública i depenia de Vergés i en els darrers dies de judici fins i tot els propis agents han exculpat la cúpula de Salut sobre que els discriminessin. Tots s'enfronten a penes d'inhabilitació.
15: Detingut a Torroella de Montgrí, un professor jubilat per fer tocaments a alumnes. Almenys 6 víctimes l'han denunciat, 3 de les quals són menors. Ràdio Girona, Carles Couso.
11: I els Mossos investiguen si hi pot haver més casos. El detingut és un home de 74 anys que fa temps que fa classes particulars de matemàtiques per ajudar alumnes de primer i segon de batxillerat a preparar la selectivitat. Té, expliquen fonts pròximes al cas, prestigi a la zona per ser un gran professor. De moment, segons ha transcendit, totes les víctimes que han denunciat el cas són noies a qui hauria agredit en classes particulars i a qui evitava tocar quan hi anaven en grup. Els tocaments ens han explicat que són el coll i també els pits. Els abusos, expliquen fonts de Mossos a la SER, els feia a casa seva i fins i tot amb la dona i els nets dins l'immoble. S'espera que a les pròximes hores el detingut passi a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
15: I atenció, perquè la presó de Mas Enric serà l'única de tot Catalunya on es podrà veure l'eclipsi total el 12 d'agost i per això, de manera excepcional, els presos i preses d'aquest centre podran sortir de la cel·la en una hora en què això mai es pot fer, al vespre. Fins i tot els deixaran sopar a l'aire lliure.
0: Bueno, realment és algo que és insòlid i realment aquí dins pues, alguns de nosaltres tindrem l'oportunitat de poder veure l'eclipsi, que al final és algo que privats de llibertat no podríem, però ens donen l'oportunitat i llavors és algo molt bonic, la veritat. Realment, quan, a l'hora de l'eclipsi, nosaltres ja no estem al pati, o sigui, estem ja a les cel·les, llavors aquesta activitat ens permetrà per uns moments estar fora de la cel·la com si estiguéssim en llibertat.
15: Així ho explicava una de les preses, la Sarai. Amb ella ja parla la Cristina Artacho.
12: L'observació de l'eclipsi és l'activitat central i la més excepcional, però no és l'única. Durant tot l'estiu a la presó s'han organitzat activitats divulgatives. Per exemple, aquest matí l'astrònoma Gemma Domènech ha fet una xerrada als presos sobre què passa durant un eclipsi i com observar-lo amb seguretat. El director de Mas d'Enric és Nicolás Barnes.
13: L'eclipsi dura un minut i mig, més o menys, però nosaltres en farem durar un mes i alguna cosa d'activitats de tot tipus per als interns i les internes del centre i d'acostament a la normalitat, no? Volem que encara que siguin interns, internes, privades de llibertat, puguin gaudir, igual que gaudim nosaltres a la societat, d'un esdeveniment com aquest, no?
12: L'Ajuntament del Catllà ha facilitat una trentena d'ulleres perquè els presos puguin veure l'eclipsi. Els privilegiats són pocs, ja que a Mas d'Enric hi ha uns 900 interns. Tot i que l'observació només es farà al centre del Catllà, les activitats divulgatives s'estan fent a totes les presons catalanes.
15: I investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona han identificat diferències rellevants entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en aquesta malaltia. Els resultats evidencien la importància d'incorporar el sexe com a variable clau en la recerca de demències. Susana Ruiz.
1: L'estudi indica que l'Alzheimer no és exactament igual en homes que en dones. Concretament, mostra que les dones presenten un nombre més elevat de proteïnes relacionades amb la inflamació. Això suggereix, segons els investigadors, que els processos inflamatoris podrien tenir un paper essencialment rellevant en el desenvolupament de la malaltia en el sexe femení. Identificar aquestes diferències pot ajudar a personalitzar les estratègies terapèutiques perquè siguin més eficaces. Per exemple, en relació a aquesta troballa, es poden aplicar tractaments dirigits a les vies que intervenen directament en la inflamació per controlar millor el curs de la malaltia en dones.
15: Anem pels esports. Després del passi de França a les semifinals del Mundial, ja es confirma que el Barça començarà la Lliga més tard. Asier Chávez, bona tarda.
14: Què tal, Joan? Bona tarda. La classificació de França a les semifinals del Mundial amb Jules Koundé fa que el Barça comenci la Lliga una setmana més tard. L'equip blaugrana debutarà el cap de setmana del 22 i 23 d'agost contra l'Elx, mentre que el partit de la primera jornada contra l'Atlètic Club al Camp Nou es disputarà entre setmana, abans de la tercera jornada. Això obligarà el Barça a jugar les tres primeres jornades en només una setmana. D'altra banda, el Barça de bàsquet ha anunciat aquest matí la renovació de Joel Parra. L'aler català, que tenia contracte fins al 2028, amplia dues temporades més la seva vinculació amb el club blaugrana, amb l'objectiu de convertir-lo en el gran referent del nou projecte i davant la possibilitat que València Bàsquet executés la clàusula de sortida del jugador, el Barça ha reaccionat millorant-li les condicions econòmiques i apujant-li la nova clàusula fins a unes xifres pràcticament inassumibles per a cap club.
16: Hora 14.

La banda britànica Ezra Collective a 3:15 d'aquest vespre, els colombians Bomba Estéreo a les 2 de la matinada o també els madrilenys La La Love You. Concert a 2:15 de la matinada, doncs són alguns dels concerts destacats d'aquest tercer dia del Cruïlla, al Parc del Fòrum, avui que a Sant Feliu de Guíxols comença el Festival de Portaferrada.

fa amb el concert de Jordi Savall a les 10 de la nit i a Tarragona ha començat el Festival Internacional de Música de Pau Casals. La 45a edició per celebrar el 150 aniversari del naixement del violoncel·lista, el concert a les 8 d'aquest vespre a l'Auditori Pau Casals de Tarragona amb Daniel Mullerschott i Annika Treuter. I acabarem a Balaguer, tot i que ja us hem explicat que s'ha hagut de cancel·lar la Transsegre pel risc d'incendi, no es cancel·len la resta d'activitats per la festa major, com els concerts.

Ho teniu tot a sercatalunya.cat i ara continua l'hora 14 amb Javier Casal amb l'última hora d'aquest incendi a Los Gallardos, a Almeria. Nosaltres tornem dilluns, recordeu, però, que l'actualitat al cap de setmana a l'hora 14 amb Gemma Alegrí. I a les 3, avui també, llapis de memòria. Fins demà. No, fins demà no, fins dilluns. Que vagi bé.